Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però em

0: feel.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

beure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: XXXFM. Ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: vida de esta señora.
1: ¿Qué es que
0: de cámara?

0: la tengo, yo no la tengo.
1: La tía,
0: baja, corran.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fai el cor la primavera.

bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

La ressaca esborra el que m'hi aventuré de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

amb els

0: jo l'he de fer.
1: Tot el dia matat xinxant.
2: O no?
3: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses

Sé que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnada el dia abans, havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. El vessant Besòs, el nus de la Trinitat, ara mateix ja circula amb molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C33, C3 des de Montcada i Reixac o la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat, doncs, deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP7 al punt de Barberà del Vallès en direcció Tarragona, i també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 km de lentitud a la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps ens l'acosta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament, que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamón Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern, si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
7: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia.

0: con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
2: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
1: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
3: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
4: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
6: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
5: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
4: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclama

0: la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendak, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
1: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
0: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
3: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
6: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
7: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
8: gràcies
7: com
8: i fins la propera.
9: Moltes gràcies.
10: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
5: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
10: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
5: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
10: Premis Ràdio Associació.
5: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
12: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.

0: L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se li imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la o per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des del Llobregat, retencions des del Papiol i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques, només 4 boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
2: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
4: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
2: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
0: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
5: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
0: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
8: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
6: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
9: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Thank you. Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
10: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
11: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
10: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat, després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
0: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i segons apunteu, en tot aquest temps, Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
12: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que, o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
0: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
12: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics, i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
0: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume, en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
12: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients, i per fer-ho el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
0: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
12: Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
13: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
14: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
15: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
14: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
15: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
14: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
15: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim al riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
14: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
16: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
17: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces.
0: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició la classificació de la Lliga F quan falten dues jornades perquè finalitzi el campionat i ha arribat fins a les semifinals a la Copa.

0: El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
1: El Gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, art i pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, art i pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si vol el seu suport en els comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. En parlarem en uns instants amb el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil. A aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonard, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports destaquem que el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Serra. Molt bon dia, Eduard.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària, perquè, com molt bé deies, estem en plena hora punta, per tant, tota l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes molt carregades. Avui destaquen les principals vies que enllacen Maresme amb Barcelona, sobretot l'autopista C31, amb retencions de més de 5 quilòmetres entre Montgat i Badalona. En sentit Barcelona, aquestes aturades de 5 quilòmetres, com et deia, la C31, en sentit Barcelona. Però és que la Pota Nord, la D20, també va molt carregada, presenta una cua molt compacta, molt llarga, de més de 3 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. En canvi, a l'extrem sud parlaríem només, entre cometes, d'aturades intermitents, per exemple, l'autovia A2, uns 4 quilòmetres entre el Papiol, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez, que ens dius que ens anem enfilant cap a l'estiu, amb temperatures altes, entenc. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui ja estem guanyant alguns graus a aquesta hora del matí, graus que també guanyarem aquesta tarda, i serà com l'amor, que t'estimo més que ahir, però menys que demà. Doncs això és el que farà la temperatura també demà, divendres, dissabte. De fet, tocaran sostre en aquesta calor molt més destacable a finals d'aquesta setmana, i per tant un temps gairebé d'estiu. A hores d'ara, doncs, encara no és d'estiu, l'ambient és més aviat agradable o fresquet a les valls del Pirineu, i atenció perquè hem despertat amb força núvols a les comarques de Tarragona, hi ha boires i tot en alguns raconets de l'Ebre, també a la Catalunya central, o núvols un palet més atapeïts a hores d'ara a Girona, però s'han acabat les tempestes d'aquesta nit passada que han estat aparatoses en alguns racons del nord del país. Al matí, ja diem, anirà escalfant, i la tarda ja tindrà temperatures que tocaran els 30 graus a l'ombra al Pla de Lleida, i a molts indrets del país ja tocant els 25, 26, 27 graus. Aquesta tarda, gairebé ja sense tempestes, tot i que algun ruixat es resistirà a marxar a cavall del Ripollès, de la Garrotxa i de la banda més alta d'Osona, més o menys, on va ploure ahir al vespre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
5: Ha donat el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
6: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
7: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
5: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la imputació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. I ens n'informa la Carina Bellbé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna altra administració.
8: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
10: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
8: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
11: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I més notícies del dia. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat dels quals anirà a reforçar la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
13: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
12: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar, però, són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. En parlem amb Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical dels professors de secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia.
1: Ho deia, qualifiqueu de presa de pèl la nova proposta que us ha fet arribar a Educació i, a més, exigiu formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda no anireu a la reunió. Això és així, eh?
14: Sí, efectivament. Nosaltres ja a la mesa de la setmana passada vam dir que si no hi havia una proposta amb cara i ulls, doncs nosaltres no vindríem a perdre el temps amb un acord que considerem que està mort des del principi, que la majoria de docents ha rebutjat i que respecte a la proposta de la setmana passada és pràcticament la mateixa proposta, excepte algun petit complement de tutoria que diuen que estan afegint. Estem parlant de que podrien ser uns 10 o 20 euros. Evidentment això no satisfà cap de les nostres demandes. Nosaltres ja vam advertir que si aquesta situació continuava, perquè portem ja molts mesos i el departament coneix quines són les nostres reivindicacions, després de tots aquests mesos, si el departament segueix sense moure's d'aquest acord, doncs nosaltres exigiríem la dimissió. No veiem cap mena de proposta en el calendari tancat que la conselleria ens proposa per negociar, cap proposta que des de l'educació secundària nosaltres puguem agafar-nos per negociar. No hi ha cap de les demandes que nosaltres tenim. Un augment salarial universal que sigui considerable, que vagi més enllà de l'acord amb Comissions i UGT. No hi ha cap proposta sobre el retorn del deute dels sexenis. No hi ha cap proposta sobre les càtedres de secundària, que és un cost que està a punt d'extingir-se a Catalunya. tampoc hi ha cap proposta sobre la qüestió fonamental dels currículums, no? Nosaltres demanem que hi hagi una reforma curricular. Quan parlo de currículums, perquè la gent m'entengui, em refereixo als plans d'estudi, no? Nosaltres plantegem que hi ha una necessitat de revisar els plans d'estudi, de com s'avalua els alumnes, com es passa de curs i s'obtenen les titulacions. Se'ns han tret en els darrers anys de moltíssimes hores de les matèries que he fet, i d'això no en vol parlar el departament.
1: Ramiro, per tant, i acabo, us desmarqueu de la unitat sindical? Si no esteu a la mesa, us quedeu sense veu directa. Com podeu condicionar els acords si us n'aparteu? Quina serà l'estratègia, doncs, que seguireu?
14: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. I en tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i per tant la pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats. De totes maneres, estem coordinats i treballem en una unitat d'acció per pressionar el departament, perquè al final volem les mateixes coses, no? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària, i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
14: Moltes gràcies. Bon dia.
15: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
16: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I a hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
17: Bon dia, Helena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família, tres infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development, que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
18: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills. I New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
17: Doncs com escolteu, aquí més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla, del fons NAT, el fons holandès, que com explicàvem té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquesta situació, perquè, com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
1: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Camí de 8:45 del matí, us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldes. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de tres partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació

0: literaris. El propietari de la llibreria Sendak, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
1: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
0: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats. Fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que totes dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau o la llum verda dels comuns que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos.

0: de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Ho ha dit el Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil.
1: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara ells, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
0: I a aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari, de fet fa mitja hora aproximadament que ja està en dansa, per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en Xarxa.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
0: Dels esports, destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. De seguida us expliquem el tema de portada al voltant de l'acord de pressupostos que avui ha de ser ratificat a Madrid. Abans, però, tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, per explicar el que està passant ara de manera imminent, que s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls d'aquest cas. Què està passant ara exactament?
2: Efectivament, Helena, aquí a l'espera que arribi la comitiva judicial per produir aquest desnonament de Lolaia i la seva família. Tres fills menors d'edat, com deies, al bloc del carrer Buenos Aires, número 60. Prop d'una cinquantena de persones estan reivindicant i atrinxerades aquest edifici per evitar el desnonament, un fet que ja es va produir la setmana passada. També fa pocs minuts han arribat els agents de seguretat, més d'una vintena d'agents i sis furgons que han acordonat la zona i ens han fet allunyar-nos d'aquesta porta del bloc de pisos del carrer Buenos Aires, i hem pogut escoltar també la portaveu de sindicats de llogateres de Catalunya, Carme Alcarnazo, explicant quina és la situació de Lolaia i la seva família.
3: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de Lolaia, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAD, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: Doncs efectivament aquest gran tenidor New Amsterdam Development té altres edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Papallona i també el bloc de Sant Agustí, i continuen a l'espera de que es produeixi aquest intent de desnonament a Lolaia i la seva família aquí al carrer de Buenos Aires número 60, com escolteu, amb diversos clams i aquests membres del sindicat de llogateres i diversos sindicats de la ciutat atrinxerats a la porta d'un edifici amb 20 habitatges que el propietari vol convertir en pisos de co-living pel mateix preu que ara costa un pis sencer, 6 habitacions. Es queixen també els sindicats que s'ha d'aplicar aquesta llei, que s'ha d'aprovar aquesta llei per regular els lloguers al Congrés.
1: Gràcies, Sílvia. Doncs aquí us deixem fent guàrdia. Aviam què passa, que doncs depara l'actualitat i la realitat d'aquest desnonament. Gràcies, bon dia. I ara sí, entrem de ple en el tema de portada. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on justament s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació que ens amplia ara Lamón Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: Però avui també estem molt pendents de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa ara la Carina Bellver.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. El Masaiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I la flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que seguien navegant ahir després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restant. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 d'aquests activistes han començat una vaga de fam com a protesta. I Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs. El curs vinent, més de la meitat dels quals aniran a reforçar la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
13: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també han arrencat a les 8 del matí una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
14: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment davant del jutge i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
15: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar en llibertat i posteriorment la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I abans dels esports us expliquem que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
16: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
17: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
16: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
17: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa de l'estament metropolità.
16: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
17: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim al riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
16: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: I avui obrim la plana esportiva parlant del Barça femení. Cristina Álvarez, molt bon dia.
18: Bon dia.
1: Que prepara la final de la Champions de dissabte contra el Lió a Oslo.
18: Sí, queden 3 dies per aquesta gran cita. Serà la 6ª final consecutiva de les blaugranes que opten a guanyar el títol per 4ª vegada. Aquests dies estan ultimant els preparatius abans de marxar demà mateix cap a Noruega. Ho faran amb els dubtes de dues jugadores destacades, Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat per al repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
18: Mentrestant, el Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del 5è metatarsià, que el tindrà de baixa 2 mesos. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
20: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces.
18: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà el millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la sèrie entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Es decideixen els títols i entre ells els de waterpolo els pròxims dies. N'anirem informant.
1: Doncs gràcies, Cristina. T'esperem demà.
18: Fins demà.
1: Que vagi bé. Adéu. I aquest punt del matí tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires a Barcelona, on de manera imminent s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i a la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia, de nou. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a retirar els manifestants per poder deixar pas a la comitiva judicial. És així?
2: Helena, sí, els Mossos d'Esquadra han començat a identificar els manifestants. Tenim a l'Andrea Ribas, que ella és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Social de Catalunya. Andrea, que com espereu que evolucioni el matí?
0: Doncs, evidentment, els sindicats d'habitatge estem aquí per resistir fins al final. Defensarem Casa Lola ja fins al nostre últim alè. En tot cas, ja sabem com van aquestes coses. Un cop arriben els dispositius policials, la casa està perduda. I és que un cop més s'evidencia quines són les polítiques del PSC en matèria d'habitatge. Podem veure el desplegament que estan muntant avui aquí a carrer Buenos Aires, número 60, la quantitat ingent de recursos que es dedica a desnonar a una mare amb els seus tres fills de casa seva. I és que aquí l'única solució a la problemàtica d'habitatge, l'única manera que tindrem de sortir de la crisi d'habitatge passarà per l'organització en els sindicats d'habitatge, passarà per imposar-nos per sobre de les polítiques de repressió i de misèria del PSC i per imposar-nos sobre els interessos de fons voltors, inversionistes estrangers com New Amsterdam Developers, que l'únic que volen és seguir acumulant i acumulant en base a l'explotació de la classe treballadora, aquest cop amb un nou model d'habitatge com ara el co-living.
2: Doncs moltes gràcies, Andra, ens quedem sense temps. Gràcies pel teu testimoni a l'espera que es produeixi aquest desnonament aquí al carrer Buenos Aires número 60.
1: Gràcies, Sílvia, doncs, per aquesta ultimíssima hora. De fet, us ho dèiem, està passant, hi som i us ho estem explicant. Demà tornem a les 7 del matí. Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. Pendents en aquests moments d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona, Mossos d'Esquadra ja han començat a identificar la cinquantena de manifestants que s'hi troben al davant. Fa una setmana ja es van intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats s'han concentrat aquest matí per intentar evitar-ho de nou. Es tracta d'una dona que viu amb els seus tres fills menors i que el fons New Amsterdam Developers vol desnonar per llogar el pis per habitacions. I el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre Estat i Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca i la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau, però també dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci a avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una nova jornada marcada per la vaga de les escoles Bressol per intentar frenar les mobilitzacions docents. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions Obreres i UGT, millorar complements i també incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i mantenen, per tant, les vagues previstes fins al 5 de juny. Professors de secundària, de fet, ja deixa clar que no assistirà a aquesta nova mesa de negociació. Ho ha explicat avui a la xarxa Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
2: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de Comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi ha assistiran perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i per tant la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats.
1: En paral·lel, els metges fan avui també una nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'11a jornada de vaga des de l'octubre. I minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat és dimecres 20 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Aquesta setmana arribarà la calor i el nostre espai Tinc el cap a la ràdio aprofitarem per parlar de les onades de calor que patim els darrers anys. L'estiu passat ens va deixar xifres molt dures, 3.832 morts atribuïbles a l'excés tèrmic i com a mínim 24 morts directes per cop de calor. El risc va ser especialment alt entre les persones de més de 65 anys i l'agost va concentrar el pic d'impacte. Aquest estiu tot apunta que tornarem a tenir calor intensa i per això avui parlarem de com ens afecta el cos, quins símptomes ens han d'alertar i sobretot qui corre més risc. Perquè la calor no només és incòmoda, sinó que pot posar en risc la nostra salut. De seguida en parlarem al nostre programa. Comencem al control tècnic Sergio Villera, a producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat. Moment per fer el repàs de l'actualitat del dia amb la redactora dels serveis informatius de la casa, Rocío Santa Eufèmia. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Isa.
0: De què parlem avui?
2: Perquè avui se celebra la primera fira de l'ocupació del Prat a la plaça Joan García Nieto. De fet, serà d'aquí a una estona. Arrencarà a les 10 del matí i s'allegarà durant tot el matí fins les 2 del migdia. Aquesta és una iniciativa que és una mica un espai de connexió entre empreses i persones que estiguin buscant feina o que vulguin millorar la seva vida laboral. Hi haurà diferents activitats, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i també conèixer quins són ara mateix els perfils professionals més demandats per aquestes empreses. Ho explicava Marga Santiago, cap de la secció de foment a l'ocupació de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament.
3: El focus és intermediació. Segurament, i aquí ja jo crec que l'Eva i jo ho compartim, la fira ve per quedar-se. Aquesta sí que és la primera, provarem, aprendrem molt, no? Perquè les coses a la primera no surten bé, ja ho sabem, però estem molt il·lusionades i exacte, hem posat aquest focus de que hi hagi sobretot això, oferta de feina, processos d'entrevista, que després explicarem, borses de treball i acompanyades d'altres activitats, no?, que donaran pues, un abast més ampli a lo que és el procés de recerca de feina.
2: Hi haurà, com deia la Marga Santiago, diferents activitats, diferents tallers d'orientació i recerca de feina, un taller explicatiu de com és una nòmina i com funciona un contracte, també molt interessant. I hi haurà diferents carpes d'empreses que oferiran doncs, aquests serveis i a la vegada a l'interior del Centre de Promoció Econòmica també al llarg del matí es faran diverses xerrades amb empreses que vindran com ara al Centre Comercial Esplau o Proactiva, el servei de socorrisme, per poder tractar aquests temes. A més, també, tothom qui vulgui renovar el currículum, una molt bona oportunitat perquè hi haurà un servei de fotografies de currículum. No caldrà fer-nos nosaltres la fotografia a casa amb una paret blanca de fons.
0: Segur que és una mica menys cutre perquè al final tenim el que tenim.
2: I parlem també de Nissan perquè la plantilla catalana ha protestat davant les factories des d'aquest dilluns com a mostra de rebuig a l'ERO presentat per la multinacional japonesa que pretén acomiadar 211 persones. Malgrat les noves reunions de la mesa de negociació entre sindicats i empresa, la plantilla ha convocat diverses accions de protesta aturades en tres torns davant dels centres de treball com la que va tenir lloc ahir mateix i també una concentració davant del consulat japonès que s'ha fet aquest dimarts per denunciar els acomiadaments. Escoltem Joan Carles Llepés d'UGT a Nissan.
4: Veritablement, sempre havíem pensat de que amb el tancament pensaven que ens anàvem a posar el resta de centres que quedaven, però en aquell moment justament l'empresa ens va dir que eren imprescindibles i que per al bé del tancament necessitava seguir mantenint l'activitat i tal. Justament 4 anys després ens ha presentat un informe on diu tot el contrari.
2: Aquest expedient de regulació de l'ocupació afecta les plantes de Recamis del Prat, el centre funcional a la zona franca i el centre tècnic també en la zona franca, en aquest cas de Barcelona. Estarem pendents de com es desenvolupa aquesta situació laboral. Sí. Ja portem setmanes parlant-ne perquè recordem que tot va començar amb informacions que no eren formals, amb aquests enviaments massius de material que van estranyar la plantilla i ara es troben en ple procés de negociació.
0: Déu-n'hi-do, perquè és una afectació importantíssima aquí al centre del Prat. Rocío, alguna cosa més?
2: De moment no, però com sempre tornarem amb els butlletins informatius a 11:15 i a cada hora per poder ampliar informació.
0: Molt bé, gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: Obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Com va?
1: Molt bé, ja de dimecres, estem a l'equador de la setmana.
0: Sí, es veu millor, la setmana així.
1: Una setmana interessant ja, eh?
0: Sí?
1: Sí, home, ja comencen els play-offs i ja tenim ganes. A més, per cert, avui hem, bueno, a última hora d'ahir vam conèixer ja els horaris de la fase d'ascens de del Club Bàsquet Prat, una fase d'ascens que es disputarà a València i a Extremadura, l'altre li ha tocat Badajoz, o sigui que cap a Extremadura, i recordem que serà dijous, divendres, dissabte i potser diumenge. El Prat jugarà a la mateixa hora. A un quart de dues, és a dir, a les 13:15, dijous, divendres i dissabte. El diumenge, com encara no sap si jugarà o no, no tenim horari. O sigui que el dissabte doncs enllaçarem el partit del Club Bàsquet Prat amb el partit de tornada de l'AEPrat al Sagnier, que recordem que serà cap a les 4, o sigui que serà una jornada doncs, de veure el pobre Kevin com dina, perquè li enganxarà una cosa amb l'altra, però bueno.
0: Sí, haurà de dinar com els jugadors a les 12:30, a quarts d'una.
1: Sí, totalment, sí, seria la millor opció. Doncs vinga, anem a repassar una mica el que tindrem avui al programa, perquè avui dimecres parlarem de tot aquest procés de renovació de la Junta del Club Natació Prat. Avui dimecres és l'últim dia per presentar candidatura per formar part de la nova Junta Directiva. Des del club hem fet doncs, també una crida als socis i socis de l'entitat per sumar-s'hi, per participar en aquest procés de creació de la nova Junta Directiva. I d'això parlarem avui. També tindrem la secció de l'Agustí Farizo amb Fanzine 11, amb el llibre directe. A la tarda ens visitarà Javier Quiles, sí. Pretenc que juga al BUC i també doncs, amb la selecció espanyola, i precisament vindrà per parlar de la seva temporada amb el BUC, però també del europeu que disputarà amb la selecció espanyola a Saragossa d'aquí a poc, a finals del mes de maig, que sembla que és on es cuinarà tot, no? Tenim la fase d'ascens al bàsquet, al futbol amb la tornada, doncs també tindrem això a Saragossa, i d'això parlarem amb ell i tancarem el programa d'aquesta tarda amb Fanzine 11. Avui el protagonista, o el tema, protagonista no perquè ja doncs, ha traspassat fa molt de temps, és Puskás, Cañoncito Puskás, mític jugador dels anys 50 al Real Madrid, campió de la Copa Europa, subcampió d'un Mundial a Hongria, o sigui que doncs, avui serà el tema que centrarà el podcast de Fanzine.
0: Molt bé. Doncs, Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Planeta Prat, l'òrbita potolava.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quina és la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una situació força tranquil·la en general, la que hi haurà aquest dimecres a gran part de Catalunya. Només esperem algun ruixat de tarda o vespre més aviat a la capçalera del Ter i del Fluvià, per tant, a cavall del nord d'Osona, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, i també al llarg d'aquest matí alguns núvols baixos, un palet més extensos a les comarques de Tarragona, amb alguna boira i tot que hi ha cap a l'Ebre, així com alguna boira a la Catalunya central i les fondalades de Girona. En general, avui acabarà sent un dia més càlid que ahir, i és que aquesta temperatura tindrà ganes de pujar molt més que no pas les últimes 24 hores. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables a la mobilitat, tret de les programades a Rodalies de Catalunya. Com sabeu, el servei funciona amb limitacions encara de velocitat. Anem a veure com estan les vies d'entrada i de sortida, sobretot, com sempre, ens informa el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres. A hores d'ara tenim dues incidències actives. Parlem d'un accident a la AP7 que deixa els vehicles al voral provocant fins a 2 quilòmetres de cues en sentit nord a l'altura del Papiol, unes retencions que ja comencen a l'altura de Castellbisbal. També parlem d'una avaria, en aquest cas, entre la C32 i la B20 a l'altura de Sant Boi de Llobregat, que talla un carril de circulació a hores d'ara i provoca, en aquest cas, fins a 3,5 quilòmetres de retencions en direcció a Castelldefels. Per altra banda, també parlem de retencions intenses encara, tot i que amb menys intensitat que a primera hora, però a les vies costaneres de la C31 i a la C32 hi ha retencions d'un quilòmetre a l'altura del Prat i Viladecans, en sentit nord. També per les vies principals com la A2 i la B23 hi ha retencions des del Papiol i Pallejà de manera intermitent cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bon dia, que vagi molt bé.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de la premsa diària. Marc Quinto, què tal?
1: Molt bon dia, Guissa, molt bé. Dimecres ja, millor dia de la setmana. I una mica avui tots els diaris coincideixen. El periòdic una mica diferent, però en els dos temes del dia, gairebé tres, que són una mica doncs, els més importants, sí. Per una banda, i seran, bueno, no tots, però alguns els parlarem a la tertúlia. El tema de la imputació del president Zapatero, teòricament per estar al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències, i doncs sembla ser que serà investigat ja formalment. Zapatero doncs, ahir va penjar un vídeo defensant-se i dient doncs, que és tot mentida i que la dreta està cada vegada més forta, atacant. En aquest cas se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions d'euros per gestions al govern i a Veneçuela, i d'altres coses també que anirem veient. El PP i la resta de partits ja s'han afanyat a criticar-lo força. L'altre tema del dia, i la fotografia també de gairebé força grossa de La Vanguardia, és per el fill de l'amo de Mango, que és Jonathan Andic, que recordem doncs, està investigat pel possible homicidi del seu pare a Montserrat. Doncs finalment se'l va detenir ahir, se'l va portar a disposició judicial i doncs se li va posar una fiança d'un milió d'euros que va pagar
0: al moment, en 15 minuts. Amb el que portava a sobre.
1: En 15 minuts estava pagada i no va trepitjar ni la garjola en cap moment del dia, ni quan va ser detingut ni després.
0: És fort això, eh? Això un dia n'haurem de parlar, de les fiances. Clar, les fiances d'aquestes característiques serveixen per la gent que té dificultats per pagar-la, però una persona que no en té, és com pagar 1.000 euros per una persona...
1: Clar, és com si nosaltres ens diuen 1.000 euros de fiança i pots sortir avui, però és que pel poc que tens ho dones, saps? Però...
0: No sé, jo et trucaria a tu
1: aquest
0: si m'empresonen
1: sí.
0: I hem aquest de pagar una fiança, Marc.
1: Aquest senyor no haurà pensat, ei, feu la transferència ja sense mirar res.
0: Home, clar, saps? Que et portava suelto.
1: Sí, saps? Sí, m'imagino. I l'última notícia del dia és el tema dels pressupostos, que doncs, ja ahir ho comentàvem, ja hi ha acord entre Esquerra i el PSC.
0: L'ara va amb els mateixos tres temes. Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. I l'expresident defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra. La fotografia va per Jonathan Andic, que ha pagat, com dèiem, aquesta fiança d'1 milió d'euros. Això sí, va entrar emmanillat als jutjats, perquè és veritat que es veu que no tenen les característiques per poder entrar una...
1: discretament.
0: Clar, amb el pàrquing i tal.
1: Moltes vegades amb gent coneguda no van emmanillats, és a dir, els acompanyen...
0: Però és per això...
1: Tot i estar detinguts.
0: Tot i que... No sabem. Però sí que aquest cas té tots els elements per fer una docu-sèrie. Això està claríssim.
1: I tant.
0: I després l'acord pels comptes del PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
1: I acabem amb el periòdic. Els tres temes apareixen en portada i hi ha algun destacat més, com és que Barcelona és la tercera ciutat del món en nombre de congressos. És una barbaritat. Un altre tema és que el govern ofereix, recordem en aquesta vaga de mestres, ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres, que se'ls deia que serien 4 anys i finalment doncs, serien 3, és a dir, vindria més cap aquí. I també hi ha una fotografia amb 3 dels presidents autonòmics del nord d'Espanya, entre ells Galícia, Castella i Lleó, i Astúries, en què doncs, demanen tenir més pes i el seu lloc dins d'Espanya en tot el que té a veure amb l'economia. I doncs el periòdic ha decidit dedicar-li unes vàries pàgines i com a tema del dia. És a dir, els altres no són suficientment potents que han decidit anar amb aquest. Però bé...
0: Que curiós.
1: Bé.
0: També la fotografia del pacte és curiosa, perquè surten
1: sí,
0: Illa i Junqueras
1: d'esquenes. En canvi, aquí a La Vanguardia estan els dos donant-se la mà amb els papers a la mà d'haver signat l'acord. Sí, sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Marc?
1: Suficient.
0: Doncs anem a explicar-vos al Planeta Prat.
2: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat?
1: Vinga, doncs comencem fent tertúlia amb la gent gran, que ja els tenim llestos i llestes fent la prèvia. Avui parlarem doncs, una mica d'aquests temes que hem vist, Zapatero, l'acord de pressupostos i el tercer tema...
0: El tercer tema és les onades de calor, perquè parlarem
1: clar,
0: després...
1: Aprofitant que avui parlem...
0: I la veritat és que afecta directament a la gent gran. Per tant,
1: ara ho comentàvem, ja amb ells, i per exemple el Pere Miquel ja tenia certa preocupació ara ja a mitjans de maig, és a dir que...
0: Mata més la calor que el fred, i per tant...
1: les dades i que la Covid...
0: Esforços aquí, clar... Mata a molta gent.
1: I en això no li prestem tanta atenció. És a dir, no es climatitzen els llocs, no... Bé, aviam què n'opinen de tot això, perquè tenen tela per tots els temes, eh?
0: Molt bé.
1: A les 10 tinc el cap a la ràdio, com dèiem, parlem d'aquestes onades de calor, d'aquesta calor que tot just va fantàstic.
0: Comença
1: perquè
0: avui,
1: aquesta
0: crec.
1: Setmana sí. Les temperatures estaran ja per sobre del que és habitual, al cap de setmana hi haurà llocs on s'arribin ja els 30 graus fins i tot, o sigui que hi molt de sol. Llavors veurem què ens expliquen des de Tinc el cap a la ràdio.
0: Tu com vius la calor?
1: He de dir que la visc millor que abans perquè estic més primet que abans. Llavors, quan estava més amb més cèl·lules, doncs al final...
0: No ha arribat la calor encara.
1: No ha arribat la calor. Llavors, ho visc millor, la veritat.
0: T'agrada?
1: No, aviam.
0: T'agrada l'estiu?
1: M'agrada l'estiu, però quan estic a la platja no m'importa tenir calor. Quan estic al meu menjador i he de o tenir l'aire posat tot el dia o a l'hora de dormir que no tinc aire, passar-ho malament no m'agrada gens, però a la platxeta s'està molt bé.
0: Parlarem també de la protecció solar, que és un altre dels temes que ara està com entredit.
1: El dia que va el Llorente a l'Hormiguero...
0: Sí, va anar ahir, no? Diria, perquè jo avui he vist un vídeo...
1: Va anar ahir i es va ficar amb el col·legi d'armatòlegs. Bé, una barbaritat. Però
0: doncs parlarem d'això també.
1: Més temes, parlem d'Areola, que és aquesta entitat que doncs, tracta amb mares que acaben de ser mares, que tenen els fills lactants, que doncs, en aquestes primeres etapes des que neixen els teus fills. I avui amb un tema molt interessant, deslletament, un procés de dos, i doncs, que abans hem entès que era procés de dos de la mare i del
0: clar,
1: fill
0: sí.
1: I doncs bé, veurem què ens expliquen. Com sempre venen persones que ho viuen de primera mà, això sembla sempre...
0: És que la lactància és tot un món,
1: ens és molt interessant.
0: I quan la tens ben establerta també és tot un món deixar-la. I per tant aquest és un procés que es viu amb molt patiment, amb molta culpa, i és per això que des d'Areola també faciliten trobades i espais per poder parlar d'aquests temes que fins que no t'hi trobes no es parlen.
1: Totalment. Més coses. Després parlem també de la vaga de biblioteques. Els companys informatius han fet una entrevista a una bibliotecària aquí del Prat que entra a títol individual, no com a... no per part de la biblioteca ni de la xarxa de biblioteques de la Diputació, que recordem estan en vaga des de fa ja unes setmanes, ara ho fan els dissabtes, i són biblioteques de Barcelona i també la resta de biblioteques de la Diputació, recordem totes les que hi ha per aquí, la majoria són de la Diputació.
0: Mira, m'acaben d'enviar el newsletter.
1: Doncs
0: envieu
1: a la paperera perquè ara estan...
0: No, perquè t'envien les novetats. T'envien les novetats que arriben a la biblioteca veient una mica quins són els teus gustos.
1: Molt
0: bé. Està molt bé perquè així veus... Mira, hi ha uns quants... Mira, hi ha una guia de la Xina que t'aniria molt bé, per exemple.
1: Doncs,
0: les Cíclades, que jo no sé si a la illa que vaig aquest any és Cíclada o no, però és una illa
1: Tu agafa tu per si un cas.
0: M'entens? O sigui, està molt bé tota la feina que fan a les biblioteques, que al final democratitzen la cultura.
1: Sí.
0: I mira tota la feina que fan perquè puguis estar connectat.

0: i no
1: I
0: guai.
1: Plorant.
0: Al final et cau alguna
1: llàgrima.
0: Ai, jo
1: estic molt ploranera aquests dies.
0: La Neus i jo vam coincidir que ens va caure alguna llàgrima.
1: Sí, sí, sí, m'ho han dit,
0: al final de... Perquè al final, clar, hi ha la decisió final, que uns diuen sí, no, un se'n va amb l'altre, amb el de més enllà,
1: no
0: amb el de més aquí, no, no et diré. Llavors, en aquell moment...
1: No sé per què no el fan a TV3.
0: És trist.
1: Però, bueno,
0: però per exemple,
1: bé,
0: saps el... com es deia aquest, aquesta sèrie que han fet còmica fa poc? Te'n recordes de TV3?
1: Sí, Departament Amades.
0: No, no? Una altra.
1: Ah, Vinagreta.
0: Una altra. No, una altra.
1: Jolín, no me'n sé més.
0: Bueno, després ho parlem ja...
1: No hi ha més?
0: Sí, després de la que és...
1: Còmica.
0: Com a Friends. La que és com Friends, tant a coses que... participa... Bueno, després
1: ah,
0: ho comentem.
1: Ah, la sitcom aquesta que
0: sí.
1: feia... Sí, no, no me'n recordo com es diu.
0: Però
1: sí.
0: bé, que està la Llum Barrera, que hi ha
1: sí,
0: molta
1: sí,
0: gent.
1: Sí, sí,
0: doncs
1: sí,
0: després
1: sí,
0: de
1: sí.
0: fer-la a la plataforma, ara per fi la matran en obert i doncs bé, jo suposo que amb això ho anirem fent amb d'altres. Però clar, és això.
1: Ara tinc això,
0: tens
1: ho he de veure.
0: Has posat,
1: jo
0: has
1: mai,
0: posat
1: mai
0: sitcom?
1: No és...
0: Bueno, després ho
1: Ai,
0: comentem,
1: Marc,
0: no pateixis.
1: Ara no la veurem mai.
0: Ostres, si no està aquí, és que no,
1: no està destacats,
0: gaire, gaire èxit.
1: No està destacats.
0: Doncs
1: bueno, la buscarem d'aquí a...
0: La Matran.
1: Mira, t'he dit les dues que sortien, sí. les d'humor.
0: La Casa Nostra.
1: Ah, sí.
0: La Casa Nostra.
1: La Casa Nostra.
0: Que està la Matran ara a TV3, llavors...
1: Val.
0: I va la venir fa uns mesos, llavors...
1: I la que estan fent és Pubertat.
0: Sí.
1: Va començar...
0: No, no he vist encara res, no he vist, no he vist res. Però bé, llavors, de què parlarem avui? Parlarem de novetats de Telecinco, recordem Paz Padilla es va confirmar,
1: no?
0: ha fet ja algun vídeo parlant, Alba Carrillo no para de liar-la, Ronald Araujo ha anat a la revolta,
1: ah,
0: m'ha
1: sí?
0: semblat molt interessant,
1: sí.
0: i ahir van a Llorente a l'Hormiguero,
1: sí,
0: podem
1: sí,
0: comentar-ho.
1: Sí.
0: Però...
1: Interessant no seria el tema, però sí.
0: No, però sí per comentar, sí, potser.
1: Sí.
0: I també molt interessant la sèrie que us porto avui, que és Berlín i la Dama de l'Armiño, que tot just es va estrenar el divendres, recordem, és la preqüela de La Casa de Papel.
1: Ah, val.
0: Berlín ja vam fer una com
1: tu
0: una preqüela.
1: Tu vas veure La Casa de Papel?
0: Sí, al final. És a dir, vaig veure-la com...
1: Tard.
0: Quan es va fer, quan va fer el boom, que ja no estava Antena 3, estava Netflix, i va fer el boom, a partir de llavors. Després va haver una preqüela de Berlín, i és la segona, que me l'he vist des del divendres gairebé tota ja, i està molt bé. Està interessant. Una miqueta... rara, però interessant.
1: Val.
0: Va, més coses. A les 12:24 fotogrames amb Francesc Cànovas i acabem amb els sendes de Jaume Monés.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Fins ara.
1: Adéu.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires. Vine

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: 34 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el nostre espai de tertúlia. Avui saludem Pilar Torralbo. Què tal, Pilar?
1: Buenos días.
0: Benvinguda.
1: Buenos días. Gracias. ¿Cómo estás? Igualmente, bien halladas. Estoy bien, gracias.
0: Joan Gatell, què tal?
2: Bon dia, anar fent, anar fent.
0: Pere Miquel.
3: Anar fent, també.
0: Benvingut. Gràcies. I Maria Godoy.
1: Pues, hola,
0: Maria.
1: També, aquí estamos, sí.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui tenim els diaris aquí, com sempre, i de fet coincideixen en totes les notícies, o en gairebé totes les notícies de portada, perquè hi ha temes d'interès i són temes que passen per damunt de tota l'actualitat. Comencem per la notícia que va saltar ahir i que ha estat una bomba informativa. Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes i tot plegat al voltant de la gestió del rescat de Plus Ultra, que va ser una aerolínia de les rescatades també després de la pandèmia. No sé com heu vist aquesta imputació i què us genera, perquè al final mínim genera dubtes, no?, al voltant de què era la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que després hem vist com també ha estat, doncs, intermediari amb Puigdemont per aconseguir una legislatura, ha estat de mediador en diferents temes internacionals, i per tant això és un cop a la seva imatge bastant evident. Comencem, Maria, per tu, per com ho has viscut,
1: sí.
0: Perquè, clar, no sé si t'està generant aquests dubtes.
1: Pues sí, yo ayer me pasé un día un poco tristón. Tristón porque, perdón, pues sí, porque esto yo no, nadie se lo esperaba esto. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo, la verdad que por Zapatero y por todo el Partido Socialista en sí, porque yo toda la vida el Partido Socialista, bueno, es lo que más siempre creo que ha funcionado. Pero claro, en esta persona, que tú lo has dicho muy bien, este hombre que tanto ha hecho paz entre los países y muchas cosas que ha arreglado y todo, el cambio que empezó a tomar cuando España fue también con Zapatero, muchas cosas cambiaron para mejor. En fin, yo estoy tristona porque no me esperaba esto. Esperemos que esto no sea tal como lo está diciendo la derecha, porque también la derecha tela, ¿eh?
0: També és interessant veure la Maria, que és una persona significada amb el Partit Socialista des de fa molts anys, com rep aquesta, no?, aquesta notícia. La resta, que no esteu en aquesta significació, no sé si creieu aquesta imputació, si creieu que darrere hi ha alguna cosa ferma per sostenir la imputació. Pere, tu com...
3: Sí. Jo m'agradaria que no ho trobessin, no trobessin res.
0: A tothom, jo crec, sí. Perquè al final és com...
3: Sí,
1: sí,
3: una cosa que... No sé, és bruta.
0: Fa mal, no?, que pensis que hi ha corrupció al govern.
3: Sí. I clar, això se sap, però per què se sap això? Qui és tirat de la manta aquí? Els que els interessa. A qui interessa? A la dreta. I jo veig així, eh?
0: Tu no creus que hi hagi una acusació sòlida després de tot això?
3: Ho han buscat i rebuscat i ha sortit això, sí. No sé què hi haurà a darrere, oi? Però trobo mala perxis, que diuen, o mal... No
0: mala fe.
3: Sí, mala fe.
0: Joan?
2: Jo, tots aquests que estan davant, són primers, tots aquests van pel mateix camí. Uns es tapen a l'altre fins que no pot defensar més, llavors se li fot a sobre ell mateix. Aquests són una colla de vampiros. Perquè ja em diràs tu que el Zapatero aquest, que sigui imputat, i després surti ell i digui que jo no...
0: Va fer un vídeo ahir, sí.
2: I després ho busquen una mica i li treuen tots els draps bruts a veure com queda aquest paio.
0: Clar, seria un altre govern que es demostri un cas de corrupció important i, per tant... Parlaríem una mica que al final és difícil lluitar contra aquest discurs de que tots són iguals, però clar,
2: són iguals.
0: En aquest sentit de la corrupció, clar. Si això es demostrés, sí que seria així. Fa molta ràbia per
2: ja
0: la democràcia
2: imputat,
0: en si.
2: Aquest
0: no?
2: Ja està imputat per un jutge.
0: Clar, ara s'ha de demostrar...
2: S'ha de demostrar, a veure, sí. Ja està.
1: Bueno, sí,
0: Pilar.
1: Es que en este país primero se juzga a la gente en vez al revés, ¿no? La presunción de inocencia en este país no
0: ara ja
1: no
0: té la pena del diari, que és que nosaltres estem parlant d'això i que segurament la nostra imatge ha canviat, la nostra manera de mirar la figura de l'expresident.
1: A ver, yo viniendo de donde viene, tengo mis dudas, viniendo de donde viene, porque... los que la han, digamos, han metido baza en esto son los de manos limpias, y estos de manos limpias tienen muy poco. Eso primero. Y segundo, no lo sé, yo, a mí lo que dice ella y lo que dicen todos, mucha decepción, sería para mí mucha decepción, porque además es una persona que admiro bastante, porque hizo, a ver, tuvo sus pros y sus contras, pero tuvo cosas muy buenas, Zapatero, hizo cosas muy buenas. Pero, lo que decimos, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, a mí lo que me escama tantísimo es que en 4 días hayan sacado todo esto y haya juicios de la derecha que no se han hecho en 20 años, en 10 años, ¿eh? Y que ahí hay una corruptela tremenda y todavía no los jueces tienen... no son parciales, punto. Yo creo que la justicia tendría que ser más parcial.
0: Más imparcial.
1: Más imparcial.
4: Yo estoy de acuerdo
1: más
4: con
1: imparcial.
4: Lo que está diciendo Pilar, sí,
1: no,
4: es verdad.
1: No creo yo que a este señor lo hayan cogido en 4 días, le hayan hecho todo este proceso, todo lo que le he hecho, y a estas otras gentes que están de años y años y años, que se sabe de sobra lo que han hecho, y no los tienen, todavía no están ni en la cárcel, si tienen que estar en la cárcel, ni nada de nada. Por lo tanto, yo tengo mis dudas.
4: Totalmente de acuerdo, porque también pasa una cosa. Esto que le ha pasado ahora con el Zapatero, ya lo estaban adelantando hace... ¿Cómo se sabe todo eso? Pero si es que te quedas parada, ¿eh? ¿Cómo se sabe ya que decían a Zapatero también? Ya verás la que le viene a Zapatero.
0: Isabel Díaz Ayuso, fer unes declaracions fa un temps dient que, bueno, que se vienen curvas, va dir directament.
4: Sí, sí, ¿de dónde viene toda esa información?
1: Pues imagínate las curvas que tienen ellos. Pues es que esto es, yo, para mí esto es una revancha, lo que quieren es tirar al gobierno como sea. Y bueno,
0: es veritat que és estrany perquè
1: no ojalá sea
0: parava,
1: eso,
0: en aquest cas, i llavors si tu fas aquestes declaracions, alguna informació tens, mínimament.
1: Sí.
0: També M. Rajoy no ha estat imputat en el
1: I mira si
0: cas,
1: se sabe bueno, quién es M. Rajoy, A ver, se sabe, porque ¿cuánto Rajoy sabía ahí?
4: Y el novio del Ayuso, que fíjate tú, ese también ahí, que está ahí, que no acaba de presentar para que lo juzguen como por lo que haya hecho, nada. Són tremendo, jo digo, bueno, madre mía.
1: Pues por eso hay que esperar.
0: El que sí que fa és que la gent es desconnecti encara més, no?, de la política.
4: Sí,
1: claro,
0: desconfiï.
2: Desconfies cada vegada més, claro. Entre i entre sempre hi ha algun problema o altre.
1: Sí, es que además que hay estos de la Kitchen tienen cantidad de juicios, es que 30 y pico de juicios tienen que tener después de 10 años. No, señores.
4: Y es triste porque la política también nos tiene a los ciudadanos, también nos preocupa, o sea, que
0: claro.
4: Es una cosa que tenemos ahí y estamos contentos, tanto si es de derecha o el que sea derecha y el que sea de izquierda, que es una cosa que la necesitamos, ¿no?
0: Claro.
4: Pero que lo hagan bien. Que lo hagan bien.
2: A veces ellos a lo mejor no piden nada y va otro a ofrecérselo.
1: Hombre, sí, claro.
4: Sí, por supuesto, claro.
2: Es que ya lo chinchan para que piquen para lo que a la otra le interesa.
0: Claro, que pasa es que se suposa que son uns polítics que estan ben remunerats, que ho han d'estar, perquè la seva feina és un nivell d'excel·lència i d'exigència molt important, però com diu la Pilar, no hauríem de necessitar més, perquè per això se'ls remunera d'una manera correcta, mínimament correcta, no diríem, i per tant, per molt que t'ofereixin, tu has de dir que no.
2: Sí, però...
0: El mínim exigible és que no et deixis corrompre, no?
1: No, de la decència tiene que ser prioritària.
0: La decència hauria de ser el
1: primer. Prioritària.
0: No?
1: Però, claro, a ver, el dinero es muy malo.
2: Y si viene gratis, es muy dulce.
3: Claro. Y si nadie se entera, pues mejor. Claro.
1: Vale, sí, si nadie se entera, mejor, claro. Pero no, estas cosas tenemos que enterarnos. Sí.
0: Això anirà per llarg, segurament, però també volíem parlar d'un altre cas de diners, perquè l'altra part de les portades és a l'hereu de Mango, que és una multinacional, i Jonathan Andic va ser ahir detingut per l'homicidi del seu pare, perquè ara s'està investigant ja com un homicidi. No sé què en penseu, perquè va pagar 1 milió d'euros i va sortir el moment.
2: Això diu que té quartos, no té cap problema. Pot matar qui vulgui, pot fer el que dona.
0: Això és fortíssim, perquè clar, un milió d'euros per ell no és el mateix que seria per nosaltres un milió d'euros.
1: No.
0: Llavors aquest tipus de fiances, no sé si les hem de repensar també.
1: Pues,
0: a veure, quin sentit té una fiança per un multimilionari?
1: És un dret constitucional.
0: Clar, és un dret, però quin sentit té una fiança per un multimilionari?
1: Ninguno.
4: Por eso el dinero ciega tanto a las personas. Ninguno. Porque con dinero te puedes pasar por encima de todo y arrollar a las personas y quitarle los derechos a las clases más humildes. Es que el dinero, maldito, este bueno, chico, no puedo decir maldito dinero porque de eso lo necesitamos.
1: Este chico viviría muy bien.
4: Este afán de tener...
2: Hombre, es que matar a tu padre per això o feia passar que no li donava ni 5
4: s'andava a casos.
1: El padre té una fortuna de 8.000 milions d'euros.
0: És la persona, era la persona més rica de Catalunya.
1: I són tres herederos. No tenéis bastante, caramba, con lo que os deja y con todo lo que os va a dejar, porque estas tiendas son multinacionales, están por todas partes. Pues se lo ha cargado, pues a ver si es verdad. Otro que hay que saber si es verdad. O no, ¿verdad? Pero cuando la policía lo ha trincado, la policía no es tonta.
0: Veurem, perquè a més és una mort en una excursió a Montserrat.
1: Donde estaban solos.
4: Madre mía, sí.
0: Té tots els elements perquè sigui una sèrie aquí d'èxit.
1: Sí.
0: Absolutament, era una pel·lícula, no? Sí. Té tots els elements perquè al final no hauríem escrit un guió tan perfecte com aquest, no? Veurem què és el que acaba passant, perquè ahir veiem aquesta detenció i és la portada de tots els diaris també. I l'altre tema, ara sí, parlem de diners, però en un altre sentit. S'ha arribat a un acord de pressupost entre els socialistes i Esquerra Republicana. Ara s'ha de validar també amb els vots de Comuns. Veurem si s'arriba a un acord o no, però per fi hi hauria pressupostos i sabem que els pressupostos són l'eina més important, al final, per poder fer polítiques per la gent. No sé com heu seguit això també enmig de moltes protestes. Tenim els metges de vaga, tenim els mestres que també estan protestant, hem vist protestes a la pagesia. Està el tema una mica complicat i es necessiten segurament més recursos. Maria, tu esperaves que hi arribessin uns pressupostos, tot i ser aquestes alçades, que parlem del mes de maig, on normalment ja es donen per prorrogats.
4: Sí, jo, lo que tú has dicho, estaba, vamos, preocupada ya, porque digo, ya me parece a mí, aunque Zapatero decía siempre que seguiría y que seguiría y que seguiría, y está siguiendo.
0: Sí, porque al final aquestes...
4: Zapatero no, Sánchez i Illa.
0: Sí, perquè hem de dir que aquests pressupostos de Catalunya també es gestionen amb Pedro Sánchez i fins i tot amb Zapatero, que ha gestionat coses, en aquest cas a Madrid. De moment aquí Junts no entra en aquesta jugada de buscar suports pels pressupostos.
4: Eso está muy bien, yo veo, eso me gusta, que haya entendimiento y que todo sea para mejor. Ahora leía en el periódico también que le subirán a los maestros un poquito por lo que tú has dicho, porque la educación de los... Eso es muy importante. La educación, el gobierno tiene que apoyar bastante a la educación, porque, madre mía...
0: Avui hi ha reunió, veurem si arriben a un acord o no. Sí. Els mestres demanen un increment salarial important. L'administració, la Generalitat, de moment sembla que no arriba cap aquí, i també manquen professors i més mans, no?, d'educadors socials, d'un altre tipus de professionals de les escoles.
4: Sí, y luego las personas también con discapacidad, todo esto.
0: L'escola inclusiva,
4: eso está muy bien, ¿ves? Mira qué diferencia de una cosa a la otra, cuando hay personas que quieren arreglar y cuando hay personas que solo quieren dinero.
2: No llegan nunca,
4: Bueno, pero mira, ahora se han puesto de acuerdo con Cataluña.
0: Estarán a esta negociación.
4: Sí, bueno, a ver, esperemos que sí, porque eso nos gusta a las personas.
0: ¿Tú, Joan, pensabas que s'arribaria a un acord entre Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes o no? O veies postures molt
2: arrocades? Sí, però es posen molt durs els d'aquí. Es creuen que té que ser el que diuen ells. I això es tenen que combinar, que se vinguin amb una mica, jo fluixo per aquí, tu fluixo per allà, i això, però no, aquí volen ells, aquests volen ser ells, i això se porta moltes discussions i molts problemes.
0: Clar, la política de pactes ja fa anys que l'hem deixat de banda, no?
2: Sí, aquí només van els interessos.
1: Sí, todo, la política es interés puro y duro.
2: Puro y duro, claro.
1: Y para tener más, el que esté ahí, para tener más estatus, para ser mejor, para... No, aquí la pela es lo que manda. Si eres un país rico,
5: pues nada, no tienes que pedir nada, pero si eres un país pobre te las ves y te las deseas para salir adelante. Entonces, yo qué sé.
2: Y hay muchas ayudas, sí. Pero ahora cuando vas a buscar la ayuda...
5: Ya no hay.
3: Ya
5: no
3: es.
5: Yo, a ver, me congratulo de que se llegue a un acuerdo, porque los presupuestos son importantísimos para todo. Porque si no, no habrá subidas de nada, ni maestros, ni médicos, ni nada, y les hace falta, porque médicos hacen falta muchísimos. Sí. Tiene que haber más médicos. Y los maestros pues también, porque tienen unas ratios muy grandes, tienen muchos niños... Y la verdad, y ya te digo que los maestros son casi tan importantes o más que los médicos, porque a los médicos los forman maestros, o sea que hay que, el maestro es la figura,
0: todo, toda la sociedad.
5: Claro, es la figura clave y se tendría que estar pues muy cuidados, muy cuidados.
0: No sé si teniu la sensació que s'ha deixat una mica de banda en
5: aquests últims anys,
0: no? L'educació, la sanitat, que era...
5: Una mica, no, mucho.
0: Són tres coses bàsiques. Claro.
5: Yo soy ya partidaria de que tanto la educación como la sanidad tenía que partir del gobierno central, no tener las comunidades las competencias,
1: porque si no, cada
5: comunidad, cuando se hacen tantas particiones, siempre se va quedando algo por el camino, ¿sabes? Ahora se manda presupuestos para la sanidad a Extremadura, me lo pongo porque es mi tierra, y se puede quedar por el camino mucha cosa, entonces no llega todo. Porque vamos repartiendo entre unos y otros. Sí, yo, hombre, de toda la vida. Y a mí me parece que sería ideal que hubiese un organismo que esto lo gestionara un organismo solo. Sería la presidencia del gobierno, o sea, el gobierno central. Porque si te dan las competencias, pues puede pasar lo que está pasando. Unos privatizamos, los otros también privatizamos, porque mira, eso nos deja dinerito. Porque si empiezan a escarbar con todas esas privataciones, Zapatero se queda en nada. Con todo el dineral que se está dando a la privada.
1: Yo el gobierno a veces en mi mente lo comparo, que ya ves tú qué diferencia, pero bueno, una casa de familia, cuando hay una casa de familia y hay varios hijos, si no les marcas a los hijos que han de cumplir, por lo que dice Pilar, los hijos se desparran y aquella casa no tira para adelante. Pues entonces a los hijos ya desde pequeños se les enseña a que cumplan aquello y que cada uno tiene su función y me parece que el gobierno tiene, estoy de acuerdo, ya lo he dicho antes totalmente, el gobierno tiene que saber dónde va cada cosa y qué hacen las comunidades y todo, y si no, que coja el mando y a repartirlo por igual y que no se escape nada por ninguna parte, como una casa de familia que hay personas educadas.
0: Espera.
3: Es muy complicado todo eso,
2: Sí.
3: Yo cada día os conto, miro la tele i ho segueixo i ho analitzo,
0: sí.
3: I dic, hòstia, i ara per què surt això? Qui ho ha tret això? Qui està escarbant? Són els mateixos,
5: lo de sempre.
3: Crec jo.
5: Sí, lo de sempre.
3: Clar, que lo de sempre. Vinga, anar agafant, que algo sortirà, però sortirà el que hi ha de sortir o veurem què.
5: Nunca sortirà
3: lo que ha de sortir. No soc gaire optimista amb tot això, no.
1: Ahí estàs.
0: Amb el tema pressupostos, que sí que és una part que potser permet un funcionament més àgil de la Generalitat, com ho veus? Pensaves que arribarien a un acord Esquerra Republicana amb el Partit Socialista?
3: Jo creia, sí, creia.
0: Tu confiaves que sí, tot i estar a aquestes alçades del mes de maig i per tant s'aprovaran cap al juny, juliol. O sigui que... Parlem que l'any ja està avançat, això. Sí, normalment s'intenta negociar cap al novembre per tenir-vos a primers de gener, clar. Sí, sí. Joan, què volies dir?
2: No, jo que... Què vols que et digui? Tot això és molt complicat.
0: Tot això és molt complicat, sí. Ara s'han d'esperar també que els comuns parlen més de l'habitatge, perquè és que s'han fet poques iniciatives per revertir aquesta situació.
2: Els comuns també van massa, també...
0: Clar, tothom tira cap a la seva.
2: Clar, aquí està, sí. Però tan apreten que al final totes...
5: Otra cosa, igual el habitatge, claro. Si no lo soluciona, vamos a quedar muy mal con esto de las casas. Pues la gente no puede acceder a pisos de alquiler. Además, con todo esto de los pisos turísticos y todo esto, y lo están comprando gente de fuera, no lo están comprando españoles. Están comprando bloques enteros.
0: Sí.
5: Y echan a la gente para luego y muchísimo más caro. Pues todo esto los gobiernos lo tendrían que cortar de raíz.
0: Sí. Totalment. Doncs veurem què acaba passant amb aquests pressupostos. Sembla que estan força encarrilats. Volíem parlar d'un altre tema que abordarem ara, el tinc al cap a la ràdio, a l'Espai de Salut, que és parlar de la calor. Avui sembla que comencen a pujar les temperatures sí, ja i que ja segurament ja haurem de guardar totes les jaquetes, tot això que has portat ja, Joan, ho hauràs de guardar per l'any vinent.
2: No, jo no puc passar pel sol. Sí, tinc que anar a tapar per collons.
0: Doncs avui parlarem de com protegir-nos del sol i també de la calor. Les xifres són bastant dures. Parlem doncs, de l'any passat, 3.832 morts atribuïbles a aquest excés de calor i 24 directes per la calor. No sé si us prepareu d'alguna manera, perquè al final les persones més vulnerables és la gent gran i els nadons amb aquesta calor, i mor molta més gent per calor que per fred, i per tant sí, hem d'estar amb aquesta previsió, perquè potser no tenim molt assimilat, no?, la perillositat de la calor. Tu, Maria, com vius la calor? Estàs patint ja perquè comenci sí, l'estiu o no?
1: Sí, sí, sí, sí. Ella, i quan me estic vestint, ja me estic poniendo, com me cuesta ya vestirme un poquito, pues ya me da calorina. Eso me sienta, a mí misma me sabe muy mal, porque tiraría lo que me estoy poniendo y todo de la calor. Y entonces yo ya me lo he pensado, esto que dices, en estos días que hemos tenido un poco, digo, madre mía, me da un poco de miedo, pero si ya me estoy, ya me está fastidiando la calor, cuando venga, ¿qué será? Y pues digo, bueno, menos mal que tengo los aires para ponerlos, pero tampoco va bien, porque los aires tampoco va bien.
5: Pero si sales, o sea, un rato a la calle.
1: Sí, sí, sí, pero es que.
0: Pero el carré fa molta calor.
5: Sí, por eso para... si sales un rato a la calle,
0: claro, sí, no te vas a casa durante las horas más saldrás del día.
1: A mi piso le da todo el día el sol. Claro. Y claro, uy, de noche las ventanas y todo. Masa. Que yo sí que le tengo un poquito de reparo a la calor, porque me da mucho sofoco, sí. Mucho.
0: ¿Tú, Pere, cómo ves? ¿Te agrada la calor o no?
3: Sí.
0: Sí, t'agrada, eh? Tu ets d'estiu.
3: Sí.
0: Vas a la platja o...?
3: Ara ja no, abans hi anava bastant. Uh-huh. Sí, ara no. La meva edat ja...
2: Ja marxes arrugues.
5: Ja no queda bon col·liquini.
3: De 90 anys, caminant per allà.
2: Sí,
3: la,
2: clar.
0: Per què no?
2: Que
0: si no
2: aguanta.
0: Hi ha edat per anar a la platja.
3: No, ja ho sé, ja ho sé.
0: Però... A quina edat vas deixar d'anar? Fa quants anys?
3: No gaire, no.
0: Fa dos o tres anys.
3: Sí, perquè fins ara tenia cotxe, amb el cotxe... Clar. I m'agrada molt anar a Castelldefels.
2: Clar, això la...
3: I si no, doncs, bueno, aquí el Prat tenés.
0: Aquí el Prat està molt bé.
3: Sí.
1: La playa...
0: A veure si aquest any t'animes. Ja ens ho diràs.
3: I qui m'hi porta?
0: Hi ha un autobús que funciona els matins, no hi ha
5: todo
0: ningú,
5: el día,
0: eh?
5: Todo el día.
0: Al matí sí. Entre setmana, no sí. Hi ha ningú.
5: No, i a partir de l'1 de junio, sí. De junio irà diàriament sí, dos, sí, sí, sí. Miran dos.
0: Tu vas a la platja o no, Gatell? Passes malament a l'estiu?
2: Eh?
0: Ho passes malament?
2: No, jo malament no, perquè me vaig tot el dia amb foto un pijama i ja no
0: clar,
2: trec.
0: Ja està.
1: Gràcies, que dice que nos vamos a arrugar, pues nos arrugaremos más todavía.
2: No.
1: Ay, madre.
0: Però si pots surts de casa a les primeres hores, no?
2: No, jo... Al sol no puc anar.
0: Clar,
2: perquè em surten taques sí. Per tot arreu.
0: És que el sol no és bo per res,
2: no,
0: per ningú.
2: No, per res.
5: No. L'únic que és bo és per als huesos.
2: Jo sí, tinc aixecar sí. Paraigues de fora i a sota la sombra ja estic allà fora.
1: Los que tenemos los ojos delicados y la piel, que hay personas que también es muy malo eso.
2: I a la platja ja no hi vaig. No hi vaig perquè ja, només quan jo, quan em dutxo, ja veig l'edifici que estic jo ja. Encara jo em marxaria corrents.
0: No passa res, i la platja per tothom.
2: Eh?
0: La platja per tothom.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Però no.
2: Tu,
0: Pilar, vas a la platja?
5: Como ir a la playa, no. Yo lo que suelo hacer es levantarnos muy temprano. Mi hermana y yo nos vamos muy temprano a andar. Nos vamos hasta la playa.
0: Sí, ¿eh?
5: Después caminamos un rato por la playa, nos pegamos un bañito y luego nos venimos en el bus.
0: ¡Ay, qué bien!
5: Eso hacemos.
0: ¿Es un plan?
5: A las 10 de la mañana ya estamos en casa otra vez.
1: Fíjate, pues está muy
0: bien. ¡Qué buen plan!
5: Sí.
0: ¿Quan comenceu a fer-ho? Aquesta
5: setmana a ver si le dan el alta a mi hermana, que se rompió un pie. Ay, i ara lo tiene, está así un poco, pero bueno, ya pio de caminar y tal, y ya está diciendo, a ver si nos vamos, a ver si no.
0: Potser podeu fer una estoneta i després agafa el bus a mitja,
5: sí,
0: a mitja
5: no, bueno, así. También, pero que nos, lo que hacemos es eso, nos ponemos allí, siempre nos ponemos en el mismo sitio donde están los chicos estos de
0: del Salvamén.
5: De los Salvamén. Sí. Nos sentamos, nos bañamos, qué nos sentamos allí, nos damos una ducha y luego cogemos el bus de las 10:30.
0: Hoy me encanta que el plan.
4: Eso está muy
5: bien. Y muy bien. Claro. Yo antes sí que iba a la playa. Yo de joven era
0: playera
5: de las que se iba por la mañana hasta por la tarde, me llevaba el bocadillo. Y luego ya con mis hijos también iba a la playa. Pero ya llevo años que ir a tirarme en la toalla no voy.
0: Bueno, pero
5: porque
0: si
5: luego
0: vas,
5: el problema mío es para levantarme. Claro, de la toalla.
0: Se ha apuntado una cadira. A partir de esta edad se ha apuntado una cadira. Yo encara no me he comprat la cadira, però m'estic resistint.
5: Mira, no.
0: La
5: no.
0: meva gent, la gent de la meva edat ja vol cadira, eh?
5: Ja, sí.
0: És a partir de... Voltant als 40 ja vols cadira.
4: Isa, es que cuando ya salimos de la playa, ya cuando llegamos a casa, hasta ya no llevamos ni arena, porque ya nos hemos... Antes no había esas duchas que, sí, que hay
5: sí,
4: ahora ya.
5: Claro.
4: O sea, que luego te duchas, pero puedes estar tranquilamente en casa sin arena.
0: Sí,
4: nada,
0: sí, ahora la, las
2: lo peor no era esto. Peor que te ponías a la playa y cuando llegabas a casa parecías un tomate.
0: Claro, t'has de portar protecció.
5: Nosotras, bueno, quan éramos jóvenes...
2: Nosaltres, te'n recordes? I llavors a casa tenien que posar-te vinagre.
5: Nosotras, quan éramos jóvenes, nos hacíamos un esto para ponernos morenas con aceite.
0: Això no s'ha de fer.
5: Unos aceites horribles. Ahora no, ara hay que ponerse protección.
0: De seguida en parlem d'això. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos i gràcies per tot, que sois molt maravillosos.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos, un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
7: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
8: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de la Brimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
9: Notícies en xarxa.
10: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
11: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
12: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
13: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
14: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
14: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta'n les condicions a kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
17: Tens un comerç al Prat?
18: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
19: 93 478 53 60
20: 93 478 5360.
17: Al Prat tot resulta ben pagat.
21: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 5 minuts per sobre de les 10 del matí, continuem en directe al Planeta Prat i com us hem explicat a la portada del programa, avui parlem de la calor. I és que precisament sembla que avui arribarà, començarem a notar aquesta calor que arriba ja i començarem a pensar en l'estiu. N'hem parlat ara a la nostra tertúlia amb la gent gran de com els hi afecta en la seva vida diària la calor i és que aquest grup de gent, la gent gran, segurament és una de les més afectades, però no només. I per això hem volgut fer un recordatori de com ens afecta la calor, perquè recordem que té una incidència directa en la nostra salut i que, malauradament, també comporta víctimes mortals, tot i que no tinguem aquesta percepció a nivell de societat. És per això que farem consells preventius, ho fem en aquest espai del Tinc al Cap a la ràdio, i hem convidat a la infermera resident de primer any, especialista en família i comunitària, l'Alba Sánchez. Què tal? Benvinguda.
1: Muchas gracias por darme este espacio. I encantada d'estar aquí.
0: Que sí, doncs la primera vegada que ens acompanyes. Parlem de la calor perquè, com dèiem, avui serà un dels dies que notarem aquesta calor i que comencem una mica a pensar i a preparar-nos també mentalment en el que ens espera. Estem en un Mediterrani que cada cop està notant més aquesta calor i des de més aviat, i per tant ens hem de preparar per intentar apaivagar les conseqüències de la calor. Per començar a posar una mica de fotografia, quines són les dades del 2025 per saber doncs, a què ens estem enfrontant amb la calor?
1: Pues la verdad que por eso este tema tan escogido y ya ahora, porque efectivamente empieza cada vez antes y más calor, y al buscar los datos para comunicarlo, la verdad que me ha sorprendido porque podemos llegar a más de 3.500 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas. Es una cifra bastante elevada, sí, sí. Es verdad que el 96% suele ser de gente mayor de 65 años y que se atribuye a gente mayor, pero es que hemos subido el porcentaje un 87% respecto al año anterior. Y claro, las previsiones para este año son más, por eso tan importante recordar los criterios y las alertas, ¿no?
0: Uh-huh. Aquestes morts són en termes relacionats amb la calor, però hi ha algunes que són atribuïbles directament a la calor, ¿no? Que no
1: sí,
0: tenen
1: sí.
0: Una altra causa.
1: Solo en Barcelona 27 personas son directamente por el calor.
0: És fortíssim perquè, clar, ara estem seguint l'emergència de l'antivirus, no? I hem posat el crit al cel, hem vist com s'ha fet tots els temes dels protocols mèdics,
1: sí.
0: I diem, ostres, és que això són moltes persones cada any que no sé si n'estem fent prou, no? Almenys aquí posarem el granet de sorra per fer divulgació i per intentar que la gent es protegeixi al màxim possible. Com es preveu que sigui aquest estiu també amb aquesta calor?
1: Pues... Como hemos dicho, el porcentaje ha aumentado este año un montón y este año aumentará aún más. Las olas de calor son cada vez más fuertes, más largas, se solapan unas con otras. Pero bueno, pensamos que el calor solo es una molestia y al final, como hemos visto en los datos, va mucho más allá. Pero lo bueno que sí que podemos poner un poquito de medidas para evitar pues, estos fallecimientos y pasarlo tan mal.
0: Uh-huh. Per què ens afecta? En què afecta el cos? En quins canvis ho podem notar?
1: Pues lo primero que pensamos que es molesto, porque tenemos mucho calor y al final a nadie le agrada esto. Nuestro cuerpo empieza a sudar y nos podemos deshidratar. Y el calor directo también nos puede llegar incluso a convulsionar, ¿no?
0: Eso es un cop de calor, ¿no?
1: Eso sería justo, un golpe de calor sería empezarnos a encontrar mal, a temblar, la piel sudorosa, sudamos tanto que nos podemos deshidratar y perderíamos el conocimiento. Pero bueno, vamos a intentar poner medida para no llegar hasta ahí y pues evitar las horas de máxima calor, que serían de 12 a 6 del día, de 12 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Aquí s'ha augmentat una mica, no? Perquè diria que altres anys no sé si
1: sí,
0: era de
1: sí,
0: 12
1: sí.
0: a 4, de 12 a 3, i ara ja cada cop veiem que
1: ja
0: s'allarga
1: és...
0: perquè, clar, és que fa molta calor encara a 6 de la tarda a l'estiu.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: O sigui, de 12 a 6 de la tarda hauríem d'evitar al màxim l'exposició a la calor, fins
1: sí.
0: I tot no sé si podem quedar-nos a casa, no?
1: Bueno, si podemos quedarnos a casa, sí que es verdad que las persianas bajadas,
0: uh-huh.
1: Aprovechar ventilar por la noche, y si no tenemos aire acondicionado, ventiladores, podemos, en el Ayuntamiento del Prat hay un montón de sitios en los que nos podemos refugiar, hay centros cívicos, están las piscinas, hay un montón de fuentes y ya están echando las plazas para evitar que la exposición sea directa al sol, así que la verdad que sí que el Prat tiene un montón de sitios en los que nos podemos refugiar de este calor si podemos no quedarnos en casa.
0: Clar, és veritat que fa uns anys van conèixer aquest terme del refugi climàtic, que era una cosa que no coneixíem, no? I ara ja s'ha establert tota una xarxa de refugis climàtics per totes les persones que potser no tenen les condicions òptimes per estar a casa en aquestes hores més centrals, que pugui ser doncs no tenir aire condicionat, no? I pots anar a un centre cívic, al cèntric, a algun espai que sí que té aquestes característiques. I fins i tot apuntar-te a alguna activitat o passar la tarda jugant al rummikub o fer alguna cosa, no? Que a més fas xarxa i fas comunitat i fas doncs, aquest arrelament més social.
1: Sí, sobretot los jóvenes también tienen los casals, sí. Que hay un montón de actividades, casi todas tienen aire acondicionado y si no también piscinas y en los que se pueden refugiar de este calor.
0: Quins són els grups de persones que són més vulnerables a la calor?
1: Sobre todo la gente mayor, porque sí que es verdad que la mortalidad se ve relacionada con personas mayores de 65 años, pero también mujeres embarazadas, personas que trabajan al aire libre, al final su trabajo está bastante relacionado con el calor, así que sí que es muy importante que se vayan hidratando y vayan bebiendo agua. Las personas mayores también es importante recordar que se pierde esa sensación de sed y por eso hay que beber agua de manera programada. Cada poco tiempo hay que tener una botellita de agua siempre al lado, porque aunque no tengamos esa sensación de sed, sí que podemos encontrarnos deshidratados y que al final nuestro cuerpo suda más y necesitamos más agua.
0: La agua es freda, millor, es natural, millor, porque aquí siempre hay como una mica de debat.
1: Con bulis, pero siempre beber agua y tener una botellita al lado, porque eso, se pierde el reflejo de tener sed y aunque no lo sienta así, sí que tenemos que recordar eso.
0: ¿Cuánta agua hem de beure un día d'agost?
1: Toda la que quieras. Sí, es verdad que hay personas que tienen...
0: És que hi ha gent que li costa molt, eh?
1: Sí.
0: Jo no ho puc entendre, però hi ha gent que li costa molt i que els has d'obligar allà. I...
1: Justo por eso, porque como se pierde la sensación de sed, nos cuesta. Sí que es verdad que hay que ver cada patología, uh-huh. Incluso se puede preguntar en el centro de salud, siempre damos nuestros folletos informativos de ola de calor y medidas, y hay gente que sí que hay que especializar en cada caso en función de la patología, porque hay insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tiene una restricción hídrica y no podría beber toda la que quiera, pero bueno, sí que si no podemos beber tanta agua, la alimentación también es importante, podemos hacer ensaladas que sean fresquitas, que lleven legumbres, el gazpacho, la fruta como la sandía y el melón, que es muy refrescante y al final también te hidrata y te da ese fresquito.
0: Uh-huh. Per tant, això hauria de ser una rutina, no? Per intentar minimitzar al màxim el risc a patir un cop de calor. Quins són els senyals que ens han de posar en preavís? Sobretot estic pensant si estem amb persones grans, no? Si som persones que ens trobem en aquesta situació, per anar al metge o per mirar què ens està passant. Quines serien les alertes?
1: Pues que no sé, que nos encontremos muy cansados, que sudemos mucho, que veamos que la lengua está muy seca, e incluso a veces en la cara se nota como un poco de esa deshidratación.
0: Por ¿sí?
1: Sí, cuando no estamos hidratados se ve que el cuerpo todo...
0: Está intentando aprovechar al máximo.
1: Eso es.
0: Ostras.
1: Eso es. Por eso también es importante, si conocemos a alguien, alguna persona mayor que viva sola, acercarnos de vez en cuando. Igual la compra, si podemos ir a hacerles la compra para que no tengan que salir de casa a estas horas, cargar con peso, sí que es importante. Y si le llevamos la comida y que ya sea este gazpacho, este melón y esa sandía, pues genial.
0: Encara millor, ¿no?
1: Sí.
0: Hi ha algunes medicacions que et predisposen a patir més efectes? Perquè, clar, la gent gran normalment també es pren molta medicació.
1: Sí, justo. Hay ciertas patologías que la medicación que toman pueden aumentar el riesgo de deshidratación, pero habría que ajustar muy personalmente, ver cómo si se puede aumentar el agua o estos alimentos.
0: Això a consulta mèdica, que normalment també amb les infermeres, que ara esteu fent tota una campanya, no? Per moltes coses que jo crec que la gent jove estem fent servir molt les intel·ligències artificials, el ChatGPT, i és veritat que la infermeria està preparada per resoldre'ns molts dels dubtes que tenim a nivell sanitari i fins i tot, clar, evidentment, molt millor que l'AIA, no? Que a vegades també estem en aquest punt, eh? Ara suposo que us ho trobeu, no? A consulta, que la gent arriba ja amb quasi diagnosticada.
1: Ya he buscado, ya he visto, sí, sí, total. Pues mira, incluso en los centros de salud también es un sitio de refugio, claro. Que tenemos ahí aire acondicionado, se está fresquito, y a veces sí que hay gente que va en estas horas,
0: claro.
1: y está ahí porque, bueno, así evitamos el calor, pues maravilloso también.
0: Clar, evidentment també heu de ser, no?, un refugi climàtic, sí. Als centres d'atenció primària. Anem amb les mesures que ens poden facilitar doncs, això, conviure una mica millor amb la calor. Aquí hem recollit abans de la tertúlia alguns inputs que ens han dit, que és que intenten sortir a primeres hores. Han explicat també, mira, un passeig cap a la platja, banya a la platja i tornar amb bus, i a les 10 del matí està a casa ja, amb tot fet, per exemple. Doncs ja has fet l'exercici, ho ha fet acompanyada, a més,
1: sí.
0: I ha tornat, i ja a partir d'aquestes hores no surten. Després, tenir tendals a casa també, als patis, per intentar doncs, estar en ombra la majoria de temps. I aire condicionat, també tothom que el té el fa servir, però aquí tenen dubtes de si és bo o és dolent estar exposat molt de temps a l'aire condicionat. D'això, tot està bé o hi ha alguna cosa que podríem afegir?
1: Sí, al final es que estés fresquito y si en casa pones el aire acondicionado, que no te dé directo para que el ambiente esté fresquito. Durante el día cerrar las ventanas y bajar las persianas y por la noche aprovechar a ventilar y, claro. Y subir las persianas. Las alfombras parece una cosa muy pequeña, pero al final también nos puede dar calor, incluso aumenta el riesgo de caídas, así que sí que se recomienda quitarlas. Y la alimentación, que es muy importante, igual que hemos dicho lo del ejercicio, de ir a la playa, que en el camino de la playa, que son 3 kilómetros, hay un montón de fuentes de agua, y importante esta gente que hace ejercicio, evitar estas horas, que son máximo calor, y protección solar, siempre. Y aunque estemos en la playa, la radiación se refleja en el agua, y aunque pensemos que estemos protegidos, estamos fresquitos, igual protección solar.
0: Clar, ara han fet autocrítica també de que no tenien el coneixement ni de la protecció solar ni fa 50 anys ningú els hi havia explicat que era dolent exposar-se a la platja i després arribaven a casa amb cremadures i amb aquestes cremades, perdó, i s'han hagut de tractar doncs taques que els hi han sortit a la pell, algunes afectacions per la pell per aquesta exposició, però clar, era des del desconeixement. Ara tenim molta informació, però també informació una mica de tot tipus. Ahir vam veure un futbolista famós que parlava, doncs, posava en qüestionament això de posar-se protecció solar. Clar, estem a l'altre punt, no? Hi ha massa informació i una mica contradictòria. Pel que fa a la protecció solar, què ens hauríem, quin factor hem d'escollir i quan ens hem de protegir, ens hem de posar crema?
1: Pues al final siempre un mínimo de 30, siempre, todos los días protección solar, sobre todo si no estamos acostumbrados, nunca salimos a que nos dé el sol y de repente salimos y estamos todo el día, pues
0: clar, això
1: volveremos
0: passa.
1: Aquest
0: cap de setmana que hi ha 3 dies a la platja.
1: Eso es.
0: I ens exposem, portem a la màniga llarga i ens exposem dissabte tot el dia.
1: Y lo más importante no ponérselo una vez y olvidarnos, sino hay que volver cada hora, cada 2 horas, volverse a poner la crema. Al final tiene un tiempo de protección, no es todo el día.
0: Clar, això tampoc no tothom ho fa, al reaplicar-te i reaplicar-te
1: claro,
0: crema.
1: Igual a primera hora sí, ¿no? Pero luego ya nos olvidamos de la crema y sigue siendo importante volvérsela a poner.
0: ¿Hauria de ser tots els dies, a l'hivern també?
1: Sí, sí, sí, por supuesto. Todos los días protección solar y volvérsela a aplicar.
0: Doncs aquí segur que hi ha molta gent que té recorregut. Després parlàvem també amb la Maria, per exemple, que deia em costa vestir-me i ara doncs, amb la calor encara ho passo pitjor, vaig fent descansos per vestir-me. La roba també és important, no?
1: La ropa es muy importante, tiene que ser siempre fresquita, que sea ligera y luego también incluso por la noche. Claro, estaba pensando, este cansancio que tenemos por la mañana al vestirnos es que el calor muchas veces por la noche no nos deja descansar y esto
0: claro.
1: Luego ya no es que nos afecte solo al calor, sino que estamos más irritables, estamos más cansados. Entonces sí que se recomienda una ducha fresquita antes de irnos a dormir, un pijama fresquito, aprovechamos a abrir las ventanas, a ventilar la casa por la noche, intentar así descansar un poquito mejor para el día siguiente no tener estos síntomas.
0: Clar. Això de dormir amb l'aire condicionat?
1: Bueno, si podemos abrir las ventanas y ventilar la casa, siempre es mejor, pero si hay días que el calor no sí. nos permite, que no nos dé directos, solamente para uh-huh. enfriar el ambiente y, por supuesto.
0: Ara és veritat que jo, per exemple, que m'afecta molt a la veu, dormir a l'aire condicionat, hi ha uns ventiladors que quasi tothom se'ls posa, no? Que et poses l'aire fins al final, te'n vas a dormir, apagues l'aire i deixes el ventilador fent circular un aire que ja no és calent perquè has tingut la casa amb certes condicions, que és veritat que la gent gran també es veu molt afectada a la veu moltes vegades i tenen tendència a la fonia i també no volen refredar-se ni fer tot l'efecte contrari, no? No sé si ens queda alguna cosa més així que no haguem dit, però hem parlat de la roba, hem parlat de l'alimentació, de beure aigua de manera permanent i recurrent. Per acabar així amb unes idees bàsiques que tothom pugui implementar per intentar doncs, millorar la seva relació amb la calor.
1: Pues recordar beber agua con frecuencia, que así de manera programada, alimentación que sea fresquita, que nos ayude a pasar mejor el día, por la noche la ducha fresquita, a ventilar por la noche y por el día bajar las persianas y cerrar las ventanas. I
0: la protecció solar.
1: I la protecció solar.
0: Doncs recorda que de 12 a 6 també minimitzar l'exposició al sol, qui pugui fer-ho, i els treballadors, que malauradament doncs, han d'estar a carrer fent la seva feina, també estar mirant quines són les temperatures màximes, perquè és veritat que a partir de certa temperatura no estan obligats a continuar treballant, buscar les ombres, buscar aquesta aigua i fer descansos, no?, amb tot el que puguin al màxim.
1: Gorra, perquè, si poden.
0: Clar, gorra és imprescindible, no?, sí. en aquest cas, d'estar treballant a carrer.
1: Sí, sí, mejor una gorra que evite todo lo que pueda evitar la exposición uh-huh. o incluso ropa preparada con protección solar, ropa
0: que... Ara hi ha roba de protecció solar, és veritat que s'està implementant?
1: Sí.
0: Això funciona?
1: Sí, sí, sí, sí, claro, no permite pasar los rayos del sol a la piel, así que sí.
0: Clar,
1: i no hace falta ponérselo cada ciertas horas.
0: Clar, és més còmode,
1: sí,
0: no? En aquest
1: còmode.
0: Cas. Doncs Alba Sánchez, infermera resident de primer any, especialista en família i comunitària, gràcies per acompanyar-nos avui amb aquest tema tan important i que hem de tenir present perquè al final hem d'intentar minimitzar aquestes morts per calor al màxim. Que vagi molt bé.
1: Muchas gracias.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
3: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
7: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
8: Martes sí y martes no.
9: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
10: Martes sí, martes no.
7: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

0: Són 10:45.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Avui se celebra la primera fira de l'ocupació del Prat a la plaça Joan García Nieto. De 10 del matí a 2 del migdia, les persones assistents poden accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. Escoltem Marga Santiago, cap de la secció de foment de l'ocupació a l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament del Prat.
2: Oferta de feina, processos d'entrevista, que després explicaré, borses de treball i acompanyades d'altres activitats, no?, que donaran pues, un abast més ampli a lo que és el procés de recerca de feina.
0: En exterior hi haurà diferents activitats com tallers d'orientació i recerca de feina que van des de conèixer els processos d'entrevistes ràpides claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació fins a sessions informatives amb l'escola d'oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i contractes, entre d'altres. Els professionals mèdics del sistema sanitari públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores en les condicions laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. És l'onzena jornada de protestes impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte, el passat octubre. La convocatòria arriba en un context de tensió creixent entre el sindicat i el Departament de Salut. L'organització acusa el govern català d'immobilisme i reclama la implicació directa del president de la Generalitat, Salvador Illa, per reprendre les negociacions. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
3: El govern a hores d'ara és de signar grans acords que inclouen obres faraòniques o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics.
0: I també va a la vaga les escoles Bressol de Catalunya, que reclamen un servei públic gratuït i universal per a tots els infants d'aquesta etapa educativa. La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, demana una dignificació salarial, reconeixement professional i millores en les condicions laborals i salut laboral. A més, reclamen ràtios equiparables a la Unió Europea i més recursos per atendre els infants.
1: Esports.
0: El CB Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens de la segona FEB, que, recordem, es disputa del dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda. El primer serà contra l'Olàcia i el següent contra l'Uros de Ribes i l'últim contra el CB Puerto Segundo. D'altra banda, el Club Natació Prat es troba immers en el procés de renovació de la seva junta directiva. Avui dimecres és l'últim dia per presentar candidatura i des de l'entitat han fet una crida als seus socis i sòcies per fomentar la participació. Més informació al butlletí informatiu de 11:45.
4: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.
0: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per

0: promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
1: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
2: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
3: De gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right.
12: The Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.
11: The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night.
13: Time for DJ.
14: Time for DJ.
15: Time for DJ. Time for DJ.
16: Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ.
17: Todo el techno, techno, todo el dance, dance, y todo el house, house, lo quieres aquí.
18: I think it's time for DJs. Hey,
19: time, for DJ,
18: hey,
19: time for DJ, time for DJ, time for DJ, time for DJ, time for DJ.
20: Sábados, sábados, sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
13: Time for DJ.
21: Time for DJ.
13: Time for DJ.
21: Time for DJ.
13: Time for DJ.
22: I wanna live fast and never look back.
23: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Trenta-sis minuts per sobre de les 10 del matí. No deixem de parlar de salut i és que parlem amb el grup Areola. És un grup de suport a l'alletament matern i a la criança. I, de fet, aquesta tarda tenen una sessió amb un tema del que es parla poc i moltes vegades es viu en solitud, que és el desgetament, un procés de dos. I, de fet, el que farem aquí és explicar com ha de ser aquest procés o com pot ser també en aquest recorregut de la lactància. De tot plegat, en parlem, com sempre, amb la Lucía Nova, que ella és assessora del grup de suport d'alletament matern i de criança Areola. Què tal? Benvinguda.
2: Gràcies, hola.
1: Com estàs?
2: Muy bien, gracias.
1: I també tenim l'Aroa Esteban, que ens ha fet molta il·lusió reconnectar amb ella per aquí, perquè la vam seguir des de fa molts anys amb la seva etapa com a actriu, i ara ve també com a mare d'un nadó de 14 mesos i participant, no, d'aquest grup d'Areola. Què tal, Aroa? Com estàs?
3: Doncs sensible.
1: No passa res.
3: Emocionada.
1: Viu-lo com tu vulguis, perquè de fet és molt bonic poder tenir aquesta part, no, de realitat i d'altres processos vitals, perquè és veritat que la maternitat canvia i canvia completament, no? Benvinguda.
3: Gràcies.
1: Lucía, comencem per explicar, per recordar què és Areola, què és el que feu i com esteu ara mateix, en quin punt us trobeu.
2: Bueno, pues somos una asociación que nos reunimos aquí en el Prat, somos asociación de madres. Hablamos de todos los temas relacionados con la maternidad, no solo lactancia, sino también crianza, la alimentación complementaria. Uh-huh. Y como no, pues el destete, del que irá ese taller de esta tarde, que muchas veces nos olvidamos que es el broche final de la lactancia, ¿no? Porque nos centramos muchas veces en esos principios, en las posibles dificultades, sí. Cómo lo llevamos al principio, que igual no tenemos información, pero se nos olvida, ¿no?, que esa etapa, que puede durar muchos meses, pocos meses, unas semanas o unos años, uh-huh, ¿no?, sí que tiene un final, claro. y ese final lo podemos hacer de muchísimas maneras, ¿no? Y si es una etapa importante para nosotras, pues qué mejor que dar un broche así como de oro de terminarlo también de una manera bonita, ¿no?
1: Lucía, no sé si us passa que moltes mares sí que venen a buscar aquest suport a l'inici de la lactància, no? Però quan això s'aconsegueix i s'assumeix i forma part de la criança habitual i del teu dia a dia, ja com que no es creu necessari, no, aquest suport.
2: Sí, correcto, porque se nos olvida eso, ¿no?, que es una parte de lactancia el destete. Claro. Es un proceso que puede durar durante muchos meses o muchos años, que de hecho se inicia ya con la alimentación complementaria de manera natural,
1: claro,
2: que muchas veces pensamos que ha de ser como un... Bueno, esto acaba hoy y yo lo he decidido, lo ha decidido mi bebé y es, sí, el final, pero bueno, ¿no? Empezamos ya a los 5, 6 o 7, 8 meses cuando introducimos los alimentos sólidos y ese proceso pues va durando un tiempo y al final, ¿no? Se nos olvida también que no hay una manera perfecta o única de poder hacerlo, sino hay tantas maneras como hay mamás y bebés, ¿no? Porque todas somos diferentes, todas tenemos bebés que son diferentes y todas tenemos una situación familiar diferente. Entonces, lo que le puede venir bien a una mamá puede que a la vecina o la mejor amiga, claro, o la prima no le va bien, ¿no? Y no lo puede hacer de esa manera, ¿no? Tenemos que encontrar ese momento y esa manera especial de poder hacerlo, porque se puede iniciar tanto por parte de mamá como por parte del bebé, que eso también es como muchas veces mamás no lo piensan, ¿no? Piensan, yo lo voy a hacer porque, sí, vuelvo a trabajar, por ejemplo, no sé que lo puedo hacer de otra manera, y nos olvidamos que sí que puede ser el bebé que con ciertos meses o años puede decidir destetar y ahí está la mamá que igual no lo quería y que hace con toda esa tonelada de emociones, uh-huh, a los que no estaba preparada a afrontar, ¿no?
1: Clar, al final aquí parlem d'una gestió moltes vegades de moltes coses, no?
2: Sí,
1: parlem,
2: sí,
1: de gestió del temps, parlem de gestió de la son, parlem,
2: sí,
1: de,
2: sí, sí,
1: gestió del que implica deixar aquest vincle tan,
2: sí,
1: estret que es té quan es fa l'alletament, i de la culpa.
2: Sí, bueno, esta es la gran, clar, presente de las maternidades, ¿no? Entonces, si podemos evitar, ¿no?, podemos hacer ese destete, ese proceso de una manera, uh-huh, que es coherente con nosotras, que nos escuchemos a nosotras y decidamos nosotras, o sea, no terminemos las lactancias por la prima, por la vecina, por el padre, por el primo, por el cuñado, por las amigas, sino yo lo quiero destetar. ¿Por qué? ¿Lo quiero destetar? Pues, ¿cómo lo puedo hacer? Uh-huh. Entonces, busca ayuda. Lo puedo hacer así, así, así. Y entonces las mamás vienen y dicen, ah, ¿que lo puedo hacer así? Pues sí, ¿por qué? Porque tú necesitas en este momento esto, ¿no? O lo quieres destetar tú o realmente lo quieres destetar, pues, por todas esas opiniones y presiones sociales que tenemos, ¿no? Porque uh-huh. igual, pues, sale de profesionales también, ¿no? Hoy tu bebé ya tiene 15 meses, hombre, esto ya es mucho. O tiene 3 años, claro, o los que sea, ¿no? Al final es una etapa y es una parte de maternidad muy íntima, ¿no?
1: Total.
2: Y cada mamá y cada bebé deciden lo que quieren hacer con esa etapa.
1: Aquí és important recordar que el grup és un grup de suport i no de jutjar les
2: Correcte,
1: mares,
2: sí,
1: que és el que es troben segurament fora d'aquest tipus de grups i per tant que cadascuna en el moment que decideixi podrà veure la seva manera, no, de fer-ho.
2: Correcte.
1: No sé si havíeu fet abans una sessió de desgetament, perquè sí que és veritat que és un moment del que es parla poc. I quina rebuda heu tingut? Perquè...
2: Bueno, sí, entre les mamás del grupo sí que és un tema bastante preocupante. De hecho, uh-huh. hay muchas madres que en cuanto tienen el bebé ya se empiezan a preocupar por cómo será claro. el destete.
1: Wow.
2: ¿No? O sea... Acabas de ser mamá, claro, con todo lo que conlleva, con todo lo que tienes que tener por delante día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, pero ya estás proyectando cómo será, pues porque cuando vuelva a trabajar, cómo sí. la haré, si va a la escuela Bressol, cómo uh-huh. será. Entonces, ya tenemos esa presión de algo que está muy lejano, ¿no? Que ya vendrá solo, y entonces en ese momento sí que lo podremos afrontar, y es una de las preocupaciones de mamás, y es un tema, creo que ya habremos hecho en los últimos años un par de talleres, uh-huh. porque sí que es un tema que nos preocupa. ¿Por qué? Claro. Porque no hablamos, porque no tenemos información y porque la necesitamos, porque acompañadas siempre es mucho más fácil todo, ¿no?
1: Totalment. Doncs aquesta tarda a les 5 és la sessió sobre desgetament, un procés de dos, i aprofitant que tenim aquí a l'Aroa, li volíem preguntar com vas conèixer el grup i com ha estat la teva experiència, el fet de tenir altres mares que es trobin en el mateix punt que tu, perquè a vegades no necessàriament passa amb el teu entorn proper, no?, que estiguin en el mateix moment.
3: Com tu deies, és un espai on no jutjar, no? No jutjar ningú, ni com a persona ni com a mare. Jo vaig conèixer Areola a través de la Bea, que és una assessora acompanyada a la Lucía, i em va parlar del grup. Jo necessitava informar-me una mica més sobre la lactància, i aquí estava embarassada. Clar. Volia iniciar el procés de lactància amb la Natura, que és la meva filla, quan ella nasqués, i la Bea em va convidar. I em va dir, si necessites més ajuda, després parlem tu i jo, individualment. No? Fem sessions one to one, però vine a veure què et sembla. I vaig anar allà i em vaig trobar amb una altra assessora que es diu Maribel, companya d'elles, i una mare. Uh-huh. I vaig veure que és un espai on no es jutja, evidentment, però un espai segur, on pots ser tu, on et pots treure judicis de tu mateixa i de tothom, on t'estan escoltant, et sents escoltada i sobretot reps molta informació per tu decidir després. Tu has de decidir què vols i què no vols a la teva vida.
1: Clar.
3: No et diuen què has de fer. Com per exemple a la societat, que hi ha molta pressió, o a nivell familiar, uh-huh. o a casa teva mateix.
1: Sí, sí, sí.
3: Què has de fer, què no has de fer. I en aquí és, veus altres dones, veus altres maneres, altres famílies, altres nadons, cultures diferents, orígens diferents, bueno, diversitat, pluralitat, i aquí està la riquesa i la nutrició de tot plegat. Per mi ha estat... jo sóc doula, sóc actriu del Teatre Càdix, com era, ara no estic tan activa, sóc educadora social i sóc doula. Però no estic especialitzada en lactància, i és un tema que... a mi em preocupava una mica perquè volia que s'instaurés de manera exitosa.
1: Clar.
3: Jo no sé quan faré el desllatament de la meva criatura, té 14 mesos, uh-huh. i per mi ara mateix ella decidirà quan. Potser en algun moment jo decideixo, però ara mateix penso que és la Natura qui ha de decidir. I en aquell moment és que no sabia com seria l'inici d'una lactància. No tens ni idea si no ets mare. Mm-hmm. Encara que siguis professional com a doula, has vist exemples tantíssims. Jo tenia molta teoria al cap.
2: Clar.
3: Però al final t'ho dona l'experiència, mm-hmm. i no el que et diguin o sàpigues a nivell de coneixement teòric. Areola és un lloc molt respectuós de sosteniment entre totes, no només de les assessores, que també, sinó de les mares. Elles, moltes són mares, per tant, és molt nutritiu tot plegat. No només es parla de lactància, també, es parla de convivència.
2: Clar.
3: Que és un tema amb la teva parella que, déu-n'hi-do.
1: Com hem dit, al final té l'ambivalència la lactància, no? Segurament de ser el vincle més important que puguis tenir, saber que és el millor aliment que li pots donar a la criatura, i per una altra banda, el que suposa, perquè al final la mare té doncs, una feina a part del que sigui la seva feina, no? Perquè vol dir no dormir moltes vegades, vol dir passar-ho malament, vol dir que quan no et ve de gust ho has de fer igual, no? Aquesta ambivalència és poc entesa des de fora de les mares?
3: I tant! O sigui, hem de ser pràctiques com a dones, no?
2: Clar.
3: Aquesta exigència de...
2: Clar.
3: Bueno, pues, si no quieres teta, no hay teta. Ja, però és que la lactància no és teta, boca, bebé, solo.
2: Clar.
3: Hi ha més coses que influeixen, que pateixen, mm-hmm. si no estan ben ateses com a tal.
1: Tot i així, això s'ha de sostenir, no? I com a tot, no hi ha una cosa ideal i sense contres, però
2: correcte.
1: Tot i així, si vols continuar amb aquesta lactància, has de tenir aquest suport, no? I de gent que t'entengui. Continues anant a Areola?
3: Doncs mira,
1: grup?
3: Ara mateix no, perquè la natura està fent llarg i fa, bueno, diguem que per raons logístiques de rutina i familiar, però sí que esporàdicament, una cada tres mesos, m'acosto, vaig...
1: No vols desvincular-te.
3: Exacte. I com és un lloc molt flexible, on pots anar una estoneta i marxar, anar a saludar, a informar-te, a fer el taller,
2: mm-hmm.
3: no et demana una constància, una permanència, una cosa... No, és un lloc on anar lliure. Per tant, quan puc, m'acosto.
1: Que potser sí que o arribes a necessitar tu anar a aquest lloc, no? Més
3: I
1: que el
3: tant.
1: Lloc que et demani, per
3: I
1: tant,
3: tant.
1: A les primeres, no? A les
3: sí.
1: primers mesos segurament és el teu espai on sentir-te entesa i evidentment on tenir un espai de no haver de donar masses explicacions. No?
3: Exacte.
1: Per totes les dones que estiguin en aquest procés, doncs potser embarassades, potser començant la lactància i veient que tenen dificultats, com podem contactar amb Areola? On us reuniu cada quant?
2: Bueno, nos reunimos tres veces a la semana, los primeros martes, los terceros miércoles y los cuartos jueves.
1: Ah, muy bien.
2: Que igual es muy complicado de acordarse. Entonces, tenemos toda la información en nuestro perfil de Instagram. Se puede contactar con nosotras a través del mail, que es grupoareola@gmail.com. Siempre se puede llamar al Centro Cívico Ribera Baixa, que está en San Jordi del Prat, para preguntar la información.
1: Perfecto.
2: O sea que hay muchas maneras y siempre decimos, ¿no? No es solo lactancia, no son solo esas primeras semanas. Puede que también cuando tu hijo o tu hija tenga 2 o 3 años o 1 año y medio y de golpe te ha surgido una duda de lo que sea, o simplemente necesitas sentirte, ¿no? Que no estás sola en ese mundo, pues también ven, no tienes por qué sentirte mal porque no hayas venido o porque necesitas esa acogida en ese momento, ¿no? Estamos siempre intentando crear esa tribu que necesitan las madres en la sociedad, en esta sociedad tan individualista en la que estamos, en la que es muy complicado maternar. Y con apoyo y ver esa manera de igual de otra mamá también te ayuda a ver que tú también lo puedes hacer y es creo que más fácil hacerlo entre todas, ¿no?
1: Segur que sí. Aquesta tarda, ¿com serà la xerrada? ¿Qui participarà?
2: Bueno, vendrán unas asesoras que siempre tienen un poquito más de información, digamos, científica, teórica, ¿no? Pero siempre la esencia de nuestro grupo, hasta en los talleres y formaciones, es, ¿no? Esas inquietudes de esas mamás que están en ese momento, ¿no? No es una charla teórica, uh-huh. que pensamos que... Hay mucha información en la red
1: sí.
2: Teórica que se puede leer, sino es siempre el momento de de inquietudes de estas personas que están en ese momento, intentar apoyarlas en lo que traen ellas en ese momento y crear un momento, una reunión de personas, de mamás, de mujeres, donde ellas puedan sentir que pregunten o dudas que tengan, nada es raro, nada es extraño, todo es normal, natural y habitual, y todas podemos tener diferentes también maneras de ver todo, ¿no? Y es un espacio pues así un poquito especial. Intentamos siempre que las dudas de ese momento estén resueltas y que podamos acompañar a estas mamás en el momento.
1: Doncs al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa a partir de les 5 de la tarda, aquest espai per poder parlar d'aquest canvi d'etapa, d'aquest desgetament, per poder fer tots els qüestionaments, totes les preguntes que podem tenir, perquè a més ens passa, no, que la generació de les nostres mares no va poder viure la lactància com van voler, no? I llavors no tenim aquestes referents perquè les àvies potser ens queden molt lluny i molt lluny de la nostra realitat, no? I per tant, ara, doncs, sou vosaltres les que esteu marcant, no, aquest camí cap a tornar amb la lactància, amb una lactància conscient i a la vegada en un món capitalista que ens exigeix correcte tornar a la feina d'una manera ràpida i a més que no se't noti que has estat mare, no? I per tant, doncs, l'acompanyament és molt necessari. Parlar de maternitat ara mateix és revolucionari, diríem, sí. I per tant, Areola és aquest grup que ofereix aquest suport aquí al Prat i que a més, si esteu en el procés de plantejar-vos doncs, com fer el final de la lactància, és la xerrada per poder-ho fer. Gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
3: Tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
6: Clar que no.
3: No?
6: No, no hi ha ningú perfecte.
7: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm a believer.
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
1: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endes està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat. Només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endes informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
6: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
7: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
9: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
12: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Ende breit.
1: Cinc minuts per sobre de les 11 del matí. Canviem de tema i és que ja hem parlat a la tertúlia aquest matí les diferents vagues a sectors públics i ara parlem de les biblioteques i és que faran una vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació, millores salarials i també la implementació d'un protocol específic davant les violències entre d'altres. La protesta va arrencar fa setmanes en el marc de la negociació de l'adhesió de les biblioteques de la ciutat de Barcelona al nou conveni de l'Ajuntament. Recuperem aquesta entrevista de Víctor Asensio García a Esther Ruiz, bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín.
2: Des del passat 25 d'abril heu participat de les aturades a les biblioteques per reclamar millores per al col·lectiu, però n'hi ha algunes, com dèiem al principi, com aquesta equiparació amb el personal municipal de l'Ajuntament de Barcelona, que són específiques del Consorci. En el vostre cas, cas de la resta de biblioteques de la xarxa de la Diputació, teniu reclamacions pròpies? Quines són?
3: Bueno, aquesta vaga fem reclamacions per tota la xarxa de biblioteques. Vull dir, la Biblioteca del Prat no té una reclamació pròpia, ni la de Viladecans. Estem demanant, com a biblioteques de la província, una sèrie de millores genèriques per tot el sistema bibliotecari.
2: I quines serien aquestes millores? Perquè veiem, no, que en el cas del Consorci de Barcelona, que ara explicarem ben bé que, com funciona això perquè ho entenguem, però en el cas del Consorci de Barcelona reclamen l'adhesió amb condicions equiparables a la resta de personal municipal de l'Ajuntament. En el vostre cas, la resta de biblioteques no demaneu això concretament perquè és molt específic del de Barcelona. Quines són les que sí que són conjuntes a la resta de biblioteques de la xarxa?
3: Doncs mira, de manera conjunta, el Consorci de la Ciutat de Barcelona, el Consorci de Biblioteques i la resta de biblioteques de la província demanem bueno, diferents punts que es podrien concretar. Per exemple, demanem millor inversió en infraestructures. Les infraestructures on estan les biblioteques són competència municipal i a nivell de província, doncs, bueno, són edificis que amb el pas del temps potser no es cuiden ni s'actualitzen ni com s'hauria de fer per oferir un bon servei, no? A nivell de clima, a nivell de goteres, a nivell de, bueno, de diferents aspectes. Això és una cosa que demanem com a personal, perquè estem allà dintre moltes hores, però també és una millora que demanem pels nostres usuaris, no? A nivell d'il·luminació, sobretot de clima, no? La biblioteca que a l'esmorz de calor i a baix et congeles de fred. Vull dir, és algo que afecta tota la província, per dir-ho d'alguna manera, no? També una de les reclamacions que es fa al sistema de biblioteques de la província, demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil, no? A la xarxa de biblioteques tots són bibliotecaris, no? No hi ha perfils específics. I en alguns casos s'haurien de començar, bueno, ja fa temps que s'haurien de començar a considerar altres perfils. També, bueno, demanem les tasques de les biblioteques. Tu quan entres a una biblioteca tothom sembla un bibliotecari, però realment a dintre de les biblioteques hi ha personal normalment de dues i de tres empreses diferents, siguin públiques o privades, eh? De vegades hi ha, el més normal és trobar personal de la Diputació amb els càrrecs més tècnics i el personal municipal amb càrrecs més d'auxiliars o consergeria. Però de vegades, que no és el cas del Prat, però de vegades fins i tot a la biblioteca trobes personal d'una empresa privada subcontractada o personal de la Generalitat, també. Depèn de cada ajuntament i de cada conveni. Aleshores, què estem demanant? Pues que hi hagi una diferenciació de les tasques. És a dir, que aquestes tasques que tenim ara mateix compartides, que tothom fa de tot, independentment de la categoria i de vegades independentment de l'empresa que et contracta i del sou i dels horaris, que estem en empreses diferents, tenim diferents convenis i condicions laborals, pues això, volem que s'ordeni una mica. Aquesta és una altra reivindicació que fem. Després, bueno, no sé si continuar perquè és una mica llarg.
2: No, però, a veure, si en som més, les hem de conèixer, evidentment, però abans de...
3: N'hi ha més, n'hi ha més, n'hi ha un parell més.
2: A mi m'agradaria, ara les repassem, però m'agradaria... Però abans que ens expliquis, perquè ara estaves parlant sí. de la Biblioteca del Prat, però també d'altres biblioteques, perquè entenguem ben bé com és això de les biblioteques, de com funciona tot plegat, de qui és la competència. La xarxa de biblioteques pertany a la Diputació, però la gestió està en major, en la principal part dels municipis on és cada biblioteca. És així?
3: Sí. A dia d'avui la biblioteca és una competència municipal, és a l'Ajuntament, és a dir, un ajuntament decideix si té biblioteca o no. Bueno, ho decideix una llei que diu que n'ha de tenir a partir d'una xifra d'habitants, però és una competència municipal. Què passa? Què fa aquí la Diputació? La Diputació fa més de 100 anys va crear el que va ser la primera xarxa de biblioteques a Catalunya. És una entitat històrica que va iniciar el món bibliotecari i té tot el coneixement i tota la infraestructura de coneixement per crear biblioteques. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona històricament ha fet convenis amb els municipis per crear biblioteques, aprofitant pues, això, tota l'entitat que té i coneixement després de 100 anys de història. Aleshores, normalment, Diputació i Ajuntament, en el moment que comencen a crear les biblioteques, fan un conveni. El conveni sempre és diferent, no és el mateix conveni amb Viladecans que amb la ciutat de Barcelona, Carrassa, que amb l'Hospitalet. El conveni es signa entre Diputació i Ajuntament. Val? No és que siguin tots molt diferents, perquè hi ha un model bastant estàndard, però sí que cada municipi té les seves característiques. No? I això explica, per exemple, que en el cas de Barcelona, que són 40 biblioteques, pues el conveni es fa amb el consorci, perquè l'Ajuntament de Barcelona crea un consorci de la xarxa de biblioteques. Això un altre ajuntament, com el de l'Hospitalet, pues no ho fa. No? Cada ajuntament pues, també té la seva autonomia. I així és com funcionen les biblioteques. Com a mínim sempre hi ha, acostuma a haver, això, personal de la Diputació i de l'Ajuntament.
2: I per això algunes biblioteques hi ha fins a 3 empreses o 4 empreses que gestionen, no? O 4 perfils de personal que gestionen, perquè depèn doncs, dels convenis que faci cada ajuntament, és així.
3: Exacte, I són diferents. Haurien d'anar municipi per municipi, que ara són moltíssims els que tenen biblioteca, per veure quines són les característiques, no, de cadascun.
2: Doncs
3: tornem a grosso modo.
2: Tornem a aquestes reclamacions conjuntes que ens estaves comentant i ara ens les tornes a explicar,
3: sí.
2: Però també a qui van adreçades concretament, perquè aquí, clar, les adreceu a cadascun dels municipis que tenen la competència en les biblioteques o al conjunt de la Diputació en aquest cas?
3: No, això és a la Diputació. És a dir, aquesta vaga la convoca al personal de la Diputació, al personal tècnic de la Diputació de Barcelona. Per entendre-ho d'una manera més clara, aquí al Prat, a la biblioteca, normalment estem personal de l'Ajuntament i de la Diputació. L'Ajuntament no convoca cap vaga, és només el personal de la Diputació que som els bibliotecaris. En el cas del Prat som 6 persones. De tota la plantilla, som minoria, per dir-ho d'alguna manera. La major part del personal d'aquesta biblioteca és de l'Ajuntament. Aleshores, bueno, doncs, una part d'aquest sector, que som els bibliotecaris, ens adherim o no, perquè ja sabeu que hi ha dret, ens adherim o no a aquesta vaga, que ara mateix, tot i que va començar a l'abril, està convocada tots els dissabtes. Tots els dissabtes, que és el dia que podem tenir més visibilitat, no? I no sé si amb això he respost o he aclarit una mica la teva pregunta.
2: I tant, sí. Ens faltava alguna reclamació que ens comentaves, no? Que encara en teníeu alguna altra.
3: Sí.
2: Doncs quines serien aquestes?
3: Bueno,
2: hem parlat del tema també d'aclarir les funcions, dels horaris.
3: Sí, aclarir funcions. També hi ha una reivindicació històrica que comparativament amb la resta de personal de la Diputació, doncs demanem conciliació, millores en la conciliació. i això implica, per exemple, poder fer tasques en teletreball, que no en podem fer encara, la conciliació, bueno, si mireu els horaris de les biblioteques de la província, ja no en concret del Prat, perquè ja et dic que és una reivindicació a nivell de biblioteques de tota la província. Tenim uns horaris que bueno, bastant millorables, Vull dir, hi ha biblioteques que treballem 11 hores seguides, hi ha menys 8 hores de descans, demà hem de tornar i... Vull dir, no dic que sigui en el cas del Prat, però això és una situació que es dona moltes vegades. Posar una mica d'ordre i conciliar una mica millor els usuaris. Som un sector feminitzat, les biblioteques som àmpliament majoria i pues, també demanem que això es comenci a corregir. I ja, així una mica per acabar, demanem pues, que les jornades laborals, una mica la precarietat en els horaris, que puguin ser compensades, que després les mesures d'afiliació siguin reals, perquè bueno, tancant, imagina't nosaltres, a les 9 de la nit, imagina't quina és la conciliació, no? Depèn de la circumstància familiar. I després també demanem que amb aquestes millors condicions laborals bueno, pues, poder fer un servei de millor qualitat.
2: Per tot plegat, heu decidit fer vaga indefinida a partir de dimarts 26 de maig. Aquestes dates coincideixen precisament amb les preparatòries, en el moment en què l'alumnat va més a la biblioteca per poder preparar la selectivitat. Per tenir la data, diguéssim, que la selectivitat serà entre el 9 i l'11 de juny, per tant, aquests dies previs és molt habitual que l'alumnat vagi per preparar aquests exàmens. Quines afectacions preveieu que tindran les aturades i hi ha serveis mínims convocats o en el cas de les biblioteques no apliquen els serveis mínims?
3: No hi ha serveis mínims com en el cas dels mestres, que sí que tenen serveis mínims, que és el 50% de la plantilla, els serveis mínims, en el cas dels mestres. Nosaltres no, perquè no som un servei essencial. Val? No tenim per què. El que sí que és veritat que cada biblioteca dins del seu municipi, el bibliotecari de la Diputació és el personal més mínim de la biblioteca, perquè els auxiliars sempre són majoria. És a dir, la repercussió que tindrem sempre serà petita, d'alguna manera, perquè amb això que t'he dit, que no, com que totes les tasques les estem fent compartides, a la que el bibliotecari deixa de venir a treballar, ve un auxiliar i s'hi posa la seva cadira, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, amb aquesta vaga potser tancarem una planta, potser tancarem dues plantes, depèn de la biblioteca, potser tancarem un servei, però realment tancar tota la biblioteca només s'està aconseguint a Barcelona, que en el conveni l'Ajuntament té tot el personal, tant el tècnic com l'auxiliar.
2: Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Esther Ruiz, bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín, per explicar-nos també el conflicte a nivell metropolità i de la Diputació. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Pues moltes gràcies per donar-nos aquesta veu a aquesta reivindicació tan... Ja has vist que és tan complexa, no? Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Planeta Prat.
2: Moment per parlar d'alimentació. Farem amb el Menja't la Vida una mirada positiva, però també realista, de la nutrició aplicada a la vida quotidiana i a la salut emocional.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dóna molta energia.
1: La
2: també, doncs, fer canvis a la vida també te'n dóna, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. Uh-huh. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem, doncs, de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. Uh-huh. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control, doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat, és a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant, no em menjo. Val? Uh-huh. I aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar, o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de saciedat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que hem menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament.
2: Vale.
1: Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això. Acabo amb altres tips, val? Uh-huh. I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici amb un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula, al final, ens dona una informació d'un número. Que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està, no ens condiciona, però si us peseu cada matí us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí, i si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després, val? Això també és una senyal. El tenir o el que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents, i que a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si entens... Sí. Si en teniu més de dos o tres, no? Uh-huh. Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passa, com em passa, és a dir, si em passa un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? O negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer, i per tant, doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada, doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Uh-huh. Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments, i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem, i tinguem una informació, doncs, actualitzada, verídica, i que ens ajudi, doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Uh-huh. Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
2: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no?

0: senyals, no? De realment estem menjant lliure, quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem sí, sí, menjar lliure, però si menjo lliure jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
0: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes, i si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però bueno, això ho parlarem en un altre,
1: em sembla bé,
0: en un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi, et necessitem moltíssim, una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
0: Igualment, adeu-siau.
2: Continguts en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Són 11:45.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
4: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Avui se celebra la primera fira de l'ocupació del Prat a la plaça Joan García Nieto. De 10 del matí a 2 del migdia, les persones assistents poden accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. Escoltem Marga Santiago, cap de la secció de foment de l'ocupació de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament del Prat.
5: Oferta de feina, processos d'entrevista, que després explicaré, borses de treball i acompanyades d'altres activitats, no?, que donaran, pues, un abast més ampli a lo que és el procés de recerca de feina.
4: En exterior hi haurà diferents activitats com tallers d'orientació i recerca de feina que van des de conèixer els processos d'entrevistes ràpides fins a sessions informatives amb l'Escola d'Oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i contractes, entre d'altres. Els professionals mèdics del sistema sanitari públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores a les condicions laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. És l'onzena jornada de protestes impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya des de l'inici de conflicte el passat octubre. La convocatòria arriba en un context de tensió creixent entre el sindicat i el Departament de Salut. L'organització acusa el govern català d'immobilisme i reclama la implicació directa del president de la Generalitat per reprendre les negociacions. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
6: El govern, a hores d'ara, és de signar grans acords que inclouen obres faraòniques o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges, doncs, estem al carrer intentant que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics.
4: I encara parlem de vagues perquè les escoles Bressol de Catalunya també reclamen un servei públic gratuït i universal per a tots els infants d'aquesta etapa educativa. La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, demana una dignificació salarial, reconeixement professional i millores de les condicions laborals i en salut laboral. A més, reclamen ràtios equiparables a la Unió Europea i més recursos per atendre els infants.
2: Esports.
4: El CB Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens de segona FEB, que recordem es disputa del dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda. El primer serà contra l'Ulàcia, el següent contra l'Uros de Ribes i l'últim contra el CB Puerto Sagunto. D'altra banda, el Club Natació Prat es troba immers en el procés de renovació de la seva junta directiva. Avui dimecres és l'últim dia per presentar candidatura i des de l'entitat han fet una crida als seus socis i sòcies per fomentar la participació. Més informació al butlletí informatiu de 12:15.
7: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
8: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
9: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
10: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
11: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38.

0: Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
3: I així,
2: gener,
3: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
6: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: estar tant temps sol. 35 minuts per sobre de les 11 del matí. Arriba el Quinto Millennial. Marc Quinto, benvingut.
1: Molt bon dia, Issa.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui, molt similar, força similar.
0: Sí, coincideix, eh?
1: Coincideix. Itti, que ens agrada dir.
0: Molt bé. A tu, sobretot. Aprenem molts idiomes amb tu.
1: Però perquè jo, que sóc jove encara...
0: No, és
1: veritat. 22 anys, entrados en 23, això es deia molt abans, no?
0: Entrados en... Tu estaries entrant als
1: 30. A la meva família es deia molt a Andalusia, la meva família andalusa, que no tinc res jo a veure amb ells, però...
0: Però tu llavors estaries entrant als 30.
1: No. Dels 22 s'entra als 23.
0: I dels 29 als 30?
1: Sí, però si,
0: no s'entra.
1: Si els tingués.
0: Ah, bueno, no,
1: però
0: clar,
1: no
0: que els tens.
1: Bé,
0: clar que els tens.
1: Vinga, t'explico coses.
0: Molt bé.
1: Primer tema, El Hormiguero barra La Revuelta.
0: Sí.
1: Amb aquests personatges que han anat sortint, que a més em ve molt... Em ve com en ell el dit,
0: sí.
1: Perquè... No sé com es diu.
0: Just a la fusta.
1: Em ve així de bé perquè han aparegut dos futbolistes de reconegut nom, de renom, en els dos programes. Així que bé, parlem de Servicio Secreto, que és aquest programa de Chicote, que me l'he vist ja.
0: Ai, sí.
1: Perquè, bueno, ara ho comentarem. Me l'he vist. Alba Carrillo no para de liar-la. Des de, recordem, la va liar amb la Benita fa uns dies, ho vam comentar, doncs ha seguit l'estela del lío endavant.
0: Ella li agrada, un jardinet.
1: Ha fet patada endavant i el que va sortint. I després, tinc dos temes que segurament no donin temps, que són el show de pa i...
0: Això què és?
1: Això de pa espadilla.
0: Sí?
1: Això de
0: pa. Però no et diu així, no?
1: No, però ja ho diu així.
0: Ah, val. Perquè és la zeta aspirada.
1: I... Sí, de pa, no? I parlarem...
0: Tu és que els accents els fas fatal. O sigui, no conec una persona que faci pitjor els accents que tu i no se't dona bé cap accent.
1: Els fas tots iguals. Tots iguals, sí.
0: O sigui, cap...
1: Tots iguals i no sabries dir quin és l'accent.
0: Quin és quin.
1: I si dona temps parlem d'experts internacionals que ara a TikTok apareixen molt.
0: Oi, alguns. Sisplau. Ara no para de sortir-me
1: l'algoritme. I va, la sèrie d'avui, molt interessant, Berlín i la dama de l'armillo, de Netflix, que es va estrenar el divendres.
0: Un armillo és un animal, no?
1: Armadillo, no?
0: Sí, no? Ah, no, no és armillo, llavors.
1: És que no
0: ho sé. No ho sé.
1: No sé el que és armillo.
0: Jo pensava que era... No saps què és?
1: No.
0: Val.
1: És una,
0: fins i tot veient la sèrie.
1: La dama de l'armillo és una pintura.
0: Ah, vale.
1: Vale. És una obra.
0: Anem a buscar armillo, no?
1: Sí, busqueu. I en parlarem perquè està bé la sèrie, eh? Recordem, prequela de La Casa de Papel. Va, anem a parlar d'aquests programes en prime time que tenim a 3Media i a Radio Televisió Espanyola, com són El Hormiguero i La Revuelta. Aquesta setmana, Llorente, el jugador de l'Atlètic de Madrid, que recordem és aquell que es posa les ulleres de color groc, que està en contra de la crema solar...
0: N'hem parlat abans amb la infermera que ens ha visitat,
1: sí?
0: Amb l'Alba Sánchez.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè, clar, hem parlat de protecció solar,
1: sí, sí, sí.
0: I de com ara...
1: Mira com lliguem tots els temes,
0: avui. Sí, és que
1: està
0: tot enllaçat. De com ara hi ha futbolistes que promouen el contrari.
1: Clar, aquest, a més, és terraplanista, és tot el que no hem de ser és aquesta persona,
0: sí.
1: Vale? Aleshores, anem a escoltar que ha anat a un programa de màxima audiència, com és El Hormiguero, a difondre aquests bulos sobre aquestes fake news sobre la crema solar, tal. Bé, i fins i tot Pablo Motos ha intentat rebatre una mica, que acostuma a no fer-ho.
0: Primera vegada.
1: Primera vegada que passa això. Anem a sentir un primer tastet, va.
2: Es ponerse al sol poco a poco, que bien, empezando por la mañana, que bien, y luego protegerse con ropa, que bien, pero nunca usar crema solar. Y la comunidad científica se echó encima de ti. ¿No es un poco peligroso ir en contra de lo que dicen los dermatólogos y los oncólogos?
3: Yo es que es lo que siento, y muchos dermatólogos y muchos profesionales de la salud defienden este estilo de vida. Y que no estás diciendo nada, simplemente es que tengas una relación con el sol coherente. Lo que no puede ser es que no tomes el sol en todo el año, no te dé el sol en todo el año y llegues la primera semana de agosto y te calces 7 horas el primer día en la playa. Pues es como el deporte. Si no haces deporte en todo el año y en agosto del primer día te cascas 200 kilos de sentadilla y te partes la espalda, ¿de quién es la culpa?
2: No, la culpa es tuya, claro.
1: Bé, s'ho inventa absolutament tot, vale? Partint d'això, llavors, a mi el que em preocupa és que aquest programa que veuen molts nens i nenes, molts joves, molts adolescents...
0: És un referent, aquest.
1: Arribarà, clar, arribarà el moment... Arribarà el moment, encara arriba l'estiu, perquè això, clar, no ho has fet a l'octubre, que dius, bueno, tu tens per oblidar-te fins al maig, perquè els mesos forts són a l'estiu. Però arriba el moment en què la gent comença a anar a la platja i que els i les noies diran, si jo vinc ara avui mitja horeta, demà una hora i demà passat dues hores, que és ja el que està. Ell està dient, ja se'm passa el tema. Pablo Motos li diu, hem parlat amb el Col·legi d'Dermatòlegs sí. d'Espanya, i doncs i ell diu, estos, com
0: ¿quién
1: si...
0: ¿Quién es el dermatólogo clar, siendo yo un futbolista sí, o que tengo sensaciones?
1: Sensaciones, clar, tengo sensaciones. Anem a escoltar la segona part, perquè sí, Pablo sí, Motos sisplau. Intenta rebatre'l, però tampoc acaba de saber molt, com no està acostumat, no acaba de saber molt bé com en sortir-se'n, eh?
2: Sí. Lo que dicen los especialistas es que el sol, el daño
3: bueno,
2: del sol...
3: Bueno, es que depende del especialista, Pablo. Es que hay dermatólogos que no piensan como los otros.
2: Yo he hablado con la Asociación Española de Dermatología. No te...
3: Bueno, está bien.
2: Y dicen que el daño solar, y luego está humeadora, el daño solar es acumulativo. Y que entonces el 90%, eso sí que está demostrado, ¿eh? El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años... De sol de la persona. ¿No estàs d'acord en eso?
3: ¿Cómo miden eso?
0: Mira, que sisplau. O sigui, anys de ciència, anys d'investigació mèdica, anys d'estudis on hi ha hagut una mostra contrastada de població. ¿Cómo miden? Pues perquè la ciència existeix.
1: Sí, sí.
0: És que, clar...
1: No te, és que no té més.
0: És que això, no de donar-li un micro a gent... Primer que, a veure, els futbolistes no han de ser exemple de més que del futbol.
1: Sí, sí.
0: Que moltes vegades no ho són. Però... és que menys de temes que no tenen ni idea. Per ser metge has d'estudiar 10 anys, si us plau. No pots basar-te en sensacions i dir, bueno,
1: esto sí.
0: dermatòleg, si us plau.
1: Totalment que... d'acord. Llavors, jo portava aquests dos talls que m'han semblat vergonyosos i de fet he sentit alguns més de l'entrevista.
0: I tot i així penso que estan molt preparats els dos. O sigui, ell anava preparat perquè sí. li fessin aquestes preguntes perquè té un discurs menys potent del que té a xarxes
1: sí, sí, sí,
0: i Pablo
1: sí,
0: Motos sí. anava preparat perquè li diguessin que perquè li dona veu a aquesta persona.
1: Sí, no.
0: Estava molt preparat.
1: I tot i així, ell ha anat, com deies, molt més calmadet per entrar més fàcilment i no tan brusc com perquè també parlaven del callo solar, anaven a parlar i ell va dir no, d'esto no pensava hablar.
0: Clar, és per això.
1: Plan, això que és com el més extrem ja del discurs, doncs això no ho traurem. I parlava d'un nosaltres, és a dir, com del seu grupet de friquis, que sí, no es pot dir d'una altra manera, que doncs, envien aquests bolos. I portava això... Perquè, per contra, Ronald Araujo també ha estat aquesta setmana a la Revuelta amb el Broncano i el discurs totalment diferent, perquè doncs, ell ha estat parlant de doncs, els seus problemes de salut mental, d'ansietat que va tenir durant aquesta temporada, el recordem, molt sonats, perquè no estem acostumats a veure un futbolistes que parin un mes o que parin...
0: Mai havia passat.
1: Clar, mai havia passat. I, de fet, ell ho explica... Bé, el Broncano... li contreu una mica el tema i li pregunta tu havies tingut problemes tal, com molt per sobre per veure també ell com responia perquè potser és una cosa que tal i com estem ara encara doncs potser no es parla tant. Llavors ell va voler-ho explicar, va dir jo vaig haver de parar de cop, vaig haver de demanar ajuda i clar, tot el contrari donant visibilitat a la salut mental tal, tot el contrari a l'altre que doncs, no creuen la ciència, no creuen en tot
0: en
1: això.
0: No creu. Només llavors, en ell mateix.
1: Clar, llavors anem a escoltar el petit tall, que em sembla interessant també.
4: Sí, tuvo un momento que...
5: ¿Qué época de cuándo? Más o menos reciente, ¿no?
4: Cuando paré hace 6 meses, cuando tomé la decisión de parar
5: ¿verdad que
4: y
5: tuviste...
4: recuperarme.
5: Sí.
4: Sí, estuve casi un mes.
5: Se hacía poco en el fútbol esto, pero se empieza a hacer, ¿no? Que aparte de una lesión de rodilla, paras por lesión, por estado de salud mental regular, claro.
4: Sí, no lo había visto antes de que lo hiciera yo, no había visto. Sí que hay gente que quizá había hablado un poco, porque existe mucho tabú todavía sobre ese tema. Pero en un equipo como el Barça, tomar esa decisión y fue duro, pero fue claro, importante.
5: ¿Cómo lo haces o con quién hablas? Como es una cosa de la que no hay muchos antecedentes de un futbolista que diga, tengo ansiedad, estoy mal, quiero parar, ¿con quién lo hablas? ¿Lo hablas con el entrenador, lo hablas con el club?
4: A ver, yo venía guardando esto hace mucho tiempo. Yo sentía que no estaba bien, ya hacía casi un año y medio.
5: Sí.
4: Porque también deportivamente no me sentía como soy yo como jugador.
1: Doncs deia, un any i mig en què no sabíem res, que tot va acabar desembocant en aquell partit fatídic que el van fer fora i a partir d'aquí se li va tirar tothom a sobre perquè la gent tampoc sabia el que passava. Ell arriba a explicar que fins i tot amb la seva dona, que és com la persona més propera, li va costar molt parlar-ho, molt tractar-ho, i més quan és l'home, quan és el típic home macho, hetero, tal, que encara costa més que s'obrin amb una dona o amb la seva família o amb el
0: que sigui. Però és un tema que hi ha molt d'estigma i d'autoestigma, i quan et passa i ho has de fer, costa, costa. La veritat que val la pena recuperar aquestes declaracions
1: més
0: i
1: que
0: també reflexionar una mica, que jo ho penso. Són multimilionaris els futbolistes i tal, però no han d'estar exposats a insults, a escarni. He vist a segona divisió que busquen a la gent a les seves cases, amb fills. O sigui, no, ni els àrbitres han d'estar exposats a això, ni els entrenadors, ni els futbolistes. És un esport... i permetem unes coses en aquest esport que serien inadmissibles en qualsevol altra feina, i és que clar, després passen aquestes coses, per molt que tinguin psicòlegs, per molt que guanyin milions, és que no hem d'insultar la gent per fer la seva feina malament, perquè és que imagina't que tinguéssim aquí gent insultant-te cada cop que erres a la teva vida, doncs aquesta gent s'equivoca, saps? I Araujo es va equivocar i ens va doldre molt a tothom perquè teníem, bueno, però és que clar, vam linxar-lo col·lectivament. I després s'entén que tingui això. És que...
1: bastant bé està ara per com va anar l'any.
0: Hem de reflexionar aquí.
1: Però bé, i això serà per començar. Anem a avançar perquè si no ens passem de tema. Anem a parlar de Servicio Secreto.
0: Vinga.
1: Recordem, Chicote ha canviat el pesadilla en la cocina.
0: Sí.
1: Una mica recordem com funciona tot, perquè ara que he vist el programa està a 3Player.
0: Sí.
1: Què passa? Que jo puc veure a través de... Tinc Disney, i Disney ha arribat a un acord amb 3Player, i tot el contingut de 3Player es pot veure gratis a Disney.
0: No,
1: al revés. Llavors està molt bé perquè puc veure coses de 3Player que em semblaven interessants. Vaig veure també l'altre dia com un programa on hi havia com un cluedo de famosos a dins d'un museu i que era de 3Player, molt random tot. Bé, ja en parlarem.
0: Val.
1: Però bueno, em sembla interessant poder xafardejar-te amb una mica de cos de 3Player. I el Servicio Secreto, de què va? El Chicote el truca un treballador d'un restaurant, que és el Talp, el Topo, li diuen, i doncs
0: ai, me'n recordo la Topa de Sálvame.
1: La Topa de Sálvame, és veritat. I li diuen, mira, el meu restaurant no funciona, posen coses caducades, o ens barallem, o no sé què, o tal. Més que li dona molta importància el tema de la brutícia, de que estigui tot en males condicions. No, és important. Però aquest programa va més enfocat cap aquí. L'altre era que el jefe chilla, que el menjar està malament, que no sé què, que el servei no és bo, i aquí comencen per aquí. Llavors, què fa? El Chicote arriba per la nit, com d'estrangis, entra al local...
0: Però el jefe ho sap, no? Perquè si no seria una il·legalitat.
1: El jefe sap que participa en un programa de televisió, que no sap què és del Chicote i que no sap de què va. Va com conèixer restaurants com algo molt més agradable, no de ficar-se amb la feina d'ells. Vale? Llavors, el Talp és qui avisa, saben que li han de deixar claus per anar a gravar, el que sigui, llavors entren per la nit, graven tot com la mugre, tot com està de malament, tal. I a partir d'aquí el Chicote no es presenta el dia següent. Ell es queda a una caravana com d'aquestes típiques policials amb tot de pantalles i amb
0: telepizza,
1: i amb uns auriculars, sí, telepizza o pintures pa aquí, saps? I llavors què fa?
0: Instal·la càmeres, llavors.
1: No, sí, clar, instal·len, clar. És a dir, si el local té càmeres aprofiten les seves, i si no n'instal·len de les del programa, i entrevisten a treballadors, tal, però com molt de, ai, per què, tu ets l'amo, què fas, com va amb tots, com molt així, sense explicar res de fons. I a partir d'aquí també hi ha dos experts en cuina que són propers a ell, que els envia allà a menjar, i els va donar instruccions, els va dir, demaneu això, aviam si us posen això, que ho vaig veure supercaducat, tal. I un cop passa tot això, apareix ell així com vell, així corrents, tal, entra com mig cridant, i a partir d'aquí es posen a intentar ajudar-los a reconduir la situació.
0: Els humilien primer per després intentar-los reflotar.
1: Ja han vist com és realment, que potser a pesadilla a la cocina podia quedar una mica adornat perquè sabien que venien ells. Llavors anem a escoltar un petit tall a moda d'exemple, va.
6: Aunque tengo el topo, que forma parte del equipo, también necesito tener dos personas infiltradas y que se pueden sentar y contarme lo que de verdad ocurre en un servicio normal con unos clientes que no conocen de nada.
7: No sé si deciros lo que me encontré ayer por la noche Da miedo.
6: La cocina.
7: Miedo.
6: Terror. Es absolutamente vergonzoso. Acojonante. Esto está podrido. Joder. Se me quedo sin palabras, ¿eh?
1: Li venen arcades,
0: si us plau,
1: me quedo sin palabres. A més, entra...
0: Terror, ha dit?
1: Recordem que entra en passamuntanyes, entra ell i tres persones més de l'equip, entra molt poca gent, dos càmeres, el que es veu, es veuen els càmeres o tal, i entra en passamuntanyes amb una llanterna i totes les fosques. És a dir, no és que encengui la llum, que diguis, bueno, són les dues de la matina i el jefe no estarà dormint, podem encendre el llum.
0: Ho fan
1: no,
0: pel show, no?
1: Això. Sí, ho fan pel show, es cola com per sota la tanca, a mig obrir i entra clar, cap a dins, sí. Tal, tot molt show, i llavors agafa, ve a la càmera, s'emprenya, este restaurante tiene mucho potencial, però no sé què, i se'n va.
0: Ai, xico,
1: vale? I a partir d'aquí, doncs, comença tot això, aquesta gent a visitar el restaurant, prendre punts, tastar unes coses, criticar i tal, i llavors ja és quan apareix ell i els intenta ajudar, com sempre, això no canvia. És una mica, li han donat una mica la volta a Pesadilla a la cocina. Clar. Perquè estava ja molt trinxat.
0: Home,
1: hi
0: ha un canal que és només Pesadilla a la cocina, sí. Diria, no?
1: I llavors, i a més aquest ho fan només a 3Player ara mateix, és a dir, no s'emet en obert, vale? Tot això que parlàvem al matí, de que estan apostant molt per les sí. plataformes, doncs bé, veurem com acaba, però em va semblar interessant per un dia a la nit que no tenia res a fer i pots estar amb mirar el mòbil o fent coses a l'ordinador o simplement contemplar la vida i tenir-ho de fons.
0: Jo és que és un programa que no vale. puc. Mira que Xicote em cau bé, però és que
1: el
0: tipus de programa
1: bastant, ja.
0: no puc.
1: Però bé, va, anem amb el Becarrillo, un altre tema important que porta sent doncs, trending topic dies. Recordem, es va ficar en Benita.
0: Ah, sí?
1: Sí, pensava que t'ho havia explicat. No. Es va ficar en Benita perquè la Benita l'havia criticat com una amiga... Bueno, en un podcast li van preguntar a Benita per ella, que es veu que són amigues, vale? Li va dir, pues Alba no hauria d'estar a Televisió Espanyola. No té el nivell per estar a Televisió Espanyola o alguna cosa
0: així. I Benita sí.
1: Però, bueno.
0: És que clar.
1: I llavors,
0: la
1: què va agafar?
0: També...
1: Què va agafar? Va anar al seu programa...
0: S'estima molt, la gent.
1: Sí. Va anar al seu programa, el Sotano Club aquest que presenta, Aten, i va dir... Mira, no diré el que penso, perquè si dic el que penso i de que tu t'estàs pagant la transició a costa de fer un programa de televisió, te l'estem pagant entre tots perquè tu no volies anar a la clínica de la Seguretat Social i tu vas fer això per anar a la privada i que t'ho fessin tot com volguessis, tal. Bueno, i aquí ja ha esclatat tot. Això per una banda. Aquest cap de setmana, no sé si recordeu aquesta polèmica de l'empresa Swatch.
0: Sí, que, bueno, que no m'he enterat
1: vale,
0: molt
1: t'explico.
0: Bé. La gent feia cua.
1: Jo el divendres vaig passar per Passeig de Gràcia i vaig veure com a 30 o 40 persones assegudes amb cadires d'aquestes de platja sí. allà a Passeig de Gràcia. Jo mirava i veia anuncis del Tour de França i dic que estarà a punt de sortir el Tour de França no. i la gent ve a fer la cua per veure'ls tal, però després vaig veure que queden 40 dies encara, no és... I el dia següent m'entero que a totes les botigues de tot Espanya hi havia aquestes cues perquè traien una edició limitada d'un rellotge. Uh-huh. I la gent que volia fer la cua per després revendre-ho.
0: Clar.
1: Què passa? Que al final no era edició, no era edició limitada. A més es podia comprar online.
0: Uf,
1: i tal. Llavors la gent emprenyada... La gent es va emprenyar molt i entrava com a la botiga a cridar i tal. Llavors les botigues van tancar i no van vendre res aquell dia. La gent que portava dies fent cua...
0: Què dius?
1: No van obrir. I Alba Carrillo es va encarar amb els treballadors perquè també havia anat a dormir perquè el seu fill o...
0: El volia,
1: vale? I escoltarem ara com s'encara amb els treballadors de l'empresa.
8: Se lía en la Swatch de Madrid.
9: No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 205 relojes. Habíais dicho que había 205 relojes. Si no, haber aprendido...
1: Vale, doncs aquí veiem com s'encarava amb una de les treballadores. El dia següent doncs es va arreglar una mica més, van obrir totes les botigues amb tranquil·litat, però clar, la gent que havia estat
0: home,
1: dos dies
0: sí, emprenya.
1: I que deia, els entrevistaven, deia, mira, això ho compraré per 300 euros i crec que ho puc vendre per 1.000, tal. Al final no, perquè no es discontinua el producte, saps? Llavors, bé, doncs així està el tema.
0: Jo sempre en contra de l'especulació, com bé saps,
1: sempre.
0: I per tant, mira,
1: sempre.
0: Ja et va bé. Si que volies fota't, especular,
1: fota't,
0: doncs mira,
1: ho sento
0: molt. Saps? Hauria de ser així amb tot, que no es pugui especular amb cap producte. Però...
1: Després, què ha passat? Ha tornat al programa, aquesta setmana al seu programa, i li ha donat per criticar Maria Patiño. Un dels seus col·laboradors, l'Alberto Guzmán, deia que Maria Patiño l'havia ajudat sempre amb ell, li havia donat una oportunitat a l'anterior programa, tal i qual, i ella va dir que Maria Patiño no és oro todo lo que reluce,
0: clar.
1: Va dir, saps? I llavors la va atacar amb ella, va dir que s'havia portat molt malament Maria Patiño amb Inés Hernán a la família de la tele.
0: Ah, sí? Tal?
1: I tot això va deixar anar per la boca. Anem a veure...
0: Sí que es veia com una mica de
1: ficció. Sí, no,
0: ficció.
1: No, el rifirraf es veia. Anem a veure què tenim.
7: Se rubica muy pronto y otra que tarda más. Lo siento, si no era el momento o no era... el, no sé, no, quiero decir... basta con ver las respuestas.
10: No, perdóname.
7: Es que no,
10: pero
7: es que no quiero que tenga que excusarme.
10: No,
7: porque... Alba, porque a ti te caerá mal, María, a ver si no...
10: Que no me cae mal.
7: No, no.
10: Oye, perdona, que no, a lo mejor a ti te cae demasiado bien. No voy a empezar a discutir contigo porque además tú eres mi
7: invitado. Te cae maravillosamente
10: No,
7: bien.
10: Pero por eso te digo, está siendo demasiado generoso. No voy a entrar en más cosas porque ya bastante he hablado de cosas que han pasado en Televisión Española. Ella no ha sido muy generosa con Inés Hernán, no ha sido muy generosa con otras personas. Entonces, por favor, no tocadme los cataplines. Que ella no es, que, no es tampoco esa santa que tal. Que puede ser buena periodista, sí. No ha sido tan generosa. No ha sido tan generosa.
7: Jo hablo Alberto. Para conmigo.
0: Bé, doncs, a mi el que m'agrada així... és quan se'n va l'Antona i
1: sí, sí, sí,
0: tot,
1: sí.
0: Perquè això no t'ho explica
1: està
0: ningú.
1: Està loquíssima.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Està,
0: està molt...
1: Està... És fantàstica.
0: Sense filtres.
1: Sense filtres.
0: Es diu ara.
1: Sí, sí, per ser més fi. I bé, i llavors d'aquí va arribar al final del programa, als 5 minuts, van seguir discutint una estona. I va decidir que ella no acomiadava el programa, que es va treure el pinganillo, va dir, m'és igual que m'estigueu dient des de direcció, m'emportaré més bronques, però jo no penso acomiadar res. I llavors es va quedar un silenci d'un minut, i se'n van anar al següent programa.
0: Això sí que està donant audiència.
1: Suposo. Ja, mira, ho parlarem perquè això ha passat
0: ni que
1: ara.
0: Sigui a xarxes.
1: Ho parlarem la setmana vinent, això. Vinga, vainem ja amb la sèrie que no ens queda temps.
0: Val.
1: Estrena mundial el divendres passat de la segona prequela de La Casa de Papel, Berlín i La Dama de l'Armillo.
11: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
12: Nos han encargado robar este cuadro, La Dama del Armiño.
11: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío.
13: Un aristócrata, un tipo insufrible.
14: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
11: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
15: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
11: Se llama Candela. Encanto a la vida.
16: Ese duque es un criminal.
1: Vinga, doncs La Dama de l'Armiño. Amenya,
0: clar,
1: i nom doble
0: per L, això no em sortia.
1: Avui és un dia complicat. Sèrie, minissèrie, s'ha estrenat a Netflix. Té 8 capítols, si no vaig errat, i ens tracta, recordem, és una prequela de La Casa de Papel, és la segona, sí, 8 capítols. La segona prequela, és a dir, que va abans de La Casa de Papel, se centra com en Berlín, que és un, de,
0: són
1: és
0: molt
1: un
0: dels... Són els Armiños,
1: sí, són macos.
0: Eh?
1: És un dels protagonistes de La Casa de Papel, Berlín,
0: sí.
1: I doncs li han fet com aquesta prequela amb ell, amb una altra banda, i doncs recordem, la primera part va ser... com un atracament que van fer a París, i aquesta segona part passa a Sevilla, passa aquí a Espanya, i funciona totalment diferent, ¿vale? Perquè el que volen és anar a robar per una banda un banc de Sevilla, com el Banc Central de Sevilla, perquè ens entenguem, i per altra volen robar el duque de Sevilla, o no sé exactament quin nom...
0: Que té aquesta obra, no?
1: Quin nom té... No, no té aquesta obra.
0: Ah.
1: És a dir, ells contacten amb el duque de, o el duc els contacta amb ells perquè...
0: Duc de fèria, no? Que hi ha allí, el duque de fèria.
1: No sé.
0: Hi ha diversos, perquè clar,
1: no sé
0: són molt de l'aristocràcia.
1: Sí, sí, sí. Mira, és el duque de Màlaga, però viu a Sevilla. Viu a Sevilla,
0: És menys conegut.
1: I llavors ell els encarrega amb ells que li robin aquesta obra per ells.
0: Ah, és un encàrrec.
1: Però ells no veuen clar i prefereixen robar-li amb ell. Aquest és una mica el resum, vale? Llavors, en aquests capítols, per una banda està tot el tema d'intentar robar-li amb ell, que veurem que jo doncs, passarà segurament a l'últim capítol, els dos últims capítols que encara no he arribat, i entremig també es fa, participen molt les històries personals de cada un, ¿vale? Perquè de tots els que formen part de la banda hi ha dues parelles mig trencades, i després hi ha un que està solter tranquil·lament bé i és el més assenyat, podríem dir, i després
0: ja
1: està, sí, i després està Berlín, que s'enamora de cada dona que va trobant-se pel camí, i això impedeix també que els plans surtin segons el previst. Però bé, és una sèrie, tot i que té capítols que a vegades se'n van molt de la història, molt interessant i m'està agradant, és xula, eh?
0: Berlín i la dama de l'Armiño. Gràcies, Marc.
1: A tu. Adéu. Que vagi bé.
17: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles Bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals en 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
18: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
17: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
19: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
20: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
19: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
17: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires número 60 a Barcelona. Des de primera hora del matí una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici però no han pogut evitar l'entrada de la Brimo que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
21: Notícies en xarxa.
22: El Prat Ràdio 91.6 FM.
23: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
24: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
25: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
26: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
27: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
30: Tens un comerç al Prat?
31: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
32: 93 478 5360
33: 93 478 5360
30: Al Prat tot resulta ben pagat.
34: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: Sintonia per parlar de cinema amb Francesc Cànovas. Què tal? Com estàs? Benvingut.
1: Molt bé. Molt bon dia a tots. Aquí estem per parlar
0: molt
1: de
0: bon
1: pel·lis.
0: Dia. Clar que sí. Què tenim? Què hem preparat aquesta setmana?
1: Mira, parlarem de Jugada Maestra, una de por, que té molt bona pinta, que es diu Hocum, Un Hijo, que és la pel·lícula espanyola de la setmana, La Reco és La Gràcia, i La Reco, el clàssic és Días del Cielo.
0: Molt bé, comencem per Jugada Maestra.
2: Vale. Si esa vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
3: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
4: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
3: Ya ves. Pero no en el centro.
4: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
3: La heredaré. Algún día.
4: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
3: Eran 7. 7 cabrones forrados.
5: ¡Wow!
3: ¿Qué me separaban de 28,000,000,000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico,
5: espera. ¿Quién eres?
3: Soy Beckett.
4: Dos llamadas, 2 emails.
3: He estado liado.
4: ¿Con qué?
3: Mis líos.
6: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
7: Espero no molestar.
4: Teníamos un acuerdo.
5: De aquí no sales hasta que confieses.
4: ¿Sabes lo de los Red Fellow?
3: ¿Qué les pasa?
4: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso. Porque cualquiera mataría por ese dineral.
1: Bé, és una pel·lícula de la productora A24, dirigida per John Patton Ford, que és un remake d'una pel·lícula de l'any 49 que es deia 8 sentències de muerte, on sortia Alec Guinness. El títol original de la pel·lícula, aquesta Jugada Maestra, és How to Make a Killing, o sigui, totalment diferent al títol espanyol,
0: sí.
1: Amb el Glenn Powell de protagonista, la Margaret Qualley i Ed Harris, i narra el potencial hereu d'una fortuna multimilionària. És el 8è amb la línia de heredar aquesta quantitat insana de cèntims, no? I què es dedica aquest tio sent el 8è de la llista i tenint certa rancúnia i venjança personal sobre els que estan a sobre? Doncs pues mica en mica se'ls va carregant, de forma d'accidents, de forma, si diguéssim, no sospitosa de que han estat assassinats, sinó que han estat accidents, se'ls va traient de sobre per arribar a ser el número 1 a la llista d'heredar aquesta fortuna, no? Pel·lícula que és un thriller, és una sàtira anticapitalista, plena d'humor negre, molt cínica, molt british, pel·lícula britànica, molt catxonda i entretinguda, ¿vale? Amb una narració clàssica de cine, no? de guió, i segons he llegit, pues això, que passa molt bé, té aquest punt divertit, aquest punt, diguéssim, satíric, no? I amb uns actors potents com són el Glenn Powell, que és el prota, és el trepa, que vol arribar al número 1, la Margaret Qualley, que deu ser la femme fatal, que en principi l'ajuda però també deu ser interessada, i Ed Harris, que ben bé no sé quin paper fa a la pel·lícula, però també és una aposta segura a l'actor aquest, no? Per tant, té bona pinta, bona factura. La productora A24 sempre té pel·lícules interessants últimament, per tant pot estar molt bé Jugada Maestra.
0: Molt bé.
1: Anem a la següent, que és l'aposta de por, i a més m'han dit que fa molta por. Jo no l'he vist encara, l'he vull anar a veure. Passa que només hi ha un cine a Barcelona que la fan en versió original, que és el Renault Florida Blanca. La resta, que és el Gran Via 2 i alguns més, és doblada. I a mi ja saps que m'agrada veure les pel·lícules en versió original. i per tant a veure si puc combinar-m'ho per anar fins al Renoir, encara que he vist que la sala que la fan és petita, és una sala petiteta i tampoc ve gaire de gust aquesta pel·lícula en una sala petita, no? Es diu Hokum o Hokum,

0: Bé, aquesta pel·lícula és irlandesa. T'agrada el tràiler, eh, Isa?
1: Saps què passa? Que vaig estar a Irlanda fa el mes de febrer en un hotel que s'assemblava moltíssim a això.
0: Fotis.
1: Sí, sort que no vaig veure el tràiler abans d'anar-hi, perquè era com un castell allà que et perdies, o sigui, vaja, m'ha portat molts records.
0: Doncs va d'això, justament, d'una posada, rotllo, o posada o hotel d'Irlanda, on el prota de la pel·lícula, que és un escriptor de relats de por, un Stephen King, diguéssim, que escriu relats o llibres de por, de misteri, que és l'actor Adam Scott, va a aquell hotel perquè és on van passar una agradables jornades als seus pares abans de morir, i volen, el desig dels pares és que les seves cendres estiguin escampades o estiguin allà tirades, diguéssim, al voltant d'aquest hotel, no? Llavors ell va a passar un cap de setmana amb aquesta idea de llançar les cendres del seu pare, no? I aleshores allà ens troba això, un hotel, una posada del terror, on hi ha una habitació tancada que diuen que hi ha una bruixa, bueno, amb maleficis, no? Coses estranyes que ell va visquent, i ell com a escriptor de cine de por, al principi és escèptic, pensa que potser li estan prenent el pèl, no? O tot són imaginacions seves, no? I la pel·lícula va avançant sobre això, sobre un thriller psicològic, un folk horror, que està molt de moda aquest concepte, que és el folklore transformat en por, que fa por, no, diguéssim, com Midsommar, aquella pel·lícula d'Ari Aster fa uns anys, no? I la bruixeria. El que crea tot aquest conjunt és una atmosfera malsana de por molt potent, amb un suspens que va creixent i un misteri que va creixent, amb uns girs de guió espectaculars i amb unes imatges terrorífiques, no? No per gore, sinó per l'atmosfera que es crea al llarg de la pel·lícula, no? I ja has dit, i he escoltat diversos crítics que parlen molt bé de la pel·lícula, parlen inclús dient això, que han passat por veient-la, no? Per tant, jo que sóc fan d'aquest cinema, tinc ganes de veure-la, a veure si és veritat que realment fa por, no? Perquè jo ja fa anys que no veig una pel·lícula de por que m'inquieti i que em faci por. Jo crec que des d'It Follows, que ja farà uns anys, no trobo una pel·li allò que estigui allò dient, ostres, passarà un rato d'angoixa, no? I aquesta, veient el tràiler, té molt bona pinta, i a mi tot el que siguin hotels, passadissos, túnels, m'encanta tot aquest rotllo, saps? I llavors, bueno, també he sentit que recorda els seus moments al Resplendor de Kubrick, per tant, pel·lícula interessant de veure, i si l'acabo veient, doncs ja us diré què tal està Hocum, vale?
1: Ens ho expliques, a veure què tal.
0: Anem a la pel·lícula espanyola de la setmana, que la vaig veure al Festival del Cinema Verdi, al Barcelona Film Festival, que es diu Un hijo.
2: ¿Por qué no te sientas y me cuentas todo lo que sepa?
3: Desde el principio. Era como un par de meses. Hice la típica pregunta de...
4: ¿Qué quieres ser de mayor?
5: Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia.
6: Presidente del mundo.
7: Mbappé.
8: A mí me gustaría ser Mary Poppins.
3: Guillermo Antunes. Nuevo en el centro. Cambio de hogar. Padre separado.
9: Mamá va a estar fuera algún tiempo.
10: Yo soy María, encantada. Tenía muchas ganas de conocerte.
3: Guille es un niño especial. Me gustaría que me ayudara a descifrar algunas cosas sobre su hijo.
11: Descifrar.
12: ¿Y este? ¿Es tu padre? ¿Con quién habla?
13: Es que es un secreto.
3: ¿Y Mary Poppins por qué?
13: Porque vuela.
3: ¿Podría ser un pájaro?
13: No, porque si fuera un pájaro no podría ser Mary Poppins. ¿Se tarda mucho en hacerse mayor?
12: Pues unos años, Guille.
14: Te va a hacer algunas preguntas, pero no tienes por qué responder a todo. Hay cosas entre tú y yo que son secretos.
13: No me dejan hablar contigo.
15: A lo mejor lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre, y cuando ella vuelva todo se arreglará.
3: ¿Hay alguna otra versión?
15: Me gustaría hablar con su padre para descartarla.
16: ¿Estás cansado?
13: Estoy cansado.
16: Yo también estoy cansado. Estoy cansado de la magia, de Mary Poppins, de las flores.
17: Di la palabra mágica y todo se arreglará.
18: Supercalifragilisticexpialidocioso.
16: Tienes que ser fuerte, Guille.
13: No te mentiras. Todos los mayores se van.
16: Tienes que cambiar para que cuando mamá vuelva vea que has crecido.
13: Y no se puede ir más rápido.
15: ¿Para qué?
13: Para que no sea demasiado tarde.
15: ¿Tarde para qué?
13: Para la magia.
15: Quizá haya llegado el momento de afrontar la verdad.
16: La verdad.
0: Bé, és una pel·lícula, com deia abans, que vas veure a Barcelona Film Festival. Em va agradar, no m'entusiasmar, no em vaig allò emocionar amb la pel·lícula, però sí que està molt bé, sobretot el nen és espectacular, el nen que es diu Ian Cortegoso, apunteu aquest nom perquè només té 8-9 anys i fa un paperàs i unes cares i una interpretació brutalíssima. O sigui, jo em vaig quedar fascinat amb el nen. La pel·li està dirigida per Nacho de la Casa i també compta amb una magnètica, que sempre m'encanta aquesta actriu, Macarena García, i amb el personatge del pare és Hugo Silva. La Macarena García és una psicòloga d'una escola que tracta amb nens que tenen problemes o nens conflictius o nens que, bueno, que necessiten la seva ajuda psicològica, no? Parlant amb ella i aquestes coses. Narra la història d'un nen amb els pares separats, que és aquest actor Ian Corteosso, en el qual ell té molta imaginació i el seu ídol és Mary Poppins, perquè fa màgia, pot volar i sempre viu en aquest món de Mary Poppins, no? De buscar coses impossibles, no? I en canvi el pare és un tio així com molt brut, o sigui, brut no, brusco, com diríem en català.
6: Orc.
0: Sí, que no té, vull dir, no està per a tonteries de màgies, ni tonteries d'imaginació, sí, ni tonteries de Mary Poppins. És taxista i conductor, així com de Uber privat també. Està bastant, diguéssim, fins a dalt de feina i de gastos i despeses i de problemes. Comença la pel·lícula amb una bronca amb la seva dona, que la seva dona s'ha safata d'avió, no? Bueno, hi ha una sèrie de coses de que no està pel nen i el nen pues, se sent com això, com que ningú li fa cas i vol viu amb el seu món de fantasia, i aquesta psicòloga pues, intentarà treure llum sobre què li passa al nen, no? Per tant, la pel·lícula està bé perquè barreja sociologia, barreja cert misteri envoltant d'aquest pare i aquesta mare absenta i aquest nen que no està ben educat o ben protegit pels pares. Té elements que fan que tu segueixis la narració, però al mateix temps ho vas veient venir. O sigui, jo en tot moment vas veure les costures, allò de dir, sortiran per aquí, ja veuràs com això que sembla això, no serà això i serà altra cosa, no podem dir què, però en seguida vas veure que coses que semblaven molt òbvies estaven fetes a propòsit òbvies, perquè al final no seria això, seria altra cosa. I fins aquí puc dir,
6: clar,
0: respecte als personatges, com actuen, el que fan, està com massa clar tot que allò no serà així, no? I al final, lògicament, res del que semblava ser no és així, no? I al final tot lliga, tot té una explicació i té una bona intenció tot al final. Per tant, pel·lícula ben intencionada, pel·lícula està bé, pel·lícula que penso que al gran públic li agrada moltíssim, la gent que miri més prim com jo pues, veurà aquestes cosetes que no li faran el pes del tot, però, torno a repetir, aquesta faula de Mary Poppins, aquest nen incomprès, està bé, i sobretot pel nen. El nen està extraordinari i, ja, i val la pena pel nen i sobretot pel magnetisme que té davant la càmera la Macarena García, que és també extraordinària. Per tant, està bé. Un hijo és recomanable. ¿Vale?
6: Un hijo.
0: Anem a la reco de la setmana, que també em va agradar força. No m'entusiasma, però està força bé, que és l'última del Sorrentino, que es diu La Gràcia.
7: En 6 meses podrás volver a casa.
9: Lo que está claro es que ha sido un buen presidente de la República.
11: Aún tiene que firmar la ley de regulación de la eutanasia. ¿La firmará?
7: Firmar esa ley requiere un valor que tú no tienes.
9: Si no la firmo, soy un torturador. Si la firmo, soy un asesino.
18: Te he enviado 2 solicitudes de indulto.
9: Si le concedo el indulto, la opinión pública me descuartizará.
7: ¿Tú sueñas?
9: Nunca.
7: ¿Te gustaría?
9: Mucho.
7: Tu mandato se acaba, papá. ¿A qué esperas para tomar decisiones?
19: Su función política y social está llegando a su fin. Sus hijos tienen la cabeza y el corazón en otra parte. El pasado es una carga. ¿Y el futuro? Un vacío.
9: Es obvio que no le asusta decir la verdad.
19: Ah, las mentiras son para los curas de pueblo. Yo soy el Papa.
7: Ya puedes firmar.
9: Necesito más tiempo para reflexionar.
7: Todo se reduce a una pregunta. ¿De quién son nuestros días? ¿De quién son nuestros días?
0: Ves l'última pel·lícula del Paolo Sorrentino, un director que a mi m'agrada moltíssim, La gran bellesa, que és una pel·lícula extraordinària, i com sempre amb el Toni Servillo. Ara, sentint el trailer en espanyol, el que parlem sempre, veu la diferència, o sigui, la veu que li han posat el doblatge al Toni Servillo no té res a veure amb la veu original del Toni Servillo, o sigui, no té res a veure sentint-lo a l'actor en la seva veu parlant en italià al doblatge que li han posat, no? No que sigui dolent, sinó que és que no té res a veure el to de veu, o sigui, és molt greu la del doblatge, res a veure amb la del original, no? Pel·lícula visualment espectacular, com sempre, té unes de planos icònics que se queden a la retina de lo ben fet que estan i l'imaginació que té Sorrentino per fer aquests planos, que em recorden pues, el gran Fellini, per exemple, i podríem dir que és una tragicomèdia política on narra la història d'un president de la República Italiana que a 6 mesos d'acabar el mandat doncs té pendent firmar la llei de l'eutanàsia, vale? Ell és de tradició política catòlica, no? El que seria aquella branca de la democràcia, diguéssim, propera al catolicisme italiana, no? I té por de signar aquesta llei de l'eutanàsia per enfrontar-se al papa que és amic seu, un papa, per cert, que a la pel·lícula és de raça negra, el papa que surt a la pel·lícula, i amb rastes, no us ho perdeu, eh? I té aquest assumpte pendent, i la seva filla, que treballa dintre de lo que és l'administració d'on ell treballa, de la presidència del govern, està pendent de que signi aquesta llei, no? Que està modificada molts cops i ell encara no es decideix a filmar-la, no? Perquè té por d'acabar el mandat sent criticat, no? I per altra part, damunt de la taula té també 3 peticions d'allò de quan la gràcia, no? Quan allò el salven d'una condemna, indults, 3 peticions d'indults per poder indultar a 3 possibles candidats, no? I també té d'estudiar qui indulta, qui no indulta, no? I la pel·lícula parla de sol, la pel·lícula propi Paolo Sorrentino diu que parla que és una reflexió sobre la mort, sobre l'amor, sobre la dubte, sobre la responsabilitat, sobre la paternitat, per la relació que té ella amb la seva filla a la pel·lícula, i que en el fons és un dilema moral, perquè tota la pel·lícula aquest president, el Toni Servillo, està en un continu dilema moral de lo que ha de fer en clau positiva o no abans de marxar de la presidència. Una opció és deixar sense firmar aquesta llei i que el segon que vingui pues, decideixi, no? No direm finalment què fa, vale? Perquè és al final de la pel·lícula acaba pues, prenent una decisió aquest president de la República a punt de marxar. I la pel·lícula el que té, torno a repetir, és una música molt potent, una música molt sorprenent que encaixa molt bé les imatges i que t'enganxa a la banda sonora musical de la pel·lícula, i després una sèrie de moments visualment icònics, no? Dintre del cinema de Sorrentino, que fa que sigui aquesta pel·lícula que en principi pot ser seriosa perquè parla de política, parla de lleis, parla de dilemes morals, però de tant en tant afegeix aquests moments majestuosos d'imatge que són brutalíssims, que quedes bocabadat. Potser l'únic és un pèl llarga, i potser si li traiem un quart d'hora o 20 minutets no passaria res, i podria ser més passaria millor la pel·lícula, no? Democràcia cristiana, no sortia el terme, ell és d'un partit de democràcia cristiana, vale? El que pertany a aquest president de la República, i té por d'afirmar aquesta llei de l'eutanàsia. A mi em va agradar força, li poso un 7 a la pel·lícula, sobretot per aquesta imaginació visual que té el Sorrentino per crear imatges icòniques, vale? La gràcia. I si et sembla, escoltes? Sí, si et sembla que acabem amb el clàssic Dies del Cielo. Terence Malick.

Doncs aquesta pel·lícula que la podem trobar meravellosa en la fotografia de Néstor Almendros, que és, va guanyar la millor fotografia a l'Oscar de l'any 78, perdó, 78. És la segona pel·lícula de Terrence Malick després de Badlands, vale? I com deia abans, la podem trobar al cinema Fenomena, la fan el dimecres, perdó, dimecres, el divendres 5 de juny a les 17:15 de la tarda. La podrem gaudir en 4K al pantalló del cinema Fenomena, i llavors, per tant, qui la vulgui anar a veure allà, que jo aniré perquè val la pena anar a veure aquesta pel·lícula allà, allà la trobarem. I és una pel·lícula ambientada a la Gran Depressió Americana, un grup de 3 persones, que són 2 germans i una tercera que es fa passar per germana també, però realment és la parella o la nòvia de Richard Gere, treballen de jornalers i es van guanyant la vida de granja en granja. Arriba una granja a Texas a conrear el blat, i ella, bueno, ella més que enamorar-se, aprofita l'ocasió per, diguéssim, entabanar a l'amo, que és el Sam Sefer, l'amo d'aquella granja, que li queda un any de vida, i quedar-se allà amb ell, no? No sabem ben bé si està enamorada o està enamorada, la que era nòvia del Richard Gere. Ell acaba fugint, després acaba tornant. Per tant, és una pel·lícula que barreja aquesta trama social d'aquests jornalers i també la trama amorosa d'aquest trio, i tot això amb una fotografia de Néstor Almendros.

0: mi és una pel·lícula rodona, i és el gran debut, encara que és la segona pel·lícula, de Richard Gere, on va començar a fer-se famós. Veureu un Richard Gere molt jove, abans d'aquella pel·lícula famosa d'Oficial y Caballero, i amb un Sam Shepard també molt jove, i ella és la Brooke Adams, la tercera en discòrdia del trio, és l'actriu Brooke Adams. Jo la recomano, i veure-la, si la podeu veure al Fenomena, serà un regal. Molt bé, petons.
1: Són 2:15.
2: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
1: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ha estat a través de diferents carpes on els i les professionals de cada empresa han donat una atenció personalitzada a les persones que s'hi han apropat. Ho explica el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno Roig.
3: Amb la participació de 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses per generar oportunitats reals de feina.
1: Entre les activitats organitzades hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública de l'ocupació o sessions informatives amb l'Escola d'Oficis i un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes, entre d'altres. Els professionals mèdics del sistema sanitari i públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores a les condicions laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. És l'onzena jornada de protesta impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte el passat octubre. La convocatòria arriba en un context de tensió creixent entre el sindicat i el Departament de Salut. L'organització acusa el govern català d'immobilisme i reclama la implicació directa del president de la Generalitat, Salvador Illa, per reprendre les negociacions. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
4: El govern, a hores d'ara, és de signar grans acords que inclouen obres faraòniques o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics.
1: I encara parlem de vagues perquè les escoles Bressol de Catalunya també reclamen un servei públic gratuït i universal per a tots els infants d'aquesta etapa educativa. La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, demana una dignificació salarial, reconeixement professional i millores de les condicions laborals i en salut laboral. A més, reclamen unes ràtios equiparables a la Unió Europea i més recursos per atendre els infants.
2: Esports.
1: El CB Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens a segona FEB, que recordem es disputa de dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda. El primer serà contra l'Ulàcia, el següent contra l'Uros de Ribes i l'últim contra el CB Puerto Sagunto. D'altra banda, el Club Natació Prat es troba immers en el procés de renovació de la seva junta directiva. Avui dimecres és l'últim dia per representar candidatura i des de l'entitat han fet una crida als seus socis i sòcies per fomentar la participació. Això és tot de moment. Tornem amb més informació ampliada, com sempre, a l'informatiu migdia a la una.
5: Planeta Prat.
6: Us deixem amb l'espai Sendes, on l'excursionisme, el senderisme i els viatges són el pal de paller d'aquest programa conduït pel pratenc Jaume Monés.

Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes, que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa, us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim

0: el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estar a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el saoló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. a l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks vaporub, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: El Parc de les Olors, l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un Parc de les Olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: Que el nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: sendas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, eh? I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles. Ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els tres continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Planeta Prat.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu!

0: És la una.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Bona tarda. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat, una iniciativa amb l'objectiu de crear un espai per fomentar la connexió entre empreses i ciutadania que vulgui millorar la seva situació laboral. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ha estat a través de diferents carpes on els i les professionals de cada empresa han donat una atenció personalitzada a les persones que s'hi han apropat. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dimecres 20 de maig de 2021.

0: Els i les professionals mèdics del sistema sanitari públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores en les condicions laborals. El Sindicat Metges de Catalunya anima els professionals a limitar-se a l'activitat ordinària i obligatòria, rebutjant hores extres i activitats addicionals voluntàries. Avui també han fet vaga les treballadores de les escoles Bressol de Catalunya per reclamar la millora de les condicions laborals i una aposta decidida per l'educació pública de 0 a 3 anys. Es tracta de la segona aturada impulsada per la plataforma 03 Catalunya després de la mobilització del passat 7 de maig. La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Masblau i Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. El Ministeri de Cultura ha declarat el mural de Joan Miró i el ceramista Llorenç Artigas de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat com a bé d'interès cultural. La decisió aprovada pel Consell de Ministres implica que qualsevol modificació o possible trasllat de l'obra haurà de comptar a partir d'ara amb autorització prèvia de l'Estat. Pel que fa als esports, ja s'han fet oficials els horaris de la fase d'ascens a segona FEB en què participa el CB Prat. En parlarem amb en Jonathan Marín González del Prat Esports. Pel que fa al temps, dimecres, de temps suau, amb termòmetres que pugen. El sol serà el protagonista també demà, quan s'estabilitzaran els mercuris. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i Izan Trillo, i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'economia de l'ocupació, volíem dir, del Prat. Una iniciativa amb l'objectiu de crear un espai per fomentar la connexió entre empreses i ciutadania que vulgui millorar la seva situació laboral. Ha estat en aquesta primera fira de l'ocupació del Prat. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ha estat a través de diferents carpes on els i les professionals de cada empresa han donat una atenció personalitzada a les persones que s'hi han apropat. Ho explica el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno Roig.
1: De 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses per generar oportunitats reals de feina. Creiem que és molt important posar en contacte el talent i les empreses per generar ocupació de qualitat.
0: Entre les activitats organitzades hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació, sessions informatives amb l'Escola d'Oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes. A més, el Centre de Promoció Econòmica ha acollit a la seva sala d'actes quatre ponències d'empreses que han exposat els perfils i habilitats més cercats al mercat laboral: Fomento de Construcciones y Contratas, Celsa, Proactiva i el Centre Comercial Esplau.
1: A més de les carpes, que com veus és molt accessible i molt fàcil per a tothom, hi haurà altres activitats molt variades que poden ajudar aquestes persones, com fer un currículum, com t'has de presentar una entrevista de treball, etc etc. Quan un va fer una entrevista de treball, doncs, té aquesta incertesa i potser hi ha gent que no es posa nerviosa, però normalment et poses nerviosa. I també és important traslladar a l'empresa tot el que pots donar, no?, el teu perfil, i per això t'has de preparar una miqueta, clar.
0: La fira també ha ofert altres xerrades especialitzades sobre temes com l'ús de la intel·ligència artificial o la formació professional ocupacional dual. A més, s'hi han posat a disposició serveis complementaris com fotografia professional per al currículum o un taller d'autoimatge i expressió corporal. Economia. Núria Gili és la guanyadora de la darrera edició del Social Elevator Pitch d'aquest maig cooperatiu impulsat pel NIU. La pretenca ha creat el projecte anomenat Gota a Gota i planteja recuperar l'aigua de les teulades de les escoles per naturalitzar els patis i reconnectar amb els infants amb la natura, tot sortint d'aquests espais sovint dominats pel ciment i el futbol. Ivan Conde, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui posem el focus en una iniciativa que transforma una cosa tan quotidiana com la pluja en una eina educativa de transformació social. Parlem amb la seva impulsora per entendre com vol fer-ho possible i quin impacte pot tenir en el dia a dia en les escoles. Núria, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Explica'ns, primer de tot, això, què és exactament el gota a gota i com neix aquesta idea?
3: Doncs el gota a gota, bueno, és el que has dit, molt ben explicat, i la idea neix, doncs, perquè jo sóc paisatgista, sóc una persona que es dedica a aquest cuidador de les plantes i dels entorns verds, i amb aquest canvi climàtic que estem visquent, amb aquest augment de temperatures, el que ens trobem a conseqüència moltes vegades són aquestes restriccions, aquesta sequera, i el que fa és que no ens deixa poder regar ni cuidar aquests entorns verds. Per altra banda, també pensem que potser els infants d'avui en dia no tenen aquest hàbit o aquesta manera de relacionar-se amb la natura, no? Crec que també és una cosa que amb aquí podríem millorar-ho també. I amb el gota a gota el que pretenem és poder, precisament, donar-li aquest ús a les pluges tan necessàries moltes vegades, aquesta aigua, i millorar aquests patis també, introduint el verd. I a part, tot això acompanyat amb unes càpsules educatives per explicar-los als nanos aquesta importància, que tornin a connectar amb la natura, que juguin, que s'embrutin, que ho entenguin, que ho disfrutin.
2: Llavors, en aquest projecte, per fer-nos una idea, com començarà? És a dir, no? Ara que també entenc que esteu en vies de desenvolupar-ho, un cop pensada aquesta idea, imaginem-nos un centre educatiu del Prat, com embarqueu? Com comença tot?
3: Doncs mira, precisament el que necessitem ara seria precisament una escola per pilotar-ho, és a dir, per fer la prova, perquè la idea està, les dades també, però la pràctica o l'experiència real no existeix encara. Llavors, de fet, el que es necessita ara mateix és una escola per començar a provar-ho. Per això el projecte està dirigit també a les escoles municipals del Prat, perquè creiem que encaixa superbé amb la línia que té l'Ajuntament de millorar els entorns verds, de millorar la biodiversitat, de crear ciutats resilients, de la gestió de l'aigua. Llavors creiem que amb aquest projecte podem sumar bastant. Ells ja treballen en projectes molt xulos a les escoles, amb el de l'energia, però el de l'aigua encara no l'han tractat, i penso que seria superinteressant poder fer aliances i trobar una escola per poder-ho pilotar primerament.
2: És relativament senzill reaprofitar aquesta aigua de la pluja. Què es necessita?
3: Bueno, bàsicament instal·lar un dipòsit. Instal·lar un dipòsit gran, clar, depenent del que vulgui fer el cada centre, perquè aquest projecte va per fases. Ha de tenir una durada de 4 anys mínim, perquè entenem que naturalitzar no és un procés immediat, o si les plantes necessiten adaptar-se. També va per fases, no? Potser l'escola primer comença dient, vale, doncs provem i el primer any amb aquesta aigua cuidem a l'hort i el fem 100% d'aigua de pluja. Vinga. Que el segon any volen enjardinar les tanques, vinga. Que el següent any hi ha d'anar creixent, poc a poc, gota a gota, d'aquí ve el nom.
2: Per tant, és un projecte per també entendre-ho, que no és tant, doncs, anem a aprofitar aquesta aigua per regar les tres plantes que hi pugui haver, sinó que la idea també és fer encara més verd a l'escola, no?
3: Sí, i a part, o sigui, que no recollim l'aigua només per regar. Recollim l'aigua per regar, per connectar els nanos, per educar i per transformar. És aquest concepte, per això et necessita aquest procés i aquesta durada. No venim, instal·lem un dipòsit i diem, hasta luego. A part, tot aquest procés va acompanyat d'un manteniment. Manteniment dels filtres, del dipòsit, de les plantes, o sigui, ens n'ocupem.
2: Quins efectes a nivell pedagògic, educatiu, de transmissió de valor considereu que pot tenir un projecte com aquest, també tenint en compte que és pensat a llarg termini?
3: Doncs mira, de fet aquestes càpsules, aquests tallers, estan pensats perquè sabem la sobrecàrrega dels docents, ho veiem en les vagues i ho sabem, no? Doncs estan pensats tenint en compte les competències curriculars per edat i per curs, és a dir, ajudem els professors. Ja no venim a donar més feina, o sigui, els hi sumem en temes ambientals, en temes... És un projecte que també és transversal, és a dir, en les mates també es pot aprofitar. Quants litres es recull a una taulada i es fa... Saps? Té mogollon de possibilitats. Depenent del centre també i les ganes que tingui de voler-ho...
2: Sí, de dur a terme, no?
3: Exacte.
2: Hi ha una voluntat clara, no? I ho comentaves també quan parlàvem tu una mica abans de l'entrevista, de sortir d'aquest model de pati que deies, no? Molt basat en el ciment i en el futbol. És una cosa que potser amb els anys ha anat canviant, però que encara està molt establerta, no?
3: Sí, i de fet, igual que vam fer unes 150 enquestes a familiars per saber si hi havia interès per part de les famílies de que això es fes, i sí, molta, va tenir una bona rebuda, també n'hem fet als nanos per preguntar-los què és el que feien ells a l'hora del pati, què és el que fan en aquesta hora. Normalment els nanos diuen, els nens diuen que el futbol, moltes vegades, no tots, però la majoria. Però les nenes moltes vegades el que diuen és que amb elles el que els agrada és reunir-se amb les seves companyes i tenir converses, és igual, des de compartir un tros de fuet i el bocata a poder, i no tenen aquests espais potser de... Està tot, pues, això, centralitzat en el futbol, i que elles a vegades queden, pues, bueno, pues, en algun raconet buscant una ombra, i que els agradaria potser que hi hagués algun espai més naturalitzat per estar com més relaxades.
2: En un punt òptim, imaginem-nos, no, com deies, que una escola, no, vol fer el pilotatge, que resulta un èxit. Al mig o llarg termini, com t'imagines doncs el projecte Gota a Gota duent-se a terme? En un escenari ideal, què es podria aconseguir?
3: Doncs, aviam, amb aquesta EGA ja et dic que el projecte és adaptable 100% als centres. Potser és el que et comentava, un centre vol utilitzar aquesta EGA per l'hort i que sigui sostenible 100%, com potser alguna escola que diu, ei, que volem fer un microbosque. Fantàstic, juguem-ho. També el projecte està pensat perquè sigui comunitari i participatiu. És a dir, ens encantaria també participar o col·laborar, per exemple, amb l'Institut de les Salines. Jo he estudiat allà. A l'hora d'estar aprenent, imagina que aquests alumnes van a un col·le, a una escola, i a l'escola diuen, vale, volem naturalitzar aquest espai, que siguin els alumnes que vagin, facin el disseny, saps? I pensin quines plantes, per on va el sol, vale, aquí, quina necessitat hídrica necessita, quina... I ho facin ells, i després, evidentment, hi ha un professorat i amb els equips directius de l'escola es decideix. Però el procés seria una mica aquest, saps? Intentar col·laborar amb, inclús, per exemple, si fem jardineres sostenibles, m'invento, és que pot aquí hi ha un ventall molt gran, amb Saó treballa en projectes superpotents. Ojalà poguéssim fer algun dia un projecte amb ells, amb els nanos, d'intentar inventar com, saps? O sigui, superescalable, és, vamos, pot començar de regant quatre plantes, acabar fent... Ojalà passi tot això, ens encantaria, vamos.
2: Com comentàvem, ha estat la proposta guanyadora d'aquest Social Elevator Pitch del maig cooperatiu que celebra el Prat, impulsat pel NIU. Això ve ja de mesos de preparació, no? Explica'ns una mica com ha estat l'experiència des del principi.
3: Doncs primerament vull dir que em sembla brutal la incubadora social, brutal. O sigui, ja sé que ho he dit molts cops, però que crec que agrair les coses que bones que passen està bé fer-ho, i a vegades no ho fem tant. I penso que qualsevol persona que vulgui iniciar alguna cosa, si no passa per allà, no sé com s'ho pot fer. És superinteressant, et fiquen en la situació que et trobaràs, et fiquen perquè sigui viable, t'expliquen com... Brutal, em sembla brutal, ha sigut fantàstic. A part també amb els altres companys i companyes que també tenen projectes superpotents, i bueno, et dones compte també de les ganes que hi ha d'aquest canvi, no? De les ganes que té la gent d'arrencar i de millorar al final. Millorar ells, suposo, com a persones, i per millorar una mica també la societat que vivim. M'ha semblat brutal.
2: Enguany hi havia 21 propostes, deuen arribar a la final, com va ser també el dia D, no? que va ser a principis de la setmana passada. I on això, el Centre Cívic Palmira Domènech, les 10 candidatures de les que hi van ser presents, com dèiem, teníeu 8 minuts per, entre cometes, vendre un projecte que és cert que bona part del jurat ja coneixia de primera mà. Però com et vas sentir aquell dia, abans, durant i després en conèixer que éreu la candidatura guanyadora?
3: Doncs, aviam, jo la veritat que no anava a vendre res, això... perquè perquè primerament que no puc vendre fum és la idea, els anava a explicar una mica aquesta idea meva, no anava amb cap intenció de vendre res, però tenia ganes també de veure els projectes dels companys, perquè aviam com havien anat evolucionant, no? Jo vaig estar a l'inici de saber la idea de cadascú, però va ser superinteressant veure com cada un li ha donat donant forma, no? I ha anat evolucionant amb el treball que han fet amb els mentors i la veritat que sí, nervis una mica, però bueno, superinteressant i una experiència bastant guapa, la veritat.
2: Doncs Núria, primer de tot, felicitats per aquest reconeixement, estarem ben pendents de veure, no, els primers brots i les primeres, no, coses tangibles també, que segur que serà ben interessant, a més si és al Prat, doncs encara millor,
3: sí.
2: I doncs també estarem pendents dels propers projectes per, com deies, doncs estar allà i que ens expliquis també les novetats de cara a l'any vinent.
3: Supergràcies, ja us explicaré que hi ha moltes novetats, ja veureu.
0: Salut. Els professionals mèdics del sistema sanitari públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores en les condicions laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial que, segons el col·lectiu, afecta directament la qualitat del servei sanitari. Es tracta de l'onzena jornada de protesta impulsada pel sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte el passat octubre. La convocatòria arriba en un context de tensió creixent entre el sindicat i el Departament de Salut. L'organització acusa el govern català d'immobilisme i reclama la implicació directa del president de la Generalitat, Salvador Illa, per reprendre les negociacions. Entre les principals reivindicacions hi ha la creació d'un conveni propi per al col·lectiu mèdic i la millora de les condicions laborals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
4: El govern, a hores d'ara, és de signar grans acords que inclouen obres faraòniques o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics.
0: La vaga ha arrencat a les 8 del matí i s'allargarà fins a les 8 del matí de dijous. Està dirigida al personal facultatiu del sistema sanitari i públic, incloent-hi metges, odontòlegs, biòlegs, psicòlegs, clínics i farmacèutics. Per visualitzar les seves demandes, el sindicat ha convocat una concentració a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat, on es recrea simbòlicament una sessió parlamentària per interpel·lar el president Illa. Aquesta nova aturada coincideix també amb la quarta setmana de mobilitzacions convocades arreu de l'Estat per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, SESEM, amb el suport de Metges de Catalunya. El conflicte amb el Ministeri de Sanitat continua encallat, especialment arran de la reforma de l'Estatut Marc, que regula les relacions laborals del Sistema Nacional de Salut. Coincidint amb la vaga, Metges de Catalunya presentarà la campanya Ni un minut més, amb què anima els professionals a limitar-se a l'activitat ordinària i obligatòria, rebutjant hores extra i activitat addicional voluntària. El sindicat denuncia que el sistema sanitari públic funciona gràcies al sobreesforç permanent dels professionals. Lleonart ha alertat que s'ha normalitzat que molts facultatius treballin jornades de fins a 24 hores seguides o setmanes laborals de 60, 70 o fins i tot 80 hores.
4: Els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats.
0: En aquest context, 59 especialistes en anestesiologia i reanimació de l'Hospital Universitari de Bellvitge han anunciat a l'Agència Catalana de Notícies que a partir de juny deixaran de fer activitat fora de la seva jornada ordinària, excepte en casos de trasplantaments i guàrdies localitzades. Els professionals lamenten que el sistema depengui en gran manera del sobreesforç laboral sense que aquest esforç sigui reconegut per l'administració. El Departament de Treball ha establert uns serveis mínims elevats per garantir l'assistència sanitària essencial durant la jornada de vaga. Així es mantindrà en funcionament habitual dels serveis d'urgències i de les unitats especials d'urgència vital com les UCI, unitats coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. També es garantirà l'activitat urgent als centres d'urgència d'atenció primària, els QAP, i als equips PADES, amb una cobertura mínima del 25% de la plantilla. Pel que fa al transport sanitari, es preservarà l'atenció als pacients d'urgències i als tractaments oncològics de diàlisi d'oxigenoteràpia. La resta de serveis funcionaran amb el règim habitual d'un dia festiu.
5: Educació.
0: Les treballadores de les escoles Bressol de Catalunya estan convocades aquest dimecres a una nova jornada de vaga per reclamar la millora de les condicions laborals i una aposta decidida per l'educació pública de 0 a 3 anys. Es tracta de la segona aturada impulsada per la plataforma 03 Catalunya després de la mobilització del passat 7 de maig. El col·lectiu reivindica un servei públic gratuït i universal per a tots els infants d'aquesta etapa educativa i reclama una dignificació salarial, reconeixement professional i mesures per millorar la salut laboral de les treballadores. Entre les demandes principals també hi ha la reducció de ràtios i l'increment de recursos humans i materials per garantir una millor atenció educativa. A les escoles Bressol es garanteix l'atenció amb uns serveis mínims d'un membre del claustre més el 33% de la plantilla total. El comitè de vaga preveu una alta participació en aquesta segona jornada de mobilitzacions. Durant la primera convocatòria, el seguiment de les escoles Bressol va deixar serveis mínims i aquesta jornada s'ha tornat a repetir. En el marc de la protesta, la plataforma ha convocat una manifestació a les 12 del migdia que sortirà de la plaça Universitat i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. Moment ara de fer una pausa publicitària i tornem de seguida amb més temes.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: Societat.
0: La qualitat de l'aigua al Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament del Mas Blau i el Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. Ho explica la regidora de Dret a l'Aigua, Esther García Fernández.
10: Renovem totes les membranes d'osmosis que tenim en aquestes plantes. Aquestes membranes, sobretot, el que fan és filtrar l'aigua a gran pressió per treure tota la brutícia. I després, per una altra banda, també inclourem una nova línia de remineralització a Sagnier, que és un tractament en la qual aquesta aigua osmotitzada, que ha tret tots els minerals i tota la brutícia de l'aigua que extraiem de l'aqüífer, pugui tenir una mineralització molt més rica, molt més saludable per a les persones.
0: El 80% de l'aigua que arriba a les aixetes prové de l'aqüífer profund amb greus problemes de salinitat. Amb aquestes actuacions s'espera millorar el procés de potabilització i alhora reduir el consum energètic de les plantes. A això se li suma l'energia que produeix la pèrgola fotovoltaica de Calmonès. El 80% de l'electricitat que aquí es generi anirà destinada a l'empresa municipal Aigües del Prat.
5: El temps.
0: I moment de repassar l'actualitat meteorològica, ho fem com sempre de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
11: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més.
0: I a l'estat de la mar, quin serà per les pròximes hores?
11: Una situació molt plàcida, una altra vegada, gran part de la costa, amb aquests vents que una altra vegada en aquests moments han girat cap a marinades de sud o sud-est, però que no han de ser gaire destacables. Per tant, situació més aviat tranquil·la a tota la costa, amb marejol a gran part del litoral català. Al llarg d'aquest vespre arribaran alguns núvols baixos per la Costa Daurada, de fet es formaran algunes boires aquesta propera nit, que les tindrem fins al dijous a primera hora, especialment del Tarragonès cap al sud, sempre molt arrapades a la platja, ja bàsicament mar endins aquestes boirades. Pel que fa al dijous, el vent i la mar, doncs continuaran febles les ventades de sud-est, que seran les que s'imposaran, sobretot a partir del migdia, i per tant una altra vegada marejol a gran part del litoral, una bassa d'oli fins i tot a primeres hores del matí, amb un palet de tramuntaneta al matí del dijous a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mir.

0: Arribem al final d'aquest informatiu migdia d'avui dimecres 20 de maig de 2026. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports amb el Jonathan Marín González. Nosaltres tornem a les 5 i a les 6 amb els butlletins informatius i a les 7 amb l'informatiu vespre. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 53 60
4: 93 478 53 60
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: Hey, hey, the blues is all right. Ah! Hey, hey, the blues is all right. Ah! The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. El Club Bàsquet Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar per a la fase d'ascens a segona FEB, que, recordem, es disputa del dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda. D'altra banda, a l'edició migdia d'avui parlarem del procés de renovació de la Junta Directiva del Club Natació Prat, que es troba en l'últim dia per poder presentar candidatura. I com cada dimecres, contenem amb la secció de Lliure Directe amb Agustí Farizó per repassar totes les accions i tot el món arbitral destacat de la setmana. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Comença el Pratesports.
1: Escoltes el Pratesports.

El Club Bàsquet Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens a segona FEB, que, recordem, es disputa del dijous 28 fins al 30 de maig, és a dir, la propera setmana. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda, és a dir, 1:15. El primer enfrontament serà contra l'Olafia, el següent contra l'Uros de Ribas i l'últim contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto. Tots tres partits els podreu seguir en directe aquí al Prat Ràdio. Programació especial del Prat Esports, on doncs, arrencarem amb una petita prèvia dins de la programació del Planeta Prat i després, des dels informatius, doncs, 5 minuts abans, ja començarem connectant amb Badajoz, que és on es disputarà aquesta fase final per al Club Bàsquet Prat. Més coses. Com dèiem a la portada, el Club Natació Prat es troba immers en el procés de renovació de la seva junta directiva. Avui dimecres és l'últim dia per presentar candidatura i des de l'entitat han fet una crida als seus socis i sòcies per fomentar la participació. Actualment la junta està presidida per en Jordi Martí i acompanyat per l'Albert Barquero i el Miguel Castilla. En cas que no es presentés cap candidatura, l'actual junta hauria d'actuar durant un temps limitat fins a resoldre la situació en cas de no continuar al capdavant de l'entitat. El Club Natació Prat és una de les entitats esportives històriques de la nostra ciutat i per on s'han forjat grans esportistes del nostre municipi, com per exemple la Mar Sant Romà, exjugadora i entrenadora de waterpolo, que la vam tenir recentment aquí al Prat Esports, però també altres figures destacades hi trobem en aquesta entitat, com Moisès Llopart, impulsor de la creació del club, seguit per un altre nom il·lustre com el d'Antoni Sobirana, alma mater de l'entitat als seus primers anys d'història. I pel que fa a la presidència, doncs, han agafat les regnes del club noms com Joan Castanyer, Salvador Pérez, tant el pare com el fill, Sant Romà, Lucio Santamaría, Xavi Fernández, Andrés Ramos, Marc Dolera o fins i tot Víctor Dobaño, que actualment porta el Prat Triatló 1994. Estarem pendents de les darreres notícies al voltant d'aquest procés de renovació de la Junta del Club Natació Prat. I abans d'anar amb la secció de lliure directe, tanquem amb una molt bona notícia. Avui hem conegut que el prometedor i gran jugador del Vikings Volley Prat, el jove pota blava Àlex Pérez, ha rebut l'alta mèdica després de gairebé 300 dies fora per lesió. Passen poc menys de 5 minuts de 2:15 i avui anem ja amb lliure directe.

0: Vinga, arrenquem amb lliure directe. Anem a saludar el nostre habitat de referència, Agustí Farizó. Bona tarda, Agustí.
1: Bona tarda, Jonathan. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. Un plaer, com sempre, estar aquí un dimecres més.
0: Avui comencem una mica abans la secció, però és que tenim moltes coses que comentar. Si et sembla bé, comencem més a l'àmbit local, el partit del Prat contra el Sant Mauro d'aquest dissabte a les 7 de la tarda. Recordem, eliminatòria de play-off d'ascens a tercera ref. I una de les particularitats, no?, que ens mostra aquest partit és la incorporació del quart àrbitre, que recordem que no és habitual en els partits de Lliga Elit. Tenim l'àrbitre i els dos assistents, però en el cas de les eliminatòries s'incorpora el quart àrbitre.
1: Doncs sí, això és una novetat que va incorporar el Comitè Tècnic d'Àrbitres de Catalunya ja fa un parell d'anys, crec. No et voldria enganyar, no sé si un parell o tres. El cas és que el tema és que hi ha un àrbitre addicional, o un quart àrbitre, diguem-ho com vulgueu, per garantir-se que el partit es disputarà. O sigui, no té més misteri que això que t'estic explicant. I normalment és un àrbitre d'una altra delegació, un àrbitre que també ha quedat molt ben classificat, perquè l'àrbitre que xiula aquest partit, Gerard Gómez González, que ve de les Terres de l'Ebre, és un àrbitre que ha quedat molt ben classificat a la puntuació final del Comitè Tècnic d'Àrbitres. No sabem si estarà entre els tres triats per anar a Madrid per pujar a segona federació, però és un àrbitre que ha quedat molt ben classificat, perquè aquests partits, aquest tipus de partit, perdó, m'he equivocat, no és a segona ref, és a tercera ref,
0: que és la següent de Lliga Elit.
1: Exactament, és que la ment m'ha traït i estava pensant en els àrbits que van xiular l'altre dia al playoff del Hospitalet Badalona i el Vilanova Cornellà per ascendir
0: a segona ref,
1: que són els que van a Madrid normalment els que xiulen, vale? M'ha traït l'inconscient.
0: No va ser
1: doncs,
0: res.
1: Com et deia, fixa't que és un àrbitre de Terres de l'Ebre i els dos assistents són dos assistents específics que també han quedat molt ben classificats, que probablement qualsevol dels quatre, aquests dos assistents, tant a l'àrbitre com al quart àrbitre, possiblement aniran a fer les proves al juny per ascendir a tercera ref, perquè també el quart àrbitre, en el supòsit que l'àrbitre es lesionés o passés qualsevol cosa i tingués que xiular, és un àrbitre que també ha quedat molt ben classificat i que dona garanties perquè els partits es xiulin amb tota l'arbitrarietat possible i que no hi hagi cap tipus de problema.
0: Anem a posar nom a aquest equip arbitral per aquest partit entre el Sant Mauro i l'Associació Esportiva Prat. L'àrbitre principal serà Gerard Gómez González, que com deies, Agustí, doncs és de les Terres de l'Ebre. Els seus assistents, Àlex Muñoz Rodríguez, Eric Nieto Fernández, i el quart àrbitre d'aquest partit serà Wahi Agdawi del Vallès Occidental, tots tres. Una pregunta. Els àrbitres que estaran en aquestes eliminatòries de play-off d'ascens, és a dir, tant anada i tornada d'aquestes semifinals com després de la final, de qui sortiran els àrbitres que pujaran a tercera ref? És a dir, els que estiguin aquí escollits són els que estaran la propera temporada a una categoria superior?
1: Normalment, com sempre ha funcionat el Comitè Tècnic d'Àrbitres, és així. Són els àrbitres que han quedat millor classificats durant tota la temporada, que comentem que són diverses coses i hi ha diverses temes, hi ha cosetes que s'han de fer durant la temporada, que la gent es pensa que és xiular i ja està. No. Primer, tenen diversos informes al llarg de la temporada en els partits que han anat xiulant. Hi ha un informador arbitral que els ha avaluat i treuen una nota. Després, tenen examen abans de començar la temporada, normalment és a finals d'agost, en el cas de Lliga Elit. Després hi ha un altre examen al mes de gener, sobre mitjans de gener, final de gener, hi ha un altre examen que comporta no sols un examen teòric, sinó també un examen físic, on tenen que fer unes proves físiques, i en aquestes categories ja puc assegurar que són molt dures. I després, tota aquesta suma de coses, hi ha uns escollits que fan un altre examen a finals d'abril. I llavors, de tot això, surt el grup d'àrbitres, surten els àrbitres que faran les proves finals, que, com dèiem, són ara el juny, i d'aquests sortiran els que pujaran a tercera ref, que l'any que ve xiularan a tercera ref, tant amb els àrbitres com amb els assistents específics. Aquesta és la metodologia que fan servir per ascendir de categoria.
0: Encara no es coneixen els àrbitres que hi hauran en els partits de tornada, però sí que a l'altra eliminatòria tindrem a Germán Navarro Gómez de Barcelona amb Marc Belmonte, Radu Capra i també el quart hàbit en aquest cas serà Víctor Gutiérrez Pérez, que és, a diferència de la resta dels seus companys, és de Granollers, o sigui que doncs aquest és l'altre equip arbitral de l'altra eliminatòria.
1: Doncs Germán Navarro ens va xiular no fa molt aquí al Sant Lleu.
0: Sí, això t'anava a dir, aquest va venir fa poc aquí al Prat.
1: I vaig estar parlant amb ell, bueno, Radu Capra, un dels seus assistents, també va vindre amb ell, perquè de l'específic d'ell. I vaig parlar amb ell i li vaig preguntar com anava classificat, em va dir que anava bastant bé i sembla ser que això ratifica el que tu comentaves fa un moment, de que xiularà el partit de tornada i Germán està en aquest grup dels triats, dels elegits, per ascendir a tercera ref. O sigui, garanties arbitrals al playoff, us puc assegurar que no en faltaran.
0: Ara m'ha vingut al cap el nom de l'Eric, del...
1: Eric Pérez.
0: De l'Eric Pérez, del col·legi arbitral d'aquí del Baix. Sabem com ha quedat a la classificació? Tenim coneixement?
1: Em va arribar extraoficialment que anava primer.
0: Però tant, el podem tenir en alguna eliminatòria. Clar, el problema aquí és...
1: El problema és que, siguem Prat, no te'l posaran.
0: Això t'anava a dir.
1: Mira, si hagués sigut, per exemple, el playoff sí, Prat-Castelldefels, possiblement t'hagués xiulat o l'anada o la tornada.
0: O sigui que l'Eric, en teoria, hauria d'arbitrar el partit entre Poble-Rubí, és a dir, el de la tornada.
1: Podria ser la tornada, però jo penso que l'Eric se'l guardaran per la tornada de la final del playoff.
0: Sí, però si a la final juga,
1: si juga el Prat, claro,
0: li traurien com aquest
1: claro,
0: premi, no?
1: Té que jugar amb aquesta possibilitat, evidentment.
0: Perquè poden repetir partit? És a dir, per exemple, doncs, no. El Gerard no. Gómez podria arbitrar la final? No.
1: No. Normalment només posen un àrbit en cada un dels partits, que són dues a... 4 a l'anada, o sigui, perdó, en la primera fase, i 4 a la segona. No es repeteixen. I ja et dic, jo crec que se l'estan reservant a l'Eric per el partit de tornada de la final del playoff per ascendir a tercera ref, perquè és un partit molt maco, un partit amb un escaparat on es pot lluir com a àrbitre, que estem segurs que ho faria genial, i et puc assegurar que si no està el Prat en aquests dos equips finals, Eric xiularà la tornada, a més.
0: Vinga, ja que parlem, amplia una mica les mires i avui tenim la final de l'Europa League, Aston Villa-Friburgo, aquesta final pel que fa doncs, a l'equip arbitral. Ja ho vas comentar la setmana passada, doncs s'ha triat el francès François Letessier, l'àrbitre principal, i els assistents també són de França, Cyril Imerdi, i el quart àrbitre és Alejandro Hernández del Comitè Espanyol. Reserva, José Enrique Naranjo Pérez, i al VAR doncs tenim a Jérôme Brissard francès, Willy Dalo francès, i també
1: de
0: el Denis Hiller,
1: Hiller
0: dels Països Baixos.
1: Es
0: nota que tu has fet francès i jo no, eh?
1: Bueno, he fet francès, anglès.
0: I anglès sí, francès no. Ja soc d'una altra època que el francès o te l'agafaves voluntàriament o no
1: sí,
0: el feies.
1: Correcte.
0: Què et sembla l'equip arbitral?
1: Bueno, me sembla molt bé, m'apena una mica perquè ja ho vam comentar la setmana passada. Penso que Hernández és un àrbitre que tenia que haver xiulat una final europea i jo crec que no ha xiulat sinó la Champions, la final de Champions, no xiula la Europa League perquè a Letizia li tenien que tornar algun favor, eh? A més que és un àrbitre molt bo per mi, eh? En tant Clement Turpan com Letizier són dos àrbitres per mi molt bons i la veritat és que no podien deixar Letizier sense cap final. Llavors, clar, l'han posat amb ell com a àrbitre de l'Europa League perquè no pot xular,
0: no pot
1: clar,
0: xular
1: òbviament,
0: la Champions, ja que
1: clar,
0: està el Paris
1: no Saint-Germain. Pot xular la Champions, com tu molt bé dius. Si no, et puc assegurar que Letizier hagués sigut l'àrbitre de la final de la Champions, hagués sigut, per exemple, m'invento, Arsenal, Bayern de Múnich, l'àrbitre de la final hagués sigut Letizier. I possiblement Hernández ha sigut l'àrbitre d'àrbitre, no quart, àrbitre de la final de l'Europa League avui. Però bueno, les coses van com van, són així, i ja hem vist com han anat aquestes setmanes anteriors i l'àrbitre de la final de la Champions, bueno, encara se'n parla, Jonathan? Encara se'n parla de que ningú entenem Daniel Schieber com pot ser l'àrbitre de la final. Però bueno, és igual, això és un altre tema que no depèn de nosaltres i jo aquí no vull ni opinar. I el VAR també està molt ben acompanyat en el tema arbitral i jo penso que poden fer una bona final. Serà una final maca, eh? A l'Aston Villa amb Unai Emery
0: sí.
1: És un equip que penso que sortirà a buscar la victòria des del primer moment. penso, i bueno, podem veure un gran partit de futbol. Només els desitjo als companys que facin un bon arbitratge, que siguin imparcials, que no hi hagi jugades tontes. Ja hem vist que el VAR a Europa no entra ni de bon tros com aquí a Espanya, perquè bueno, jo el de l'altre dia, que després ho comentarem, Jonathan, és que bueno, segueixo tirant-me dels cabells, ho sento, és que m'indigno molt amb totes aquestes coses. Però bueno, el tema de la final de l'Europa League, per mi, encert per part de UEFA, del comitè tècnic arbitral de UEFA, en els triats per aquesta final.
0: Ara mateix França és el país on millor estem mirat des de la UEFA el tema arbitral. Ho dic perquè has comentat a l'Etechier, però també està Clément Turpin.
1: Bueno, aviam, tu em diràs qui fa aquestes estadístiques o qui fa aquestes valoracions o avaluacions. Bueno, és una cosa que no és un organisme específic, però bueno, es diu que actualment, igual que en el seu moment va ser Pierluigi Collina, en el seu moment va ser Simon Marciniak,
0: va haver-hi una època que Itàlia era doncs, on, no?
1: Els millors,
0: els més, no?
1: Sí, més carismàtics, no et diré més bons, però que sabien gestionar millor els partits, i això a UEFA li agradava molt, i a FIFA també, però per UEFA a dia d'avui, i jo crec que per FIFA també, no ho va dir una vegada en unes declaracions que jo vaig sentir Gianni Infantino molt clar, ni Pierluigi Collina, que és el màxim responsable dels àrbitres FIFA, que això ho tinguem en compte, que al Mundial els àrbitres que veurem xiulant els ha posat Pierluigi Collina. Van dir que actualment, ja fa un parell de temporades, Clément Turpin, el francès, estava considerat el millor àrbitre del món.
0: Veurem què tal va aquesta final. Si hi ha alguna cosa destacada, doncs evidentment la comentarem la propera setmana. Va, anem a amarrades. Amarrades arbitrals, i una m'ha cridat molt l'atenció. Jo crec que, no sé si tu l'has vist alguna vegada en algun altre partit, però és el cas d'aquest canvi que va patir Neymar. Per posar una mica en context, el vídeo s'ha fet molt viral, però si algú no l'ha vist, ràpidament. Neymar va ser titular en l'enfrontament i va haver de sortir momentàniament del terreny de joc per rebre atenció mèdica després de notar unes molèsties al panxell. En aquest moment es va produir la confusió que va acabar desencadenant la polèmica. El motiu va ser que la comissió tècnica del Santos havia comunicat la substitució de l'argentí Gonzalo Escobar per donar entrada a Robinho Júnior, però el quart àrbitre va aixecar el dorsal número 10 corresponent a Neymar. Quan es va adonar de l'error, el davanter va intentar tornar al camp, encara que el reglament ja impedia revertir el canvi una vegada formalitzat. L'escena, doncs, evidentment, va provocar doncs, la incredulitat del jugador i de bona part de l'estadi. Les imatges que van veure, no? Doncs Neymar dirigint-se cap al quart àrbitre mentre que ensenyava un paper de la substitució a les càmeres de televisió per evidenciar, segons la versió, que s'havia produït un error, i bueno, el Brasil va abandonar el terreny de joc visiblement enfadat i va rebre més d'una targeta groga durant les protestes. Clar, clar, una vegada no comença l'errada, ja l'àrbitre, el quart àrbitre és com ja, m'he equivocat, ho sento, però
1: bé,
0: ets el substituït.
1: Sí, una vegada el canvi s'ha executat, i perquè els nostres oients ho entenguin, s'executa un canvi en el moment que el jugador substituït abandona el terreny de joc.
0: Clar,
1: o està fora del terreny de joc.
0: Ja estava fora del terreny de joc.
1: I el jugador substitut
0: ja ha entrat.
1: Entra dins del terreny de joc. En aquest moment ja s'executa el canvi, ja no hi ha volta enrere. Si haguéssim volgut canviar una altra vegada a aquest jugador que ha sortit o un altre per Neymar, tindria que haver utilitzat un altre canvi. No sé si els hi quedava alguna finestra més o ja no podien fer més canvis.
0: Clar, alguna vegada hem vist aquest tipus d'errades de que en el carteló, no? Doncs posa l'11 i no, que és el 13, i l'àrbitre doncs ha canviat i és el 13. Però clar, aquí la cosa és que Neymar estava fora del terreny de joc i Robinho Júnior va entrar molt ràpidament. Si
1: ja
0: Robinho Júnior va dir no entro encara,
1: el canvi
0: que
1: s'ha fet,
0: hagués encara hagut marge de reacció, però clar, com va entrar ràpidament i l'altre
1: ja
0: estava fora,
1: ja està. De totes maneres, el quart àrbitre, sí, és veritat, té una errada, és veritat que té una fallada, vale, però per mi hi ha moltes més variables. Vull dir, el delegat de l'equip, què passa, no s'està enterant del número que està veient? No l'executis. A més, un delegat té que estar al costat del jugador que té que entrar al terreny de joc. I si veu alguna anomalia d'aquestes,
0: li diu, ei, no entris.
1: L'agafa.
0: Correcte.
1: No entris, no s'ha executat el canvi. Encara que el número estigui posat al cartell, el canvi no s'ha executat. i t'ho dic des del punt de vista que també he sigut delegat, com tu saps, del futbol base del Futbol Club Barcelona, i això ens ho teníem molt, molt estricte, o sigui, que ens poséssim sempre al costat del jugador
0: per evitar aquest tipus de coses
1: d'aquest tipus, no? I llavors, doncs, això, el delegat falla, però és que el delegat també té que confirmar, perquè quan tu fas aquests paperets a nivell professional, perquè la gent ho sàpiga, es fan uns paperets on posa el substitut i el que serà substituït, val? Confirma que el número és el mateix que tens tu, perquè tu li dones un paperet al quart àrbitre i et quedes un tu igual, val? Llavors, quan li dona això, pot ser que el número de Neymar que porta el 10, doncs el 10 fos, jo què sé, un altre número que s'assemblés a un 6,
0: un 6, invento, per exemple, sí que
1: no sé.
0: Sí que no està molt bé i claro, serà un 0.
1: Llavors, confirma a l'àrbitre, al quart àrbitre, si falla en alguna cosa, és que té que dir-li al delegat: escolti'm, fulano de tal, senyor tal, el número que surt del camp és fulano. No és el 16, no és el 10, és el 16, saps? L'àrbitre, el quart àrbitre, té que confirmar-ho, però és que el delegat també té que estar al tanto, que precisament aquesta és una de les funcions principals del delegat de tots els equips, i més a nivell d'èlit, de que tenen que estar pendents dels canvis i que no es produeixi una alineació indebida, una cosa d'aquestes rares que hem vist. Aquesta és una de les funcions quasi vitals del delegat, Jona. Si no la fa, jo aquí no acuso tant el quart àrbitre com el delegat de l'equip.
0: Que també té una part de culpa, però sí, també aquí el delegat també no està
1: atent. El delegat de l'equip. Passa que això, clar, no surt mai, això ho tapem. Saps el que vull dir-te? Això ho tapem.
0: Vinga, anem amb un altre tema, i aquest tema és al voltant d'unes declaracions molt recents d'Iturralde en un podcast. Si no me'n recordo ara el nom del podcast, és un podcast de youtubers, ara mencionarem el podcast on ha fet aquestes declaracions, que és sobre el sou real d'un àrbitre de primera, on assenyala que doncs, el sou que tenen ara, doncs, evidentment això ha perjudicat l'arbitratge.
2: Nosotros ganábamos unos 25.000, unos 30.000 euros al año. Pero fíjate, es lo mejor que le ha pasado al arbitraje, que puedas vivir de ello, es lo mejor que le puede pasar a una persona, y ojalá puedan ganar en el futuro lo que puedan ganar, pero ha perjudicado al arbitraje tanto dinero. Y ahora me voy a explicar por qué, ¿eh? Con tanto dinero, cuando tú ganas tanto dinero y dices, bueno, tengo 30 años, me quedan unos 15, 16 años de arbitraje, si me mantengo en primera división, multiplico por 300.000, me salen 4 millones y medio, ostras, puedo vivir yo y mi familia de maravilla. Pierdes esa independencia que teníamos nosotros de amateur, que decía, no, mira, esto es así, así, así y así. Ahora estás más condicionado a no salir en la foto, a no ser muy protagonista, a estar en un segundo plano. Esa independencia y esa... ¿qué te diría yo? Esa valentía que te da el saber que no dependes de ese salario, ostras, cuidado con esa independencia también, ¿eh? Y ojalá todo el mundo gane muchísimo dinero, pero cuando tú dependes de un salario muy, muy, muy bueno y no dependes, entre comillas, claro que dependes de que tú seas bueno o no, pero lo volvemos a hablar, es muy subjetivo, porque este año van a bajar 2 o 3. ¿Quién dice que esos 2 son los peores?
0: Bé, són declaracions al podcast de Post United. Bé, Agustí, deia, no? 20.000, 25.000 euros a 310.000 euros. Clar, amb aquestes xifres, doncs ningú vol perdre la cadira.
1: Té molta raó. Jo a Itu li tinc una presa especial, però és un tio que com a bon basc, o la majoria de bascos que jo conec, com a bon basc, et diu les coses com són, o com ell pensa que són, i t'ho diu amb tota noblesa i amb tota sinceritat. I això és així, i si t'agrada bé, i si no també. Vull dir que és molt clar, no?, quan parla. Això ho hem pogut veure moltes vegades des que va deixar l'arbitratge professional. I té tota la raó del món, Jonathan, perquè si tu guanyes uns diners, doncs, bueno, doncs, intentaràs, si són pocs, pues bueno, jo pito o xiulo el que jo veig, i si em fan fora, pues m'han fet fora. Però clar, quan estem parlant de milions, ojo, estem parlant de milions d'euros.
0: Si feia el càlcul més o menys, deia, no?
1: Sí, és que ho ha fet bé.
0: 4 milions
1: 4 milions i mig 4 milions i mig d'euros sobre els 10-11 anys d'arbitratge professional. És que, ostres, estem parlant de que et soluciona la vida teva i possiblement hasta dels teus fills. Clar, jo ho entenc, però bueno, hi ha més variables aquí que també són condicionants a l'hora de baixar i pujar a un àrbitre, però sí que entenc que segons quins equips, per tota la pressió mediàtica que hi ha, doncs es xiulen d'una manera o d'una altra, i això aquí ho hem parlat moltes vegades. No és el mateix xiular un Barça, un Madrid, un Atlètic de Madrid, un Villarreal, que xiular un Levante, un Oviedo o l'any que ve el Santander. És obvi, però sí, jo crec que al guanyar tants diners els àrbitres volen mantindre la primera divisió, sí o sí. I quina és la forma? Pues que es parli de mi el menys possible, que no surti en cap foto. Si jo no surto en cap foto, l'any que ve tornaré a xiular a primera divisió i m'emportaré cap a casa meva 350.000 euros.
0: I doncs ara que parlem de diners i d'àrbitres, ràpidament, la notícia d'ahir, la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya de l'Agència Tributària ha emès un informe en què conclou que els pagaments fets a José María Enríquez Negreira, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el CTA, procedents del Futbol Club Barcelona, no van ser per pagar àrbitres ni influir en els resultats esportius. Bueno, doncs no sé si aquest serà el darrer capítol d'aquesta història, però bueno, de moment no es troben proves i per tant, doncs, més enllà de si et sembla ètic o no el que va fer el Barça, doncs sembla que no va ser per pagar àrbitres.
1: Aviam, hi ha dues coses, tu acabes de dir una. Si és ètic o no, això ja és un judici, diguéssim, a un altre nivell, però a nivell d'haver comès
0: de corrupció,
1: exactament, una corrupció o una incoherència o una errada administrativa o econòmica administrativa, jo crec que, com sempre dic, i això sí que és un camp que conec bastant bé, Jonathan, si no hi ha prova, no hi ha delicte. Per tant, si no s'ha pogut demostrar davant del jutge que aquests pagaments eren justament per pagar els àrbitres, si han sigut tan hàbils que han sabut camuflar, perquè això tampoc ho sabrem mai, han sabut camuflar-ho d'una manera que no sigui evident que eren per pagar els àrbitres, per tant no hi ha delicte, per tant el Barcelona no va incorrir en cap de les coses que se li imputaven a nivell judicial. Bé, aviam, hi ha moltes coses que moltes vegades es fan que no se sap mai ni sabrà mai l'opinió pública, i que si es camuflen bé a nivell d'auditories i tal, pues, i més coses que tampoc és el moment de dir-les, pues, es poden, pues, tirar endavant. Però bueno, a mi em va resultar molt, molt complicat el poder arribar a pensar que el Barça havia pagat, el Barça i qualsevol equip, que hi hagin altres coses, vale, però directament un sou als àrbitres per xiular a favor no, perquè la història et demostra que tampoc l'han afavorit tant, saps? I me n'alegro molt d'aquesta resolució judicial que ha fet aquesta setmana la justícia cap al Barcelona, perquè així ja tanquem un capítol que ja començava a ser una mica pesat.
0: Doncs ens quedem sense més temps. Alguna cosa ens ha quedat en el tinter, com per exemple aquesta acció, si la vols comentar ràpidament, no? Aquesta acció del partit entre el Barça i el Betis, aquest penal que li van xiular a Isco per dir que no es jugaven res i que l'àrbitre li van cridar al VAR per veure-ho, perquè semblava que Isco caia sol, i tot i això l'àrbitre va mantenir la decisió d'haver xiular penal.
1: Sí, però aquí, bueno, en fi, jo crec que ho van fer malament, i el que dius tu, com que no se jugaven res, però bueno, l'altre dia sí que se jugaven alguna cosa, i em remunto al partit de l'Alavés Barcelona, hi va haver un penal molt clar que em va quedar, pues, em vaig quedar molt sobtat, em va quedar el dubte de si José María Sánchez Martínez comença a passar una mica de tot en aquest últim tram de temporada per no haver anat al Mundial. És que hi ha un penal molt clar a favor del Barcelona, no el xiula perquè l'Alavés està jugant al descens. Bueno, deixem-ho aquí. I el penal de Gavi, em sobta també que Guillermo Cuadra Fernández, que l'àrbitre mallorquí que xiulava aquest partit, està davant, fora de l'àrea. Possiblement Gavi li tapa...
0: Sí, sí, és comprensible que no ho vegi.
1: El mateix jugador del Barça, Gavi, li tapa al jugador del Betis i creu que pot haver penal. Però, una vegada el xiules, també en el VAR, perquè el del VAR el crida, aquí sí que té que anul·lar-lo quan veu la jugada del VAR. Només això. I no era penal en absolut. No hi ha ni contacte físic, Jonathan.
0: Ho hem de deixar aquí, Agustí. Gràcies i fins la propera setmana.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Salutacions a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. I dimecres que ve, si Déu vol, tornarem amb vosaltres.
0: I nosaltres fins aquí, doncs, tanquem el programa d'avui. Com sempre, agraïm a la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic amb el Sergio Villar. Tornem a la tarda a partir d'un quart de vuit de la tarda. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Fins a la tarda. Adeu.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
5: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, Jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
4: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
6: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
7: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
8: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
6: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
9: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
6: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
4: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
6: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
4: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
6: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
4: Els esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
10: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
4: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans l'adverteixen, però, que no es relaxi i que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
13: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
12: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
14: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
12: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
15: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
16: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
12: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
4: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
7: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
8: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
17: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
18: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
19: Sí, y tanto.
18: ¿Que existe una cacería judicial?
19: Sí,
18: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
17: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
3: Notícies en xarxa.
4: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat, a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
21: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
20: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
4: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles Bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
1: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
2: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
1: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
4: Doncs tot plegat en un context en què, en qüestió d'hores, Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
6: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
22: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
6: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
4: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
6: Qui no s'asseurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
23: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
6: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
4: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
6: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte entre les seves reivindicacions. Hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
4: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
6: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
4: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa.
6: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
4: I l'Ajuntament de Barcelona, encara la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
6: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
24: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
6: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
4: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
6: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
5: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin a reduir aquesta regressió del litoral.
0: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
4: Doncs no deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
9: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
10: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
9: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap de Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
11: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet puguin fer la sol·licitud del material.
9: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
4: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
25: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
26: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis, perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi, doncs, amb tranquil·litat.
25: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
4: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
8: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
7: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
4: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
12: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
13: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
12: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
4: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions.
14: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
15: I per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot doncs que sigui més fàcil poder accedir.
14: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
16: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu. S'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
27: El partit contra l'Olimpiakos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit de play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt. Però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
16: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
14: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
2: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista, i home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'accedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
1: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
14: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer el grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Carrer.
18: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de a la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no?, que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents. Cada dia jo dic que és com la consulta del metge i que a més doncs, ens permet a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no?, doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no?, que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no?, i tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia.

0: arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
1: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
2: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
3: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
4: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
2: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
5: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
2: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
2: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
1: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels canons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
2: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
1: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
6: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lió.
1: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jovell ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
0: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, Jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer.

0: a la CUP.
1: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
2: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
0: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
3: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijó assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
5: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
6: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
7: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
8: Sí, y tanto.
7: ¿Que existe una cacería judicial?
8: Sí,
7: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
4: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
9: Notícies en xarxa.
3: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
11: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
10: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
3: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
12: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
13: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
12: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
3: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
14: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
15: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
14: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
3: De fet, vostè que assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
14: Qui no s'haurà a negociar són els representants del Sindicat de Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
16: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara a ells, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
14: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
3: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
17: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per a aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques, i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
18: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
17: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
14: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
19: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
14: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
3: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
20: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
21: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
20: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
3: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
14: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
22: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
14: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
3: I també, abans del cop, també una notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
14: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
3: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
23: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
24: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin a reduir aquesta regressió del litoral.
23: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
3: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
0: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
1: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
0: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
3: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
5: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
2: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
3: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
25: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
6: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
26: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
27: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
26: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme, amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Celles lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol. On a la Torre, Josep Sánchez.
4: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen, amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de 3 temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Aliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
7: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és algo que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
4: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
26: Gràcies, Josep Sánchez, des d'on a la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
3: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres, UGT, i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 20 de maig i comencem amb la crònica del temps, Luismi Pérez.
1: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem i analitzarem la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya. Ho farem amb Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 i l'augment dels tirotejos a Catalunya durant l'últim any. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Martí Lloberes, economista i escriptor. Continuarem amb esports per parlar amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, classificat per disputar el play-off per pujar a l'Hoquei Lliga Plata. I acabarem amb cultura per fer referència a la festa a Baja Mar de Badalona amb Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La Junta Electoral de la patronal terrassenca SECOT ha validat una única candidatura per a la renovació de la presidència de l'entitat, la de Xavier Panés. La candidatura ha aconseguit el suport unànime del 100% dels membres de l'Assemblea, molt per sobre del mínim exigit, que és el 25%. El procés electoral s'ha obert ara al període de delegacions fins al 26 de maig. La decisió final es prendrà a l'Assemblea General Electoral del 3 de juny. I llavors Panés podria ser proclamat president de la patronal de Terrassa per als propers 4 anys. Per poder-se presentar a la presidència de la SECOT, els candidats han d'acreditar un mínim del 25% dels avals dels membres de l'Assemblea. Panés ha superat àmpliament aquest llindar en obtenir el suport unànime de tots els membres, un resultat que evidencia un ampli consens intern al voltant de la seva figura. Si el procés electoral segueix el calendari previst sense incidències, assumiria la presidència de l'entitat per als propers 4 anys. L'òrgan encarregat de supervisar el bon desenvolupament del procés és la Junta Electoral, que ha comunicat la candidatura validada als membres de l'Assemblea General. També ha obert formalment el període d'al·legacions. La Junta actua com a garant de la transparència i també del correcte desenvolupament del procés electoral, tal com estableix el reglament intern de la CECOT. A més, és l'encarregada de vetllar perquè totes les fases es completin amb les garanties necessàries.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bones. L'Ajuntament de Sabadell ha habilitat 90 noves places d'aparcament al barri de Campoamor, al sud de Sabadell. Estan distribuïdes en dues zones, a l'antic aparcament que hi havia entre el mercat i el cap del barri, i en un solar al carrer Agustina Aragó. En el primer cas s'han adequat una trentena de places i en el segon el doble. Tot plegat s'emmarca en una actuació que va més enllà, ja que l'Ajuntament també està treballant en aquests moments a l'Eix Macià, on ja han començat els treballs de l'aparcament de sorra de davant el Corte Inglés per adequar 240 noves places d'aparcament. Paral·lelament, una mica més amunt, davant la nova Creu Alta, per la banda de tribuna, també s'han guanyat una desena més de places gràcies a la modificació o la reordenació de les places d'aparcament de la vorera est. Ja no són en línia, sinó que són en semibateria, i això ha obligat a eliminar un dels dos carrils.
0: Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en dos. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que ocorri. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números hauria d'aguantar. Ara la realitat és una altra, és sempre la realitat, eh?
3: La reconstrucció del pont del Petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del pantalà i se substituiran per uns de nous. Per als enginyers aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades es faran més endavant, previsiblement cap a l'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final i l'altra, segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santa Eufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat, una iniciativa amb l'objectiu de crear un espai per fomentar la connexió entre empreses i ciutadania que vulgui millorar la seva situació laboral. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ho explica el tinent d'alcaldia de la l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno.
6: Amb la participació de 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses per generar oportunitats reals de feina. Creiem que és molt important posar en contacte el talent i les empreses per generar ocupació de qualitat.
5: Entre les activitats organitzades hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació, sessions informatives amb l'escola d'oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes. A més, el Centre de Promoció Econòmica ha acollit a la seva sala d'actes 4 ponències d'empreses que han exposat els perfils i habilitats més cercats al mercat laboral. Fomento de Construcciones y Contratas, Celsa, Proactiva i el Centre Comercial Esplau.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Demà dijous, el programa Tal com Raja de Ràdio Castellà, presentat per Josep Asensio, connectarà amb Cisjordània per entrevistar Gatsi Mahmoud Mortaja, responsable de Huna Gaza Ràdio, la primera emissora de Gaza que ha pogut arrencar les emissions tot i la precària situació que viu Palestina com a conseqüència dels atacs de l'exèrcit d'Israel ja fa més de 2 anys. Ràdio Castellà serà la primera emissora de l'estat espanyol que connectarà amb l'emissió que s'està produint en directe des de l'antena de Huna Gaza Ràdio, que acaba de tornar a arrencar després de patir la seva destrucció gairebé total. Gatsi Mahmoud Mortaja és un professional experimentat amb una àmplia experiència en enginyeria civil, gestió de mitjans de comunicació i reducció de riscos de desastres. Gatsi és el fundador de Donia Al-Watan, el primer diari electrònic de Palestina. També és el fundador de l'esmentada Huna Gaza Ràdio, una plataforma de mitjans de comunicació dedicada a amplificar les veus palestines i abordar les realitats humanitàries, socials i culturals de Gaza a través de radiodifusió orientada a la comunitat. L'entrevista es podrà seguir en directe a partir de les 8 del vespre a Ràdio Castellà i de forma online a l'actual.cat.
0: Gràcies, Albert. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat, Sara Vella.
8: Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol, l'Incasol. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasol, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Sentim-lo.
9: Em van traslladar que el president vol continuar fent el projecte del Turó de Can Camps, que està convençudíssim, que està animat, perquè un dels objectius d'aquest president és que vol fer molt habitatge públic. Però sí que està la mateixa reunió que ens van dir que volien prioritzar primer a Can Ametller, ajudar-nos en tot el que fos possible, i que en una segona fase o en paral·lel treballaríem doncs, el Turó de Can Camps.
8: El 71% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan s'ubica a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment al pla urbanístic. També són crítics amb la iniciativa santcugatenca, la plataforma Reconvertim el Camp de Golf i l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC. Tots tres reivindiquen fer-hi el parc intermunicipal que va proposar la Generalitat fa 5 anys. L'Ajuntament de Rubí assegura no tenir cap informació avui dia del districte de Can Camps. Fa just 15 mesos, després d'anunciar-se el projecte, el municipi veí feia una declaració institucional de rebuig al projecte. L'alcalde Vallès remarca que els habitatges projectats són una proposta oberta. Diu que Rubí se'n podria beneficiar i que al final els 3.000 pisos podrien ser 2.500 o 2.000, que ja ho ha dit a l'alcaldessa, que si s'afegeixen podria ser un projecte conjunt.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
11: Què tal, com estem? Bon dia.
0: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
11: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia, escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i, a més, també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari que era el mosaic agrícola forestal famós, en el qual teníem doncs una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, les quals les zones de sembra actuaven especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte, l'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat, a més, bosc abandonat, bosc brut, i a més, se'ns està afegint ara darrerament l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà, home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes al foc de la Segarra de l'any passat. Vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va despul.
0: Això sobrepassa ja.
11: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
0: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
11: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple, o perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està bé, està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles, perquè al final tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
0: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
11: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè a més no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable, fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94 i tot això ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc, estem vivint al mig del bosc, d'un bosc abandonat i brut, i aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical, i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge, que té tan maco d'arbres i de boscos, se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
0: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
11: No tinc clar exactament com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà en principi com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament em vaig estar està mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar, eh? Tot això és un està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement de lo que hi ha planificat, a lo que s'acabarà implementant, hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
0: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí, i que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
11: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin, doncs, que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables, val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens n'amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim, o sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar, un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents, però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut, en col·lapse absolut, nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària, tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la. És a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreix, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, a bastament, no?
0: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, que no estan prou ben arranjades.
11: Bueno,
0: no?
11: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no els convoro cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses. Ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes, i hi ha una perseverança, no? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren els camí, el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
0: No sé si vols fer, doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
11: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana, no hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari

0: part de bombers, Rubí Sancuat. Moltíssimes gràcies per aquesta nova visita. Que vagi molt bé.
1: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Passen dos minuts llargs de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb l'Horacio Placenti, que és empresari i ens espera al Prat. Horacio, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem l'Agustí Bernat, que és advocat, i el trobem a Castellà. Bona tarda, Agustí.
2: Bona tarda a tothom.
0: I el Toni Fernández és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social i ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Bé, doncs avui parlem de pressupostos, tot i que encara no el tenim definitivament lligat i tancat. Sí que hi ha un acord entre el PSC i Esquerra Republicana que van signar Illa i Junqueras, aquest acord per aprovar els pressupostos de 2026. Ho recordo, som al mes de maig i s'està a l'espera que hi hagi també la conformitat o l'okay dels comuns per poder tirar aquests pressupostos endavant. Si no hi ha entrebancs, si tot anés allò d'una tirada, podríem tenir pressupostos a principis del mes de juliol. O sigui que hauríem consumit ja mig any. No sé si penseu que més val tard que mai, o tenint en compte que és una de les lleis, la llei més important que pot aprovar un govern per poder tirar endavant tot el dia a dia, tots els projectes i tot el que requereix doncs, un país. Si són benvinguts, què me'n dieu? Horacio.
1: Bueno, en principio debe ser la normalidad. Enhorabuena que haya presupuestos, así debe ser. Ahora, entre comillas, lo digo, porque luego cada partido, más allá de estudiarse cada partida en detalle en pos del bienestar de la ciudadanía, mira a ver qué hay de lo mío pensando en las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Es el cuento de siempre. Y mirando que a nivel estatal, llevamos 4 años sin presupuestos y la economía resiste y hasta crece en cierto modo. Bueno, yo doy la enhorabuena que haya presupuestos, pero hay tela para cortar en cuanto a las concesiones que se hacen, porque ya sabemos la debilidad que tiene el presidente. Y la necesidad de cerrar un acuerdo porque las otras comunidades, su partido se está incendiando y esto sería un pequeño respiro que por lo menos en Cataluña haya acuerdo y presupuestos. Luego, si hablamos de cada partida, habrá más comentarios.
0: Efectivament, de fet, el que està és facilitant aquesta estabilitat a la qual tu estaves fent referència a canvi d'aquests compromisos que s'haurien de dur a terme. Què n'opines, Agustí?
2: Mira, quan he llegit la notícia, és que arriba un moment de que s'ha parlat tantes vegades, no, que mira, que cada cop estem més a prop, que sembla ser que sí, que clar...
0: Des del març, que es van presentar i es van haver de retirar.
2: Imagina't. I com molt bé ha dit l'Horacio, tenint en compte que des de 2023 estem sense pressupostos a Catalunya, ja sí. No parlem de l'Estat. Això ja és un altre capítol. Clar, tens la notícia que estan arribat a un acord, pues oi, t'entren ganes d'anar a la plaça principal del poble, jo, loado sea el señor, milagro, por fin! Perquè és que arriba... Ja ho sabem, que tot és una qüestió de pacte, que s'han de fer moltes negociacions. També, com molt bé s'ha dit, alguns que després ven que hay de lo mío o quiero que pongas esto, ja sabem que hi ha la dificultat. Però és que realment, després de 3 anys, comença a fer pensar una miqueta de que cada cop la llunyania que hi ha entre la classe política i la ciutadania cada cop és més gran. Això per una banda. Després, per una altra banda, a veure, si volem ser una mica més càustics, de vegades em fa pensar que és una obra de teatre perfecta, perquè mira per on cau han publicat l'acord

0: aquest, que ja estava més que fet com a mínim fa 15 dies, però no esperat ara, han passat les eleccions a Andalusia, fins és igual, això ja és aigua passada. Però ara queden dos aspectes molt importants, o sigui, tot això està molt bé, però si els comuns ara, per qualsevol cosa, s'enroquen i diuen que per aquí no passo, tot això que hem fet són focs artificials. I després, el més important de tot, vale, està molt bé aquest primer acord, però després hauríem d'entrar molt més en el detall de tot el que s'acorda, perquè mira, hi ha hagut un detall que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és el fet aquest de la línia orbital de tren, que és, ho trobo un encert total. Però, a veure, jo, per exemple,
1: ara,
0: aquí a Castelló...
1: Ara en parlarem d'aquestes qüestions digues.
0: Permeta'm un detall només. O sigui, i una cosa que també m'agradaria, pues, per allò del que hi ha de lo mío, jo que visco a Castellà, oye, l'eterna connexió de Castellà amb l'autopista, amb la C-58...
1: Sí, sí.
0: Ja no sé quants anys portem amb el tema aquest i lo mismo. Cada cop sembla més a prop, però no acaba d'arribar. I algun dia també m'agradaria que parlessin una miqueta de mi.
1: Efectivament. Parlarem d'aquests acords, però ara volem conèixer la lectura que fa el Toni d'aquest primer acord, a falta de saber què decidiran els comuns.
2: L'acord d'aquests suposats pressupostos, a mi em sembla que si han de servir pels catalans, per la població de Catalunya, si han d'estar orientats als dèficits que té Catalunya en gairebé tot, vale, però vull dir, no em crec de res ni el que ha dit ni el que ha fet el senyor Junqueras, que l'he sentit i és patètic amb les seves explicacions. Vull dir que no, per arribar a aquest extrem no calia tardar tant. No em crec tampoc aquest marge de pròrroga, que si vull sí, demà no, que ja veurem, dels comuns. Tampoc me la crec de res, perquè estic segur que demà passat signaran. I després, aleshores, bueno, són uns pressupostos supeditats, evidentment, a Madrid. Si Madrid signa i ho accepta, endavant. I si no, aquí quedarem tots. I tots feliços, perquè els egos de cadascun, pues, bueno, han anat tirant endavant, simplement.
1: Efectivament, com dius tu, Toni, aquests acords passen per una reunió que ha començat quan començàvem aquesta tertúlia, aquesta reunió bilateral entre Generalitat i Estat, per aprovar, per donar el vistiplau, l'hoquei, aquests acords pressupostaris amb Esquerra Republicana, on haurien de donar llum verda precisament aquesta línia orbital ferroviària, aquesta societat mercantil d'inversió i aquest canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Aquests són tres acords que són extra pressupostaris i que són, diríem, les condicions que ha posat a Esquerra, algunes de les condicions importants per tirar endavant aquests pressupostos. Això, no sé si per vosaltres us semblen engrunes, és una bona proposta, una bona manera d'intentar arribar a acords per tirar endavant aquests pressupostos, o no sé, quina valoració en feu, Horacio?
3: Bueno, cada uno va a tratar de tirar lo más que pueda para su bando, para sus intereses. Yo, teniendo, con el permiso de los profesores y los médicos que están en pie de guerra, sus ambos sectores necesitan refuerzos de inversión importantes de la Generalitat, pero teniendo el drama tremendo que hay en cuanto a vivienda, que ya no es un problema, es un drama real. Obviamente estas dos fuerzas solo pueden pactar un continuismo en cuanto a las políticas, y ahí no veo que vayan a haber acuerdos de fondo. Y ver 500 millones de euros para la Agencia Catalana de Recaudación de Impuestos, para ver si dentro de 4 años están en condiciones el Estado de ceder la competencia del IRPF, también parece un poco surrealista, habiendo prioridades más urgentes. Así que a ver, hay que esperar a ver que respiren los comuns, però van a ir más o menos por los mismos tiros.
1: Clar, perquè en la línia del que estàs comentant, Horacio, realment s'estan aprovant uns pressupostos o s'estan redefinint aquestes relacions de poder entre la Generalitat i l'Estat? Perquè hi ha una de les afirmacions que feia Junqueras, diu, els pressupostos volen resoldre problemes quotidians, però és que la quotidianitat és la gent que avui s'està manifestant als carrers, la gent que té problemes a Rodalies, i, clar, aquesta quotidianitat no s'acaba de resoldre. A veure si aquests pressupostos ajuden, d'alguna manera. Toni.
2: No, no, ja ho he dit. Vull dir, em sembla una posta en escena ridícula. Veig que l'any que ve que han d'haver-hi eleccions municipals, i crec que després, al cap de 2 o 3 mesos, hi ha eleccions a l'Estat espanyol. El PSOE té les de perdre claríssimament. Aquest sí que no caurà dret el senyor Pedro Sánchez. Ens caurà sobre la dreta i l'extrema dreta. I totes aquestes històries, que si ara pacto d'aquí 20 anys, que si no sé què, que si la línia aquesta, tot això... Per què es pensen que diran els del PP i els del Vox quan estiguin al govern? Vull dir, si això ho tombaran tot, tiraran tot enrere. Vull dir que s'ha de ser molt més realista de lo que és, i que no enredar la gent. I a mi el que m'empipa molt a la política és que la gent es pensi que el ciutadà és tonto. I llavors, a partir d'aquí, home, siguem realistes, digues, mira, farem això, farem allò, aprovem aquests pressupostos que són ridículs o que són el que sigui, però mira, els hem d'aprovar per això, però no anem dient tonteries de que ara farem això, ara farem allò, això és pel bé de tots, això... Escolta, posem-nos a les piles ja, i si hem de plegar i dimitir de segons quins càrrecs, doncs, escolta, tirem endavant i que s'hi posin uns altres de millors.
1: L'Agustí deia que aquella via de l'oceà, no?, del seu tema, aquesta línia orbital ferroviària, podria semblar, doncs, que, com deien Junqueras, és un problema quotidià que hauríem resolt amb aquesta connexió que es pretén, aquesta línia ferroviària que pretén, doncs, connectar zones que ara mateix tenen dificultats, no?, perquè tot passa pel centre. Sembla que tot hagi de passar per Barcelona. Agustí?
0: És que efectivament és així. O sigui, insisteixo, jo quan he vist el projecte aquest de la línia orbital, la veritat és que m'ha sortit un somriure que no podia treure, perquè ja era hora. És que, a veure, tenim un dèficit d'infraestructures brutal. Mira, i el fet d'una cosa que ha dit el Toni, el tema aquest de la connexió de l'autopista amb Castellà, fa molts anys que s'està parlant, ja hi havien hagut projectes que estaven bastant tirats endavant, i saps qui els va aturar? Els senyors d'Esquerra Republicana, perquè els hi va sortir aleshores la vena ecologista, i aleshores tot allò es va tancar en un calaix. O sigui, efectivament, sempre estarem a l'albur de qui està governant, perquè aleshores un projecte, com que no, si els que vinguin després no els agrada, te'l tombin. O sigui, a partir d'aquí, pues, oye, estem fent castells en l'aire, però, vamos, de 6 pisos, i després sabem què passarà. Després, per altra banda, hi ha un altre tema que a mi em preocupa moltíssim. Efectivament, tenim els mestres o el sector docent en peu de guerra. Els metges ja és, ja fins i tot a nivell ja no només català, sinó fins i tot de tot Espanya, que també estan en peu de guerra. A veure, alguna cosa s'hauria de començar a treballar ja en aquests temes que sí que afecten el dia a dia de la gent. Però això no s'arregla ni muntant de nous departaments ni comissions. No. Anem una mica a lo pràctic. A veure, i si tu ja tens una sèrie de competències que ja les tens transferides, tens un marge d'actuació determinat, oye, l'exprems al màxim, i si jo no pots més, demana. Però no estem com ara, que se dona-la sense cuidado. És la meva visió. Dóna la sensació de que no s'ha acabat d'arribar fins al final i està demanant que vols fer encara més coses. A veure, aclarim-nos una miqueta abans.
1: Penseu que aquesta línia orbital ferroviària és un projecte que ja s'havia plantejat, que el va plantejar el govern del tripartit, i que ara s'ha tornat a recuperar del calaix. I aquesta és una línia que hauria d'unir Vilanova, la Geltrú i Mataró, com dèiem, sense passar per Barcelona, que sembla que hauria de ser el centre de l'univers, no?, quan parlem del país, i que doncs, a més també connectaria ciutats com Vilafranca, Terrassa, Sabadell o Granollers. Però vaja, que això és un dels acords extres que han posat com a condició per poder signar aquest acord per als pressupostos de 2026, que a hores d'ara doncs, encara no sabem si els comuns diran sí o no. Sabem que el tema educatiu i el tema de l'habitatge són dos dels temes principals que volen que es tingui en compte, però com dèiem al principi, venim ja no del mes de març quan es van presentar els pressupostos, sinó del 2023, com ens recordava l'Horacio, i que si tot anés bé, hi hauria pressupostos a principis del mes de juliol, i ja ens hem cruspit a mig 2026. Però vaja, esperarem a veure també què és el que surt d'aquesta reunió bilateral de Madrid. Si Madrid diu que sí, mireu, endavant, som generosos, la línia orbital endavant, la societat mercantil d'inversions també, i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca, doncs endavant, que després una altra cosa seria a veure si les passes es fan i el camí es comença a caminar. Canviant de tema, anem a parlar d'aquesta situació que sembla cada vegada com més habitual a Catalunya. I estem parlant dels tirotejos, que els últims dies doncs, ens estem trobant amb episodis, amb capítols, que de fet els Mossos ja han explicat que han augmentat un 35% en un any i que, evidentment, els Mossos estan preocupats per aquesta situació. Si els Mossos estan preocupats, vosaltres com esteu? Us preocupa o no us preocupa?
3: Sí. Horacio. Que... Perdona.
1: Horacio y después Tony, venga.
3: Vale. Sí, obvio que preocupa. A nadie le hace gracia ver en su entorno un tiroteo, por más que sea de malos contra malos, porque obviamente donde más se hacen notar estos episodios son entre bandas. Y realmente esto tiene bastante que ver cómo operan estas no solo de narcotráfico, también hay otro tipo de mafias, de contrabandos, etcétera, que cada vez viendo la vulnerabilidad de las medidas, la legislación y la permisividad que hay, buscan siempre donde tengan más campo de acción y menos problemas. En España y llevamos ya varios años con un refuerzo de los derechos y garantías individuales que dificultan las acciones de las fuerzas de seguridad y es muy difícil luchar contra esto, ¿no? Ya no se trata de presupuesto y de medios, sino de legislación, porque esta gente a los dos días está en la calle por tenencia de armas, ni siquiera las penas alcanzan a penas para confiscarle las armas. Y realmente esto vamos por mal camino, alimentamos los discursos extremistas respecto de la criminalidad de ciertos colectivos y va mal. No solo lo que está pasando, que vemos a diario en la zona de Cádiz, con cómo aprovechan la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad para acampar a sus anchas. Me preocupa y mucho, y creo que vamos a peor.
1: ¿Cómo va Yeo, Tony?
2: Sí, és preocupant, però bueno, a veure, inseguretat ciutadana a totes les grans capitals del món n'hi ha. Aquí ara s'ha agreujat, hi ha navalles per tot arreu, sembla ser que pistoles també. Llavors, a mi el que em sobta més de tot aquest tema és la laxitud amb la que el laissez-faire que fan els representants polítics, en aquest cas l'alcalde de Barcelona, que ha tingut uns problemes bastant seguits aquesta setmana a la seva ciutat, i que bé, no ho esmentem de retrescantó, ja, Escolta, això és molt greu. Això és molt greu, perquè els trets que no van haver-hi al carrer Mineria, crec recordar, a part de liquidar aquesta persona, van anar a parar amb un aparador. Si passa allà una senyora, o passa una noia amb un cotxet, o un senyor amb un tiquitaca, vull dir... Que hagués passat. I no... Bueno, sí, ostres, tu, cuidado, hem de fer això, hem de fer allò. Però, la veritat, jo no veig cap gestió en positiu, i em sap molt de greu dir-ho, perquè, clar, si deixem dir, pues, mira, passa tot arreu, o l'índex no és el que era, perquè hem anat baixant, com hem anat baixant? Vull dir que, clar, que hi ha una sèrie de coses que no les entenc.
1: Agustí, com veus la situació?
0: A veure, jo si digués que és una situació que em fa por, que és quan surto al carrer i miro cap a totes les dues bandes, a veure, tampoc exageraré. Ara, realment, llegeixo els diaris, miro la tele, escolto la ràdio, i realment és un tema que està aquí. Llavors, com molt bé deia el Toni ara, si resulta que els representants polítics el que fan és que no hi para tanto, no, que és igual, o aquestes estadístiques que et presenten, no, és que en realitat sí, hi ha tirotejos, però és que no són tants. A veure, perdona, només que hi hagi un, és que aquí està passant alguna cosa. I si aleshores tens 100, ja ni t'explico. S'estan parant cotxes... I no entrem ara qui porta els cotxes aquests, ara això és el de menys, però s'estan parant cotxes amb armament de guerra, amb Kalashnikov.
1: Algun cas.
0: O sigui, alguna cosa està passant. Clar, arriba un moment que això fa que el tema de portar navalles i ganivets quasi sigui una anècdota, que també és important.
1: Que recordem que hi havia operacions concretes, no sé si va ser l'any passat, operacions concretes de Mossos per la detecció d'armes blanques. Sí. I d'allò ja no n'hem parlat mai més, ja no sabem com ha acabat la situació.
0: És que, entre altres... A veure, el gran problema que té tot això, i també això ha fet esment l'Horacio abans, molt encertadament, o sigui, tu pots fer totes les campanyes per part dels Mossos d'agafar armes i tot això, que si resulta que el pàjaro que enganxes amb l'arma el portes davant d'un jutge, que el deixa sortir perquè aquest senyor després et compri una altra arma, això no ha servit, primer que de tot, que no ha servit absolutament de res. I després, i tinc que treure un tema, perquè és que vaig llegir la notícia aquesta setmana que em va deixar esgarrifat. O sigui, realment, els cossos policials estan absolutament desemparats quan es troben en situacions de violència. Recordo un cas d'un senyor que estaven perseguint, que s'havia fugit de la presó, li donen l'alto, comença a disparar, la policia aleshores també dispara. Mira, van identificar la pistola del policia que va ser. Pues aquest policia me l'han condemnat per homicidi imprudent, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Què és el que passa aleshores? Pues, oi, els cossos policials que diuen, oi, perdona, que es matin i aleshores ja arribarem nosaltres. I t'ho dic perquè això m'ho va dir en certa ocasió un policia nacional que treballa al port. O sigui, si aleshores tenen... No, a veure, tampoc significa que passem al camp contrari, que tots vagin en plan Rambo. No, ni tant ni tan calvo.
1: No caldria.
0: Això mateix.
1: No caldria, no? Perquè si no estaríem fent el que ja està passant a altres ciutats. Vull dir, jo no sé.
0: Exacte.
1: Si a Barcelona hi ha el risc que es converteixi, doncs, en ciutats com el sud de França. No ho crec, però vaja, que estem normalitzant una situació que fins fa poc no era tan normal a casa nostra, i estem banalitzant el fet de la possessió de les armes, que pel que sembla no es fan servir únicament entre aquestes bandes criminals, sinó que, bueno, de vegades es fan servir per celebracions de qualsevol tipus, i encara que siguin trets a l'aire, com va afirmar un dels Mossos, que són armes, estem parlant d'armes. Per tant, jo crec que ben apuntat el que feia l'Horacio, aquí hauríem de posar el focus en el tema de la legislació i després també en l'actuació policial que es pugui fer. No ens queda massa més temps. No sé si algú vol fer algun afegit, allò d'última hora, un afegit concentrat, o ho deixem aquí. Què us sembla?
2: Vale, bé, a part no tinc res més a dir.
1: Molt bé. Doncs, Horacio, digues, Horacio, què?
3: No, no, per mi part està bé, és suficient, ja crec que està tot dit.
1: Doncs res, us emplaço un altre dia, Horacio, Agustí, Toni, i que tingueu una molt bona tarda, que vagi molt bé.
3: Okay, bona tarda.
1: Gràcies, adéu-siau.
3: Una abraçada.
2: Adéu-siau.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Son las 5.
9: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
8: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ha estat a través de diferents carpes on els i les professionals de cada empresa han donat una atenció personalitzada a les persones que s'hi han apropat. Ho explica el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno Roig.
10: Amb la participació de 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses per generar oportunitats reals de feina.
8: Entre les activitats organitzades hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública de l'ocupació o sessions informatives amb l'Escola d'Oficis i un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes, entre d'altres. Els professionals mèdics del sistema sanitari i públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores a les condicions laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. És l'onzena jornada de protesta impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte el passat octubre. La convocatòria arriba en un context de tensió creixent entre el sindicat i el Departament de Salut. L'organització acusa el govern català d'immobilisme i reclama la implicació directa del president de la Generalitat, Salvador Illa, per reprendre les negociacions. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
11: El govern, hores d'ara, és de signar grans acords que inclouen obres faraòniques o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges, doncs, estem al carrer intentant que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics.
8: I encara parlem de vagues perquè les escoles Bressol de Catalunya també reclamen un servei públic gratuït i universal per a tots els infants d'aquesta etapa educativa. La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, demana una dignificació salarial, reconeixement professional i millores de les condicions laborals i en salut laboral. A més, reclamen unes ràtios equiparables a la Unió Europea i més recursos per atendre els infants.
9: Esports.
8: El CB Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens a segona FEB, que recordem es disputa de dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

0: Moment de la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara la PSP retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barora del Vallès en sentit sud, a la mateixa PSP retencions de la Pobla de Montornès a Tarragona en sentit sud. En aquest tram hi ha un carril obert per circular per la retirada d'un camió de la calçada. La TP21-24 està tallada a Sant Jaume dels Domenys en tots dos sentits per una fuita de gas. A la C14 es dona pas alternatiu a Peramola per un vehicle avariat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C17 hi ha retencions de Granollers a Lliçà de Vall en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha quarts d'Antona en sentit Mataró i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Esplugues a Horta en sentit Besòs i del nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat i a la Ronda del Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El terrassenc Martí Lloberes va estudiar econòmiques i treballa en una empresa dedicada als béns d'equip, però escriure és una de les seves grans passions i fa poc acaba de publicar el seu primer llibre. Avui ens en sabrem més coses sobre el nostre convidat i ho farem de la mà del company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Martí Lloberes, el terrassenc, que és economista i escriptor. El saludem ja. Martí, què tal?
2: Bona tarda, com esteu?
1: Doncs aquí estem, parlant una mica, volguem conèixer una mica més de la teva trajectòria. Vas estudiar econòmiques, no? Per què vas voler estudiar econòmiques?
2: Perquè, mira, és una barreja de tema tècnic i tema humanístic. I com que no em decantava molt 100% cap a una de les dues bandes, vaig tirar pel camí del mig.
1: A vegades potser som massa joves, no?, quan hem de triar.
2: Sí, això és una altra premissa, per descomptat.
1: Molt bé, i explica'm una mica, que quan vas acabar, quines feines has fet, què vas fer?
2: A veure, jo quan vaig acabar vaig entrar a treballar a una empresa familiar, que era una empresa de construcció de maquinària, i bé, tampoc no m'ho van preguntar massa, vull dir, jo des de que tenia mig any ja sabia que em tocaria això a la predestinació, no? Aleshores, bueno, vaig entrar a fer tots els papers de l'OCA, com fas en una empresa familiar, des de temes d'organització industrial, de producció, de comerç internacional, etc, etc. Vull dir, tocar tots els plats, vamos.
1: Posteriorment, què més?
2: Després vaig canviar de feina, vam haver de tancar l'empresa familiar i estic fent una feina bastant similar amb béns d'equip, estic treballant amb béns d'equip i estic fent la direcció, estic a la direcció comercial d'una empresa també familiar i també de béns d'equip, com deia. Vull dir que faig una feina que m'agrada, per sort, em permet viatjar, em permet conèixer gent, voltar pel món, és una feina enriquidora, vaja.
1: És a dir, que més o menys has anat fent el mateix durant tota la teva trajectòria laboral, podríem dir.
2: Sí, la veritat és que sí, no he canviat pas gaire, no.
1: Hauria agradat fer algun canvi o ja estic bé com
2: home,
1: estic?
2: Home, ara, no, la veritat és que, això fa molt bé de dir, però si jo quan tenia 17 anys hagués existit l'escac, per exemple, possiblement m'hauria plantejat a casa meva, malgrat el terrabastall que això hauria pogut causar, hauria plantejat poder estudiar alguna cosa relacionada amb el cinema o amb la creació visual, perquè és un tema que m'agrada molt i és una afició que sempre m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? Per exemple, no?
1: I parlant de creació, ho dèiem al principi, també ets escriptor, recentment has publicat el teu primer llibre. D'on et ve aquesta dèria d'escriure? També de tota la història, o és una cosa més de tota la vida, o més, és més de fa poc?
2: No, és una cosa de tota la vida, perquè, a veure, sempre m'ha agradat i apreciat i admirat la creativitat. Aleshores, crear una història per mi és una cosa meravellosa, no? I llavors sempre m'havia picat la curiositat i tenia el cuc aquest, no? Aleshores, doncs, sempre m'havia agradat escriure bàsicament relats curts, perquè són més senzills, també tenen la seva mala llet, però són més senzills en principi, i n'havia fet sempre, i llavors sempre tenia clar que un dia em formaria i intentaria escriure una obra de veritat, una obra de ficció llarga, una novel·la, i bueno, va anar així, em vaig formar i a poc la vaig escriure i bueno, amb una gran satisfacció doncs, efectivament he fet la meva primera novel·la.
1: Vas fer alguns cursets a l'Ateneu de Barcelonès, si no m'equivoco, no?
2: Sí, vaig fer tot un recorregut de narrativa, vale? A veure, si t'agrada jo el recomano, és una acadèmia, és una escola d'escriptura molt, molt bona, molt potent, amb una gent molt bona, amb uns pedagogs molt bons, a més són grans escriptors, i a mi m'ha anat molt bé. Vull dir, m'hauria estat impossible escriure una cosa mínimament decent sense haver-me format, és indiscutible això, vull dir, això no ve de, excepte casos molt especials, no ve de talent, ni generació espontània, ni l'aparició de l'Esperit Sant, vull dir, és una cosa de pencar, de picar pedra i de treballar-s'ho molt.
1: Sí, a vegades dona aquesta sensació, no?, que com que, bueno, doncs, va, vinga, vaig a escriure. No sé, en el teu cas, com va ser? Primer va sortir la idea de fer el llibre, o vas posar-te a escriure, o com va anar aquest primer llibre, que ja, ja diem que es diu El silenci de Neta. Que, com, sí. D'on surt aquesta idea? Com ho vas madurant?
2: A veure, la veritat és que a mi hi ha punts d'anclatge, d'ancoratge, perdó, que bé, els tenia una mica com apuntats en una llibreta, però un racó de cervell, no? Vull dir, això parteix... un dels punts d'aquests que dic de fonament, d'una notícia que vaig llegir quan jo era adolescent, d'un atemptat terrorista que va haver-hi a Itàlia, una cosa terrible, que en aquell moment em va fer explotar el cap perquè no podia comprendre com es podia expressar el mal i l'estupidesa d'aquella manera, no? Mm-hmm. Llavors això em va quedar enregistrat d'una forma i, bueno, vaig intentar lligar... Dic, escolta, aquí m'haig de recolzar amb aquest fet i vaig intentar crear una història de ficció que estigui emmarcada en aquesta època, no? En aquesta època i en una època més actual, diguem. Vull dir, diria que va sortir d'així. Llavors, a partir també de llegir lectures d'autors que barregen el que és l'atzar, que és un element que dona molt de joc, l'atzar amb la història, no? Llavors vaig intentar lligar això d'aquí. T'ho estic explicant una mica molt en abstracte, però bueno, és el tema de la novel·la.
1: I quin estil podríem dir que és la novel·la, aquest llibre, El silenci de Neta? En quin estil t'has basat?
2: A veure, jo no sé si definir-ho com una mica de... És una mica investigació, no hi ha un misteri molt gran, però hi ha un cert misteri, bé, perquè la història va d'un jove del segle XXI, diguem-ho, professor universitari, que investiga què va fer la seva mare quan era jove, perquè se li planteja el dubte sobre si va, diguem, poder arribar a cooperar amb activitats terroristes, fins i tot, no? Llavors, ja que tota l'estona plana aquest dubte sobre a tota l'obra, sobre si era bona o era dolenta, per posar-ho molt planer. Llavors, és una mica la investigació i la perquisició d'aquest personatge, que és un dels dos protagonistes, sobre el passat de la mare, que és l'altre protagonista, i està, mm-hmm, està escrita amb dos plans temporals, diguem.
1: Mm-hmm. I clar, em deies, clar, quan ets amateur, doncs has de fer audició sota demanda, no? Perquè és complicat, no? Quin és el procés una mica aquest, no? Com ho has fet?
2: Mira, jo el primer que vaig fer va ser presentar-ho un premi. El que passa és que no, ara, vist en retrospectiva, no sé si anava gaire ben enfocat en el premi que vaig presentar-ho i vaig errar el tret. I com que tenia ganes de publicar-ho, vaig estar cercant editorials petites i em vaig trobar, perquè evidentment a mi no em va trucar ni Planeta ni Penguin ni ningú d'aquests, oi? I llavors vaig trobar una editorial d'aquí de Terrassa que feia impressió a demanda, uh-huh, i bueno, ens hem entès força bé, m'ha ajudat a corregir les fallades que sempre hi ha en una obra, siguis novell o no novell, sempre n'hi ha, vale? Hi ha errades de qualsevol tipus, i ens vam entendre bastant bé i m'ha ajudat a fer una promoció, doncs mira, aquí de moment a nivell local, no? que és el lloc de jugar a casa, que és el més fàcil que tindria, però bueno, ens hem entès bé.
1: Uh-huh. I has estat molt de temps perquè des de que vas començar que ha vist la llum?
2: Sí, mira, jo vaig començar, diria, des de que vaig començar fins que la vaig acabar, hi ha estat uns 6 anys, mm-hmm, perquè evidentment jo tinc em guanyo la vida d'una altra manera i haig de dedicar-hi el temps lliure i els caps de setmana, però si ho condensés et diria que he estat 3 anys escrivint-la, mm-hmm, si ho condensés aquest període de temps. És una primera novel·la, sóc amateur i puc dedicar el temps que hi dedico, vull dir, va per aquí la cosa.
1: Tot i que dius, explicaves abans que has fet cursos, també em deies l'altre dia que llegir també t'ajuda molt, no?, a l'hora de fer, sí, d'escriure, no?
2: Sí, efectivament. A veure, llegir t'ajuda a agafar un esperit crític. Jo llegeixo molt, la veritat, i llegeixo molts tipus de lectura. Tinc novel·la, no ficció, periodístic, vull dir, de tot, no? I això realment et dona un criteri bestial i el que també fa és pujar-te molt el llistó, perquè si tu t'agrada llegir segons quin autor i et mires la bellesa formal d'un escriptor, doncs, no sé, com Thomas Mann o Jonathan Franzen, que són dos que em venen al cap, per una banda, o bé el anar a barraca d'autors catalans com l'Edgar Cantero o l'Albert Pijuan, que són dos que també m'agraden molt, ostres, et poses un nivell molt alt i molta exigència, no? Llavors això et fa patir una mica, com aquell qui diu, vale? Però et dona criteri i t'ajuda a treure molta palla que al final te'n dones compte que s'obre, que és un efecte que tenim o que podem tenir els que comencem, els amateurs, no?
1: La pregunta que sempre faig, ja tenim alguna segona novel·la o alguna al cap, o això va per llarg?
2: Tinc dues coses al cap. Una, que és la més, diguem, fora més immediata, segurament, que és fer reculls de relats. Tinc de fets, tinc idees per fer-ne, vull dir, i és una bona alternativa. Llavors, els relats també t'has de fixar molt, perquè pel meu punt de vista i el meu gust, els relats han de tenir una certa mala llet, no poden ser coses anodines, i bueno, però aquesta és una idea, no? Llavors l'altra, que ja m'està ballant pel cap, és fer una altra novel·la, i bueno, crec que tinc el tema, crec, i una tesi, i llavors haig de construir la història, no? L'esquelet que l'aguantaria.
1: Marxem una mica del tema d'escriptura, també de marxat ja del tema de la teva feina. Ets, si no m'equivoco, ets cuinetes, no? T'agrada cuinar?
2: Sí, també, bueno, perquè és com que m'agrada menjar, doncs al final també m'agrada molt el menjar i els bons àpats, doncs al final dius, escolta'm, jo a mi m'agradaria saber fer això fins a les meves limitacions d'un amateur, que és com el d'abans, eh? Un amateur és un amateur i un professional és un professional. Però sí, també m'agrada.
1: Però què, acostumes a fer-ho sovint o allò a dies especials? O...
2: No, sovint no, perquè, a veure, el pes dels àpats d'una casa els porta la mestressa de casa i no vull arrugar-me cap mèrit que no sigui meu en absolut. De tant en tant, el que faig quan som colla o hi ha una celebració especial, sí que m'agrada fer alguna coseta de cuina catalana, sense complicar-me la vida. O cosetes de rebosteria, també m'agrada. Bé, aquestes cosetes, no? Aquests platets.
1: I quin plat em convidaries dels que fas?
2: Home,
1: per quedar bé?
2: Mira, jo penso que podries venir a casa, et faria unes galtes de porc que t'agradarien bastant, o una cua de bou, un guisat de cua de bou que també t'agradaria, eh?
1: Ja estic fent dentetes. Escolta'm una cosa, la música també és un element bastant important, no? T'agrada molt, no?
2: Sí, és una... A veure, tot això va lligat una mica amb el tema de la creativitat. De la mateixa manera que m'agrada el cine, m'agrada els bons plats de taula o les novel·les, jo també, la música també l'admiro molt, perquè és una cosa que sóc absolutament incapaç d'imaginar-me de fer. Aleshores, és una cosa que ha acompanyat tota la meva vida i em seguirà acompanyant, em sembla, fins que el dia que ja... que plegui d'aquest món, no? I efectivament intento seguir l'actualitat sense deixar de perdre el que són els clàssics, i quan dic clàssics dic des de la música del barroc, eh? Vull dir, no m'agrada tota, no? I, bueno, m'agrada seguir la música en directe, també, els concerts, és una cosa que em motiva molt, m'agrada molt, em belluga molt, vamos.
1: Hi ha algun estil? Ja has dit que t'agrada quasi moltes coses, però hi ha alguna que superi els altres estils o no?
2: Home, jo, menys les ranxeres i el reggaeton, jo diria que m'agrada quasi tot, no? I ara m'agrada, no sé, ara estava pensant, ara ve el Primavera Sound, i ve des de The Cure, que evidentment m'agrada molt.
1: Ja som dos.
2: Oi que sí? Sí. I ni cap, aquests irlandesos que s'han fet famosos per aquests merders que han tingut amb la justícia per recolzar la causa palestina, i aquests fan una mena de rap amb gaèlic, que són extraordinaris, o Fontaines D.C., que és un altre que m'agrada molt, o aquests León Benavente, que són uns espanyols que m'agraden molt també, vull dir, ja et dic, és que m'agrada tot menys el reggaeton i les ranxeres, l'altre m'agrada tot.
1: Va, acabem, t'agrada molt el rugby també, no?
2: Sí, és una afició també que em va agafar de petit. Em va agafar quan mirava els partits per la tele amb el meu pare, i, bueno, no he jugat mai, però sempre m'ha tret, no? I la veritat és que sempre que puc m'escapo i vaig a veure partits de rugby. Per la tele, per descomptat, però en directe molt millor, perquè és una experiència única que recomano a tothom. Va un dia a la vida a veure un partit de rugby, perquè al·lucinaran el ben petit que és.
1: Doncs et faré cas, un dia aniré a veure un partit de rugby, però primer m'agradaria les galtes de porc, has dit. Martí Lloberes, terrassenc, economista i escriptor, que acaba de, fa poc d'editar, va publicar la seva primera novel·la, El silenci de Neta. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Gràcies, Sergi, una abraçada.

0: El Connectats és temps d'esports. Parlarem amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol Garcia, sobre els play-offs per pujar a l'Hoquei Lliga Plata, la segona màxima categoria estatal. I ho farem des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui tenim amb nosaltres el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol Garcia. Molt bona tarda, Oriol.
2: Hola, bona tarda a tothom.
1: Com van els nervis? Com va l'anaconda, que diria aquell?
2: Bé, la veritat que nervis de moment no n'hi ha. Sí que hi ha moltes ganes. Ahir vam fer el primer entrenament de la setmana i va anar molt bé. I la veritat que amb moltes ganes d'afrontar aquest play-off, primer el partit del diumenge, i res, a gaudir-ho, sobretot.
1: Ubica'ns el Castellà en les possibilitats, tenint en compte el nivell dels altres clubs.
2: Home, doncs jo crec que vist el nivell que hi ha hagut a la Lliga, la veritat que tots els que afrontem el play-off tenim opcions a passar ronda i també a endur-se a aquest ascens de categoria, perquè la veritat que som equips que tenim molt nivell, ha estat tot molt igualat, llavors et diria que tothom parteix de les mateixes possibilitats. Al final es decidirà per detalls o per si la pilota entra o no, llavors crec que tothom parteix una mica de les mateixes opcions.
1: El noi ja fa por?
2: No fa por, però és un equip que és molt elèctric, amb jugadors joves, amb jugadors que han debutat a aquest Lliga i que tenen molt futur per endavant, llavors bueno, simplement és respecte i sabem que són perillosos, però nosaltres també.
1: Por tampoc ho sé, però respecte moltíssim el que deu fer el Castellà, sobretot per la regularitat, que és un aspecte que ara no serà tan decisiu en els play-off, no?
2: Sí, la veritat és que no ha sigut una temporada fàcil perquè hem passat alts i baixos amb lesions importants, sancions i etc. Però sí que és cert que la unió de grup i com ens portem fora la pista també es transmet dins la pista i això fa que siguem un equip molt, molt constant, molt regular, i és el que dius, al final el play-off són dos partits segurs i al final és sortir allà, donar-ho tot a cada partit i que tinguem sort per tirar-ho endavant.
1: Veurem el primer equip al complet? Hi ha alguna baixa?
2: En principi estem tots. No sé ara aquestes últimes... O sigui, demà fent l'últim entrenament, si hi haurà alguna cosa, esperem que no, però sí, en principi estarem tots i estarem al 100% i anirem a gaudir-ho a tope.
1: Contra el Noia aquest diumenge a 8:15 i tindrem també doncs, la següent setmana, no? Que, si no tinc mal entès, jugarem a casa i el tercer partit seria a fora.
2: Exacte, així és. El diumenge anem a Sant Sadurní i res, esperem que tothom que pugui venir es desplaci cap allà, que segur que coneixent el club i les ganes que té l'afició ens sentirem com a casa i a Sant Sadurní i després el dissabte que ve aquí a Castellà estic convençut que el Pedrós està a rebentar i en aquests dos partits l'afició jugarà un paper molt clau per tirar-ho endavant.
1: Fem una crida des d'aquí. En qualsevol cas, ja es comencen a moure cosetes, perquè el WhatsApp bull i aquest club és com una taca d'oli, que es va expandint i les crides fan efecte. L'afició, suposo que és un dels punts forts d'aquest equip, no? I més contra un Noia, que és un segon equip, que potser no empeny tanta gent.
2: Sí, exacte. De fet, és un dels motius pels quals sempre sortim a la pista a donar-ho tot i bueno, fa 2 anys enrere es va veure a la Jonquera quan vam pujar de categoria a Nacional Catalana, que precisament va ser contra el Noia i la Jonquera es va tenyir dels colors del Castellà i va ser un dels motius que ens va donar força per tirar aquella eliminatòria endavant i esperem que aquesta sigui amb el mateix resultat.
1: Fem balanç una mica d'aquesta temporada. Com és aquesta Nacional Catalana?
2: Doncs és una categoria que el nivell ha augmentat moltíssim respecte a l'any passat. De fet, al final de la temporada fem una mica de balanç amb l'equip i crec que hem fet més punts que l'any passat, tot i que el nivell també ha pujat més, perquè si veiem una mica el playoff d'aquest any, dos dels equips que han pujat de primera catalana són dos dels equips que estan fent el playoff. De fet, el Mollerussa va quedar campió de Lliga i el Noia segon, o sigui, la gent que ha pujat de categoria ha pujat molt forta. Llavors, cada partit ha sigut doncs, un deixar-ho tot a la pista, i la veritat que és una lliga molt competitiva, i que si et despistes una mica pots estar baix com pots estar dalt.
1: Ets el tercer màxim golejador, amb 33 gols. Per davant tens el Pau Andreu Gavarró, contra qui jugareu. Es preveu un partit amb molts gols? Creus que els dos equips sereu més conservadors tenint en compte el que us hi jugueu, o és un guió totalment imprevisible i ara el que estaríem fent parlant-ne és fer volar coloms, que, com es diu l'expressió?
2: Jo crec que són partits diferents. Al final, com que no és una eliminatòria que vagi de resultats, és a dir, que si guanyem o perdem de dos gols, no, a la següent partit no s'ha de remuntar, sinó es comença de zero. Són partits també que a lo millor a l'inici hi ha una mica de respecte, però després s'obren més. Per exemple, veient com va anar la semifinal l'any passat amb el Belllloc, crec que allà perdem 3-2 i hi ha 5 gols en tot el partit, però a casa crec que perdem 7-6 i veiem moltíssims gols. Llavors són partits que es poden obrir en qualsevol moment. Llavors nosaltres anirem allà a fer el nostre joc. Al final és un joc molt ofensiu, on intentem deixar-ho tot a la pista pressionant a dalt i desenvolupant el nostre joc, no canviarem res, i jo crec que es pot obrir en qualsevol moment i pot ser un hoquei també molt divertit.
1: Què ha passat aquestes últimes jornades? Perquè si algú es mira els resultats sense saber com està la dinàmica de l'equip, podria pensar que us heu desinflat una mica des que vau aconseguir la classificació.
2: Sí, la veritat que vam aconseguir la classificació més d'hora de l'esperat. Llavors això també ens ha servit per fer neteja de targetes, per això no hem estat tots en els partits que han restat. Alguna lesió també hi ha hagut, altres imprevistos que teníem per dates fixades. Llavors sí que ha sigut com una mica el fet de que tothom es recuperi bé per afrontar aquest tram final de temporada, per fer neteja de tot, i la veritat que ara ja estem tots i estem entrenant molt bé, amb moltes ganes i amb la il·lusió de jugar aquests partits que ens venen.
1: Si mirem a l'altra banda del quadre, com veus els rivals?
2: Doncs són dos equips molt, molt forts, com és el Mollerussa, que aquest any ha fet fitxatges molt importants de jugadors d'ex-Lliga, i és un equip molt sòlid, que sap molt bé el que el juga. Diguem que també és un equip dur i fort, i per l'altra banda hi ha el Caldes, amb nanos molt joves, amb molt de futur també, de cara a possibles jugadors d'ex-Lliga, que es volen menjar el món i que són molt ràpids, elèctrics, també una mica semblant als jugadors del Noia, i molt ben estructurats. Llavors penso que a l'altra banda també serà una eliminatòria molt xula i que poden oferir també un bon espectacle.
1: Alcaldes, si no tinc mal entès, comparteix jugadors amb l'equip d'Hockey Lliga, que a més, tenint en compte que descens, doncs suposo que posarà tota la carn a la graella en aquestes eliminatòries.
2: Sí, de fet són jugadors que compaginen tant Nacional Catalana com Hockey Lliga. Llavors és el que et dic, jugadors molt joves amb molt de futur i que ara afrontaran aquest tram final de temporada per demostrar del que són capaços. De fet, crec que tenen també l'espineta com nosaltres de l'any passat de caure a semifinals, tot i que ara campions de Lliga. Llavors també sortiran molt motivats i és el que et dic, els dos equips, tant la Mollerussa com Alcaldes, jo crec que seran eliminatòries molt dures i molt interessants, com també la nostra del Noia Castellà. També crec que podem oferir bons partits i seran interessants tots.
1: T'ha sorprès que es quedés fora algun equip com el Belllloc, que d'altra banda ja va bé, perquè Suposo que us teníeu cremats els uns als altres, oi?
2: Sí, la veritat és el que t'he dit a l'inici, que la lliga és molt, molt dura. Llavors, petits detalls també et fan que estiguis a dalt o que et quedis a les portes o fins i tot que lluitis per intentar salvar-te, no? De fet, el Castelbello, que és un clar exemple, és un equip que té jugadors excel·lents, amb molt recorregut tant a categories superiors i també molt bons. L'únic que els hi va

0: que no et pots despistar en cap moment i has de ser molt regular per tirar endavant tots els partits.
1: Què heu après de l'any passat? Hi ha algun error que tingueu clavat?
0: Jo crec que l'any passat potser ens va faltar una mica de fons d'armari a nivell del que és jugadors amb tema físic. Al final dels partits ens feien molt durs, i aquest any amb les incorporacions que hem fet, això crec que ho hem solucionat. Ara tenim 7 jugadors excel·lents, més el que pugui venir a reforçar-nos, i amb el tema fons d'armari hem millorat molt. També som un equip que també ha madurat molt d'inici de temporada ara, i ens coneixem moltíssim més a dins la pista. Una mica el que és millorar petits detalls que l'any passat ens van costar, i amb les noves incorporacions que hem fet, doncs polir-ho per dir el que t'he dit, que al final aquest any a la Lliga hem fet més punts que l'any passat, i la Lliga crec que ha sigut més dura i tot.
1: Com és l'Hockey Lliga Plata?
0: Doncs és una competició que també és dura, però el hockey és diferent. Penso que aquí a Nacional Catalana és un hockey més obert, més divertit, on els equips no tenen por d'anar a atacar. En canvi, l'Hockey Plata poder comença a ser una mica més defensiva, on les defenses són més dures i hi ha jugadors més rocosos. Llavors, això fa que si tens balades defensives, poder es notin més, o hagis de madurar molt més les jugades per acabar fent gol. Llavors, la diferència, jo diria que la Nacional Catalana és més elèctrica, és més anem cap a porteria, i Hockey Plata una mica més conservadora, tot i que també hi ha equips molt oberts, i ja Hockey Lliga, si fas el salt, ja allà penso que és més conservadora.
1: Ets un pilar de l'equip, ets capità, un home respectat al club. Com et fa sentir, més enllà dels resultats, de si això acaba bé o malament, Oriol García com se sent?
0: La veritat que molt orgullós de tota la feina que he fet, que estic fent. Em veig molt també orgullós i il·lusionat, perquè veus a la gent de la grada com gaudeix amb l'equip, com quan acaben els partits tothom et felicita, hagis guanyat o perdut, que la gent vegi que ho dono tot, que no em guardo res dins la pista. Llavors, al final vaig venir al Castellà amb un objectiu clar, que era donar tot el que vaig aprendre fora, i crec que això està donant resultats. Llavors, la veritat és que em sento orgullós, i la gent també m'ho fa veure d'aquesta manera. Llavors, estic feliç, content i amb ganes d'ara en aquest playoff donar-ho tot. Si surt cara perfecta, ho celebrarem, i si surt creu, també ho celebrarem, perquè al final és un premi tot el que estem vivint.
1: I tant que sí, perquè sense perdre l'essència, sense deixar de ser un club de poble, alguna cosa sí que ha canviat al Castellà. Venen jugadors de fora, jugadors amb moltíssim nivell. El pavelló sempre s'ha omplert, també quan estaven a segona catalana, però sí que hi ha hagut un canvi, sobretot de com ens miren des de fora, no? De com estem al club, de les expectatives que es dipositen sobre l'equip.
0: Sí, el fet ha sigut una mica aquest de posar Castellà i el club en el mapa de l'hoquei patins, perquè al final no deixem de ser un club molt jove que sí que té molta empenta, però poder el que li faltava era tenir un equip a una categoria alta on el hoquei fos més visible, i de la manera que ho hem fet i lo ràpid que ho hem fet, també, perquè vam passar d'estar a segona catalana a pujar a Nacional Catalana, on la primera temporada l'any passat ja ens vam plantar en un playoff. Ara és la segona temporada de la categoria, també ens hem plantat al playoff. Llavors, jo crec que és posar el club en el radar de l'hoquei català, i també a nivell d'experiència dels jugadors. O sigui, som jugadors de la casa, el que és el pilar, i jugadors que hem estat fora i ara estem tornant al club tot allò que vam aprendre fora. Llavors això també fa que

0: que l'energia hagi canviat, la gent que ve de fora s'integra moltíssim al club, sent aquest sentiment que la gent de dins intenta transmetre. Llavors això fa també una mica aquesta sinergia de que tot tiri endavant i tot surti bé.
1: Cordeu-vos el cinturó, que venen corbes. Oriol García, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres i res, esperem que tothom que pugui vingui el diumenge i nosaltres ho donarem tot a la pista i esperem que la gent a l'agrada també pugui gaudir-ho moltíssim.
1: Segur que sí. Molt bona tarda, Carme.
2: Gràcies, Guillem, i molta sort desitgem des del Connectats a aquest equip que s'està jugant l'ascens a l'Hockey Lliga Plata. Moltíssima sort al Hockey Club Castellà.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per...
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb publicitat.
12: Considero que en principi no ets plàstica, un detall ja es manifesta en superfície.
3: Hola, bona tarda a tothom. Soc la Mireia Sanz de Ràdio Sabadell i com que estic molt feliç de que faci calor per fi, que per fi puguem desconfinar la roba d'estiu i puguem gaudir del canvi d'armari el que ens vam avançar a fer-lo, us proposo avui que escolteu i que balleu al ritme d'aquest Fa calor dels Antònia Font.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La festa a Baix Amar és una activitat que se celebra des de l'any 1978 a Badalona. Aquest any, però, més enllà de les sardines i el rom cremat que s'ofereixen en aquest sopar popular, la festa ha estat notícia per l'embolic amb la seva data de celebració, fins al punt que es va plantejar la suspensió de l'activitat. Per saber-ne els motius, parlem amb la Marta Soler, que és presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb la Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona. Què tal, Marta? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Bé, Marta, abans de parlar sobre l'embolic d'aquest any, de la celebració de la festa a Baix Amar, per qui ens escolti i no sàpiga en què consisteix aquesta activitat, què feu en aquesta celebració?
2: Aquesta festa, la festa a Baix Amar, o popularment dita sardinada, és una festa que aglutina a la platja dels pescadors amb molta gent, on hi ha havaneres, sardines i ron cremat, a més de moltes, bueno, les havaneres tradicionals i també un grup de cantaqueig.
1: És una festa, per tant, que entenc que es fa a l'hora de sopar, no? És un sopar popular.
2: Sí, és una festa que comença més o menys cap a les 8, però que el plat fort, diguéssim, ve amb una cantada d'havaneres. Aquest any el fa el grup de Gairó. I estem molt contents perquè és un grup molt popular i diferent també al que hem sentit fins ara.
1: I l'heu organitzat sempre des de l'Associació de Veïns del Centre?
2: Sí, sempre des de l'any 78, que s'organitza des de l'Associació de Veïns del Centre. Hi ha una cinquantena o més de voluntaris de totes les generacions que participen en diferents espais dins del nostre recinte, on fem les sardines, on preparem el pa amb tomàquet, la llei julivert, les begudes, el ron cremat i també les onatiquets, evidentment.
1: I pot participar tothom qui vulgui, entenc, de Badalona.
2: I pot venir tothom qui vulgui, tant a dins com a fora. Si es proposa com a voluntària, nosaltres encantats.
1: Sempre s'ha fet a la platja dels pescadors?
2: Sempre s'ha fet a la platja dels pescadors l'últim dissabte de maig. Que era una mica l'acte que tancava les festes de maig.
1: D'acord.
2: Ara, mica en mica, com que la ciutat és molt gran, cada vegada hi ha més oferta cultural i social, i llavors doncs, potser s'allarga una mica més, però nosaltres tradicionalment sempre hem fet l'últim dissabte de cada maig.
1: Just ara ho deies, que és una festa que sempre s'ha celebrat l'últim dissabte de maig, i enguany ho feu el 30 de maig. Fa quants mesos que vau tancar aquesta data?
2: Nosaltres des de l'octubre, que sabem que ens va venir la data donada des de l'Ajuntament, perquè també ells tenen el calendari marcat de com s'organitzen aquestes festes, i se'ns va dir això, que la festa Baix Amar podia ser el dia 30, nosaltres ens vam alegrar perquè el cap de setmana anterior és pont de Pentecosta, i llavors, clar, contents de poder-ho fer com sempre. Però el que passa és que després ens vam adonar, el mateix 17 de maig, quan vam anar a veure la platja, perquè vam haver de veure com estava la sorra, el mar s'ha menjat molta sorra també, i havíem de veure si realment es podia fer allà. En aquell mateix moment se'ns va dir que també conviuríem amb la festa, amb la cursa del dimoni. La cursa del dimoni, bueno, durant molts anys s'ha fet al voltant del 10 de maig, després s'ha passat al juny. És una festa que també és tradició perquè també fa molts anys que hi és a la ciutat, però que s'ha anat bellugant en el calendari i també en horaris.
1: Quin dia us vau assabentar? Quin dia us van dir que coincidirien les dues festes?
2: Ens en vam assabentar el 17 d'abril, quan estàvem allà a la platja i estàvem mirant la sorra, i algú va dir: "Ah, però vigilem, perquè també la cursa del dimoni coincideix el mateix dia." Aleshores nosaltres vam dir: no, això s'ha de poder canviar, i els tècnics van dir que ja ho resoldrien.
1: Per tant, vosaltres des del primer moment vau contactar amb l'Ajuntament per dir-los que no podia haver-hi coincidència entre aquestes dues activitats?
2: Nosaltres vam dir que no podrien conviure aquestes dues activitats. Tot i això, en aquell mateix moment es va deixar de banda perquè semblava que ja ho resoldrien i que la nostra data no es mouria. Unes setmanes més tard, després de Sant Jordi, vam tornar a quedar també amb el tècnic d'esports, i allà ens va explicar en què consistia la festa, la cursa del dimoni, i vam veure claríssim que no podien conviure les dues activitats juntes, perquè la cursa passa per la Rambla i pel passeig marítim. I clar, la gent que vol accedir a la festa Baix Amar ha de passar per la Rambla i pel passeig marítim, i això era inviable, a més de tota una megafonia que comporta una cursa.
1: Clar.
2: I de posteriorment es veu que la cursa del dimoni acaba amb una fideuà que es fa en el mateix lloc on nosaltres hem de posar l'escenari de les havaneres. Llavors era una cosa inviable.
1: la cursa se celebrava al matí, entenc, o era per la tarda?
2: No, era per la tarda.
1: D'acord.
2: Comença a partir de les 6 i hi ha tres tipus de cursa, segons el quilometratge, i també hi ha una cursa infantil. I clar, acabava com a les 8 o gairebé les 9, allà mateix on estàvem nosaltres. I segons el tècnic, eren, són unes 3.000 persones que mou la cursa del dimoni. Llavors, també per seguretat de les persones, no només que han de creuar, o nosaltres que hem de portar la furgoneta fins a la platja on descarregar tot el material, era impossible.
1: Per tant, amb aquesta interlocució amb l'Ajuntament, vosaltres des d'un primer moment vau dir que la festa no es podia moure perquè ja havíeu tancat alguns dels actors implicats, com per exemple, si no m'equivoco, la participació del grup de Gairó de les Habaneres, que ho havíeu tancat al febrer, i ja us era impossible moure de data la festa de Bajamar, no?
2: Exacte, nosaltres ja teníem el grup contractat, ens feia molta il·lusió també aquest grup, aquest any ens ho havíem mirat molt més, i aleshores vam dir, bueno, amb la bona voluntat, com que semblava que l'Ajuntament no proposava cap alternativa, amb la bona voluntat nostra vam dir, intentarem veure si tenim prou voluntaris per fer-ho el cap de setmana abans, el 23, que coincidia amb Pont.
1: Sí.
2: Resulta, vam fer la nostra crida, vam veure que no, vèiem que també de Gairó no ho podria fer el 23, i a més, també ens vam assabentar que hi havia havaneres a dalt la vila. Aleshores, som entitats germanes, nosaltres tampoc no volíem fer competència,
1: clar,
2: a una entitat veïnal.
1: L'Ajuntament des del primer moment us va proposar de canviar la data de la cursa del dimoni? És a dir, contemplaven aquesta possibilitat o van preferir
2: veure
1: si vosaltres movíeu la data de la festa de Bajamar i a partir d'aquí doncs mirar de gestionar-ho tot?
2: Ens van dir que era impossible canviar la data o canviar el recorregut. Aleshores, nosaltres, després de fer la nostra introspecció, vam decidir també dins la Junta que si no ho podíem fer el 30, no ho faríem, perquè no teníem tots els agents indispensables.
1: Clar.
2: Ni venia Cantaquets, ni venia de Gairó, hi havia molts voluntaris que potser estaven de pont. El cas és que vam decidir que ens plantàvem i que no ho faríem. Aleshores, explicar-ho a la regidoria de districte, també als tècnics, a partir d'aquí sembla que la cosa es va moure una mica més.
1: Quants dies van durar les converses amb l'Ajuntament?
2: 2 setmanes, ben bé.
1: Per tant, parlem des de Sant Jordi fins a...
2: Bé, fins al dia d'avui.
1: Fins a ben entrat maig.
2: Sí, bueno.
1: D'acord.
2: Sí, sí, fins ben bé el 13 de maig.
1: D'acord, d'acord, d'acord. I dissabte 9 de maig vau explicar que finalment, després de totes aquestes converses amb l'Ajuntament i la negativa inicial del consistori de no moure la cursa al dimoni, el dissabte 9 de maig vau explicar que finalment no hi hauria festa a Bajamar. Aquesta explicació va servir per fer pressió a l'Ajuntament, creieu?
2: Sembla que sí. No vam enviar un comunicat oficial, però sí que dèiem donàvem la nostra posició de que no s'havia tingut en compte, de que una cosa està clara, que els departaments no es comuniquen i que quan s'ha fet el programa i han vist que coincidien en espai-temps dos actes importants que mouen molta gent, doncs que no hi havia hagut, no ens havien preguntat entre departaments què feia un i què feia l'altre i quines coses necessitaven. Aleshores, quan realment es va veure el que feien uns amb la cursa del dimoni i què fèiem nosaltres amb la festa Bajamar, nosaltres vam decidir que no, i també els tècnics van veure que era inviable. A partir d'aquí, d'aquest pseudocomunicat, per dir-ho d'alguna manera, perquè nosaltres vam haver-ho de comunicar als socis, també internament ho vam comunicar a la regidoria i districte, la cosa es va començar a moure. Però ens havien proposat coses més aviat descabellades, que nosaltres no podíem coincidir amb una altra entitat veïnal, per exemple. Nosaltres volíem el nostre grup, el nostre espai i la nostra manera de fer-ho, com s'ha fet fins ara. Al llarg de tot aquest temps, només s'ha anul·lat la festa de Bajamar en 3 ocasions, 2 per pluja i 1 per la Champions, que al final la Junta en aquell moment va decidir que no es feia la festa a Bajamar, però que sempre hi ha estat, no? I sempre ha estat l'últim dissabte de maig, i així ho volem continuar fent. Aleshores, una de les coses que a partir de ja reclamem és que de cara al maig del 2027 es tingui en compte la nostra data i que volem estar també el dia que es facin les programacions oficials, bueno, prèvies a les oficials, perquè no ens torni a passar el mateix, ja no només per la festa Bajamar, sinó per competència amb altres actes que estiguin al mateix espai.
1: Per tant, aquí el que ha fallat és la comunicació entre l'Ajuntament i les entitats veïnals, o hi ha alguna entitat que aglutini totes aquestes associacions veïnals?
2: A veure, hi ha els consells de districte nostres, interns, que nosaltres sí que estem coordinats i sabem les coses que fem entre nosaltres, però això no... Les festes de maig les ha de coordinar l'Ajuntament i han de saber quins actes es fan i com es fan.
1: Clar,
2: i
1: vull dir,
2: està clar que una cursa al mig del passeig no és compatible amb una festa Bajamar si després acaba amb una fideuà on... Nosaltres a la Sardinada venem uns tiquets i la fideuà és gratuïta, no sé si pels corredors o per més gent,
1: clar, clar.
2: Perquè no en tinc coneixement, perquè no sóc de curses jo. El cas és que hi havia massa gent en un mateix espai.
1: Clar, o sigui, no deixa de ser sorprenent que des de l'Ajuntament no hi hagués informació o no se sapigués que una festa tan tradicional i que porta tants anys celebrant-se aquella de mateixa data es passés per alt.
2: Exacte, és clar, és que la cursa del dimoni també ha anat variant durant el temps, ja no només en dates, sinó horaris, i a més això de la fideuà és una cosa bastant recent. Aleshores, clar, és que hi havia... Bueno, això tothom ho veu claríssim, però a vegades no sabem prou bé les coses que passen a la ciutat i potser ens hauríem d'informar millor abans de fer un programa de festes on estan dos actes que solapen.
1: Tornant al dissabte 9 de maig, que és quan vau explicar que tot feia indicar que no hi hauria festa a Bajamar, l'Ajuntament, diguem que es va posar les piles, per dir-ho d'alguna manera, en trobar una solució, i la setmana passada, en dilluns, sí que vau anunciar, almenys vau fer un post a Instagram, en què dèieu que sí, que la festa a Bajamar se celebraria el 30 de maig. Com es va gestar aquesta situació i quina és la vostra reacció?
2: Això va ser també perquè la regidora d'Esports es va posar en contacte amb nosaltres, ens va dir que nosaltres no havíem de canviar la data ni el lloc, evidentment, de la festa a Bajamar, i que en tot cas es canviaria o la data de la cursa o el recorregut que es faria amb la cursa. Encara no ho sabem oficialment, però sembla ser que es canviarà de data.
1: I de cara al futur, comentaves abans que imagino que la solució és que les entitats veïnals que organitzeu festes populars doncs participeu, no?, en aquesta calendarització de totes les activitats de les festes de maig.
2: Sí, i que se'ns valori per la feina que fem, perquè movem molt de voluntariat, un volum de gent que després també... Això és un acte com molt entranyable, molt tranquil, on hi van gent de totes les edats, des de gent més gran que gaudeix de les havaneres fins a gent més petita i canalla que fa com un pícnic a la platja, i famílies que es troben... No sé, és un acte que cal conservar i que nosaltres volem conservar. Per això, en el seu moment, ens va doldre molt haver de decidir que no ho podríem fer. Però gràcies a aquesta pressió que hem fet una mica entre voluntaris i parlar-ho amb la gent del govern, doncs hem aconseguit doncs, que es mantingui.
1: Doncs sí, sort que al final ha tingut un final feliç i es podrà celebrar la festa a Bajamar, tal i com teníeu previst des de fa molts mesos, i esperem que això no es torni a produir en altres situacions o amb altres festes o en altres anys. Marta Soler, presidenta...
2: Aprofito per convidar tothom que vingui a la festa a Bajamar, si no sap el que és, que jo crec que ja tothom ho sap, però que vingui a gaudir de les havaneres, del ron cremat, de la comunitat en general, no? de ciutat, que vingui a gaudir de la platja, que encara és de tots, i gaudir d'aquesta vesprada junts.
1: I que a més és una festa diferent i que la feu des dels veïns, des del poble.
2: Sí, i a més és una festa molt estimada tant per la gent que ve a gaudir-la i ja està, com la gent que hi treballa a dins, que ja et dic que són molts i són moltes hores i és molta feina.
1: Doncs tothom que ens escolti, convidat a la festa Bajamar. Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Doncs nosaltres també us hem de dir adeu, s'ha acabat el nostre temps, demà tornarem amb l'edició de dijous sota el braç. Gràcies a tots, fins demà.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Y escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Son las 6.
9: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
10: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ha estat a través de diferents carpes on els i les professionals de cada empresa han donat una atenció personalitzada a les persones que s'hi han apropat. Ho explica el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno Roig.
11: Amb la participació de 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses per generar oportunitats reals de feina.
10: Entre les activitats organitzades hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública de l'ocupació o sessions informatives amb l'Escola d'Oficis i un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes, entre d'altres. Els professionals mèdics del sistema sanitari i públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores a les condicions laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. És l'onzena jornada de protesta impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte el passat octubre. La convocatòria arriba en un context de tensió creixent entre el sindicat i el Departament de Salut. L'organització acusa el govern català d'immobilisme i reclama la implicació directa del president de la Generalitat, Salvador Illa, per reprendre les negociacions. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
12: El govern, a hores d'ara, és de signar grans acords que inclouen obres faraòniques o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics.
10: I encara parlem de vagues perquè les escoles Bressol de Catalunya també reclamen un servei públic gratuït i universal per a tots els infants d'aquesta etapa educativa. La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, demana una dignificació salarial, reconeixement professional i millores de les condicions laborals i en salut laboral. A més, reclamen unes ràtios equiparables a la Unió Europea i més recursos per atendre els infants.
9: Esports.
10: El CB Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens a segona FEB, que recordem es disputa de dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda. Això és tot de moment, tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.
7: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.

0: Mamacita.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Bona tarda, empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat, una iniciativa amb l'objectiu de crear un espai per fomentar la connexió entre empreses i ciutadania que vulgui millorar la seva situació laboral. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. De seguida ho repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: Els professionals mèdics del sistema sanitari públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores en les condicions laborals. El Sindicat Metges de Catalunya anima els professionals a limitar-se a l'activitat ordinària i obligatòria, rebutjant hores extra i activitat addicional voluntària. Avui també han fet vaga les treballadores de les escoles Bressol de Catalunya per reclamar la millora de les condicions laborals i una aposta decidida per l'educació pública de 0 a 3 anys. Es tracta de la segona aturada impulsada per la plataforma 03 Catalunya després de la mobilització del passat 7 de maig. La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Masblau i Sagnier. Als esports, ja s'han fet oficials els horaris de la fase d'ascens a segona FEB en què participa el Club Bàsquet Prat. En parlem amb el Jonathan Marín, al Prat Esports. I pel que fa al temps, dimecres, suau amb termòmetres que pugen, el sol és el protagonista i ho serà també demà quan s'estabilitzaran els mercuris. Comencem el control tècnic amb Valeria Incapié, que els parla avui Rocío Santa Eufemia. Comencem. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat, una iniciativa amb l'objectiu de crear un espai per fomentar la connexió entre empreses i ciutadania que vulgui millorar la seva situació laboral. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina, participar en processos d'entrevistes i conèixer els perfils laborals més demandats. Ha estat a través de diferents carpes on els i les professionals de cada empresa han donat una atenció personalitzada a les persones que s'hi han apropat. Ho explica el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno.
1: Amb la participació de 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses per generar oportunitats reals de feina. Creiem que és molt important posar en contacte el talent i les empreses per generar ocupació de qualitat.
0: Entre les activitats hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació, sessions informatives amb l'Escola d'Oficis, un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes. A més, el Centre de Promoció Econòmica ha acollit a la seva sala d'actes quatre ponències d'empreses que han exposat els perfils i habilitats més cercats al mercat laboral.
1: A més de les carpes, que com veus és molt accessible i molt fàcil per a tothom, hi haurà altres activitats molt variades que poden ajudar aquestes persones, com fer un currículum, com t'has de presentar una entrevista de treball, etc, etc. Quan un va fer una entrevista de treball, doncs, té aquesta incertesa i potser hi ha gent que no es posa nerviosa, però normalment et poses nerviós. I també és important traslladar a l'empresa tot el que pots donar, no? El teu perfil, i per això t'has de preparar una miqueta, clar.
0: La fira també ha ofert altres xerrades especialitzades sobre temes com l'ús de la intel·ligència artificial o la formació professional ocupacional dual. A més, s'hi han posat a disposició serveis complementaris com fotografia professional pel currículum o un taller d'autoimatge i expressió corporal.
2: Salut.
0: Els professionals mèdics del sistema sanitari públic estan convocats aquest dimecres a una nova jornada de vaga per exigir millores en les condicions laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial que, segons el col·lectiu, afecta directament la qualitat del servei. Es tracta de l'onzena jornada de protesta impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte el passat octubre. La convocatòria arriba en un context de tensió creixent entre el sindicat i el Departament de Salut. L'organització acusa el govern català d'immobilisme i reclama la implicació directa del president de la Generalitat, Salvador Illa, per reprendre les negociacions. Entre les principals reivindicacions hi ha la creació d'un conveni propi pel col·lectiu mèdic i la millora de les condicions laborals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
3: El govern, a hores d'ara, és de signar grans acords que inclouen obres faraòniques o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges, doncs, estem al carrer intentant que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics.
0: Coincidint amb la vaga Metges de Catalunya, presentarà la campanya Ni un minut més, amb què anima els professionals a limitar-se a l'activitat ordinària i obligatòria, rebutjant hores extra i activitat addicional voluntària. El sindicat denuncia que el sistema sanitari públic funciona gràcies al sobreesforç permanent dels i les professionals.
2: Educació.
0: Les treballadores de les escoles Bressol de Catalunya estan convocades aquest dimecres a una nova jornada de vaga per reclamar la millora de les condicions laborals i una aposta decidida per l'educació pública dels 0 als 3 anys. Es tracta de la segona aturada impulsada per la plataforma 03 Catalunya després de la mobilització del passat 7 de maig. El col·lectiu reivindica un servei públic gratuït i universal per tots els infants d'aquesta etapa educativa i reclama una dignificació salarial, reconeixement professional i mesures per millorar la salut laboral de les treballadores. Entre les demandes principals també hi ha la reducció de ratios i l'increment de recursos humans i materials per garantir una millor atenció educativa. A les escoles Bressol es garanteix l'atenció, però amb uns serveis mínims d'un membre del claustre més el 33% de la plantilla total.
2: Societat.
0: La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Masblau i Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. Ho explica la regidora de Dret a l'Aigua, Esther García.
4: Renovem totes les membranes d'osmosis que tenim en aquestes plantes. Aquestes membranes, sobretot, el que fan és filtrar l'aigua a gran pressió per treure tota la brutícia. I després, per una altra banda, també inclourem una nova línia de remineralització a Sagnier, que és un tractament en la qual aquesta aigua osmotitzada, que ha tret tots els minerals i tota la brutícia de l'aigua que extraiem de l'aqüífer, pugui tenir una mineralització molt més rica, molt més saludable per a les persones.
0: I és que el 80% de l'aigua que arriba a les aixetes prové de l'aqüífer profund amb greus problemes de salinitat. Amb aquestes actuacions s'espera millorar el procés de potabilització i alhora reduir el consum energètic de les plantes. A això se li suma l'energia que produeix la pèrgola fotovoltaica de Calmonès. El 80% de l'electricitat que aquí es generi anirà destinada a l'empresa municipal Aigües del Prat.
2: El temps.
0: I és moment ara de repassar la informació meteorològica i ho fem, com sempre, de la mà del Luismi Pérez. Luismi, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents, Luismi, gràcies.

I fins aquí l'informatiu vespre d'avui, dimecres 20 de maig. Tot seguit us deixem amb el Pretar Esports de la mà del Jonathan Marín. La informació local tornarà demà a partir de les 9 amb el Planeta Prat. Que passin una molt bona tarda.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: al Prat Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. El Club Bàsquet Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens a segona FEB, que, recordem, es disputa del dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, un quart de dues de la tarda. D'això i del procés de renovació de la junta directiva del Club Natació Prat, que es troba en l'últim dia per poder presentar candidatura, en parlarem a l'edició tarda d'avui dimecres. Abans, però, un convidat de luxe al programa, perquè ens visiten Javier Quiles, jugador de rugbi amb cadira de rodes del BUC i també de la selecció espanyola. El motiu? Parlar de l'Europeu B, que es disputa la propera setmana a Saragossa, on tindrem el pretenc competint amb el combinat espanyol. Parlarem d'aquesta cita i de la seva temporada amb el BUC, que ha tornat a guanyar la Lliga Nacional. I com cada dimecres a la tarda, els amics de Fans in 11 ens visitaran amb un nou capítol. Avui el tema són les samarretes de futbol, una peça de roba que es troba en un moment àlgid, ja sigui per vestir o col·leccionar. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya avui la Valeria Incapié, per tant comencem, benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: floor seat.
1: Aquesta tarda parlarem de rugbi amb cadira de rodes perquè del 27 al 31 de maig es disputa l'Europeu B de rugbi amb cadira de rodes a Saragossa. Una cita que comptarà amb presència potalava, ja que de les 8 seleccions presents que buscaran el triomf i l'ascens a categoria continental es troba el combinat espanyol al potalava Javier Quiles a les seves files. Després del sorteig celebrat, els dos grups queden de la següent manera. Al grup A tenim a Suècia, República Txeca, Sud-àfrica i Espanya. I al grup B, Polònia, Itàlia, Irlanda i Israel. D'aquesta cita en parlarem ara amb en Javier Quiles, que el tenim present aquí als estudis del Prat Ràdio. Bona tarda, Javier. Benvingut al Prat Esports.
2: Hola, bona tarda.
1: Queda justament una setmana per a l'inici d'aquest europeu. Com van les ganes de que arribi aquesta cita?
2: Amb molta il·lusió i amb moltes ganes de que arribi ja.
1: Explica'ns com és el funcionament d'aquest torneig. Com es desenvolupa?
2: Bueno, pues, hi ha dos grups, no?, on competeixen tots contra tots i es defineixen els dos primers de cada grup, s'enfrenten en semifinals per aquí decidir els que jugaran la final. I els dos finalistes són els que accediran al següent nivell d'europeu A. O sigui que és l'objectiu.
1: O sigui que ja seria la final, ja dona, no?, aquest ascens, no?, a, com dèiem, a la categoria continental, no?
2: Sí, sí, arribar a la final et garantitza el poder aspirar això, a jugar a l'europeu A, que per nosaltres és l'objectiu.
1: Ara parlarem una mica doncs, de les expectatives, però explica'ns també una mica com funciona aquest esport per la gent que no ens escolti i doncs, no tingui molt clar com és el rugby amb cadira de rodes. Sense entrar tampoc cal en tecnicisme, però com és el funcionament?
2: Bueno, el rugby en cadira de rodes es va crear als anys 70 a Canadà i es va fer per les grans discapacitats, no? La característica principal per poder jugar a rugby en cadira de rodes és tindre afectació en 3 de les 4 extremitats. I es juga en equips de 4 contra 4, no? I cada jugador per la seva discapacitat té una puntuació que va del 0,5 al 3,5 i la suma dels 4 jugadors té que fer 8 punts. És l'únic esport tant olímpic com paralímpic que és mixta, i per fomentar que les dones participin, quan entren en pista la seva puntuació es redueix. Ara ha hagut un canvi en la normativa i segons del 2 al 3,5 es redueix un punt i del 0,5 a l'1,5 es redueix mig punt. I això també fa que les diferents equips o seleccions fomentin que les dones puguin participar. Al final, quan tu fiques al quarteto, no?, una dona o dues dones, estàs jugant amb més funcionalitat que a l'equip contrari si no fica ninguna dona. Mm-hmm.
1: Tornem novament a aquest torneig. Deies les expectatives, o almenys l'objectiu, és arribar a aquesta final, però suposo que, ja que arribo a la final, no? La idea suposo que és guanyar.
2: Sí, no, sempre és anar a guanyar i arribar al més alt possible, no? Però sí que és veritat que l'objectiu principal és arribar a la final i un cop a la final ja pensarem en guanyar-la, no?
1: Com ha anat la preparació durant aquestes darreres setmanes?
2: Bueno, ha sigut dur durant també l'any, no? Però aquesta setmana sí que hem notat ja un canvi, sobretot a nivell col·lectiu de tots els integrants, no? Que han fet un salt de qualitat a nivell físic també i a nivell tàctic també hem millorat molt. Hem estat estudiant molt a les seleccions que ens enfrontarem, a les possibles seleccions que ens trobarem a lo millor en una hipotètica semifinal, no? I la veritat que estem tots molt, molt contents i molt motivats. O sigui, creiem que anem de les vegades que millor preparats anem.
1: Sortiu aquest divendres cap a Saragossa, ja per preparar ja més allà, no?, doncs aquesta cita amb algun amistós, no? Em comentaves fora de micros?
2: Sí, bueno, marxem divendres, durant el cap de setmana farem una petita concentració entre nosaltres i a partir de dilluns farem un parell d'amistosos i fins que arribi el dimecres, que és la cita.
1: Un dimecres que doncs, comencem, si no tinc aquí mal apuntat, a les 10 del matí contra la República Txeca, després us toca dijous contra Sud-àfrica i ja tanqueu aquesta fase de grup contra Suècia. D'aquests tres rivals, quin és el més complicat o el més perillós?
2: Bueno, el més complicat jo crec que és Suècia, que la coneixem bastant bé perquè hem fet algunes concentracions amb ells i crec que és de les favorites per guanyar aquest europeu.
1: o sigui, podríeu arribar doncs, al darrer partit d'aquesta fase de grup, no? Amb els dos fent ple de victòries i decidir-vos aquesta primera posició, no?
2: Sí, aquesta és la idea, no? Del que pot passar, però bueno, tenim les nostres armes també per poder aconseguir guanyar i poder-nos classificar com a primers de grups, que també és molt important, depenent com estigui a l'altre grup, per saber, bueno, intentar enfrontar-nos amb el rival que més ens convé.
1: De l'altre grup tenim, recordem, a Polònia, Itàlia, Irlanda i Israel. D'aquestes quatre, les dues més perilloses, quines són?
2: Principalment Israel, i segon jo crec que està entre Polònia i Itàlia.
1: O sigui que doncs, entre Polònia i Itàlia seria la clau, no? Poder trobar-se, sí, en les semifinals.
2: Sí, el tema és que hi ha diverses seleccions que han tingut alguna baixa important, com és el cas de Polònia, que tenia el seu millor jugador, que era Reykjavecki, que no podrà assistir a aquest europeu, i no sabem ben bé com estaran les seves forces, i per això no sabem si Itàlia o Polònia.
1: D'aquestes quatre seleccions, que us podrien tocar en unes hipotètiques semifinals, amb alguna heu jugat darrerament i teniu una miqueta precedents?
2: No, bueno, Polònia, ens vam enfrontar en l'anterior europeu i vam ser l'única selecció que els va guanyar. De fet, ells van guanyar l'europeu B fa 2 anys. I contra Israel, en l'últim partit de l'anterior europeu, els vam guanyar també.
1: Et deies, nosaltres també tenim les nostres armes. Quins són els punts forts de la nostra selecció?
2: Bueno, jo crec que la nostra selecció, el bo que té és que no hi ha una estrella o un jugador destacat, sinó que és el conjunt, no? Al final tenim molts jugadors i tots ells tenen punts forts, i el conjunt, jo crec que la unitat d'aquest grup és el que fa que traiem endavant els partits i tinguem el nivell alt que tenim.
1: Uh-huh. No sé si et consideres, nosaltres creiem que sí, un dels líders, no, d'aquest grup. També t'agrada aquesta faceta, doncs, també, doncs, de capitanejar, doncs, aquesta selecció?
2: Sí, sempre m'ha agradat, no? Bueno, pues ser una mica líder o intentar ajudar el grup a aconseguir els objectius, no? I sí, en aquesta selecció sí que és veritat que hi ha diverses persones que destaquen bastant a nivell grupal a l'hora de liderar, però sí que m'agrada, pues, tenir aquest paper.
1: Quina creus que serà la clau per assolir el triomf i doncs, arribar a aquesta final que et dona aquest ascens de categoria? És el grup, el mantenir la pinya?
2: Sí, jo crec que el ser una petita família, no? Com som, al final entre tots ho aconseguirem. Hi ha els moments difícils que segurament els tindrem en la competició, que estiguem junts i ho traurem endavant segur.
1: Pujar de categoria continental, què suposaria per a la delegació espanyola? Quin valor té?
2: Bueno, seria un pas molt important, no? Al final nosaltres portem des del 2019, no? Com a selecció, som una selecció molt jove, i aconseguir aquest ascens també el que faria seria una mica també obligar que s'aposti més per al rugby, no? Que hi hagi més recursos, que tinguem més concentracions i que al final per als resultats, no? Tinguem que obligar a que hi hagi més inversió en el nostre esport.
1: El campionat no es troba exempt de polèmica per la inclusió de la selecció d'Israel, un fet que ha provocat, doncs, que la setmana passada, doncs, més de 20 entitats i associacions d'Aragó doncs, hagin fet un manifest en què demanaven, doncs, que l'exclusió d'Israel d'aquesta cita. Tot aquest soroll us ha arribat al vestuari i no sé si es parla de possibles, o heu parlat de possibles accions reivindicatives que es puguin donar, doncs, durant la celebració d'aquest torneig, com vam veure, per exemple, doncs, no fa molt, l'any passat, durant la Volta Ciclista?
2: Bueno, nosaltres sí que ens ha arribat tot això. Sí que no podem tampoc fer gaire, no? Al final jo crec que tampoc la federació pot fer molt, perquè està en para, o sigui, tot això ho dictamina la Federació Internacional de Rugby en Cadira de Rodes. Sí que ens té una mica molestos, no? Que els partits que juguen contra Israel o els partits que jugui qualsevol selecció contra Israel es tenen que jugar a porta tancada. Aleshores, per nosaltres, una hipotètica semifinal contra Israel tindrà que jugar al nostre territori, no? Aquí a casa, a porta tancada, pues sí que això sí que ens molesta.
1: Clar. I a més, doncs, ens deies, no, que Raïla és una de les favorites, i que trobar-se-la a les semifinals o a la final, doncs, no seria una cosa il·lògica.
2: No, segurament sí, hi seran, a una semifinal segur que hi seran, i a una final doncs, podrien arribar.
1: Bueno, millor si han d'arribar que siguin a les semifinals, no? I que a la final no siguin per no aguarir-la, no?
2: Sí, no, segurament, bueno, ho intentarem, si està a la nostra mà ho intentarem.
1: Hi ha alguna promesa de vestuari si s'aconsegueix aquest europeu bé? S'ha parlat?
2: No hem fet cap promesa. Al final anem, no, pas a pas, partit a partit, sense tampoc fer però sense ficar-nos una pressió excessiva, no? Al final és intentar aconseguir-ho, que anem amb totes les armes, que ho tenim molt ben treballat, però sense ficar-nos massa pressió.
1: Perquè jugar a casa, això, suposo que també, no?, fa que hi hagi una mica més de motivació per la possibilitat de que moltes famílies, molts amics, doncs, més recolzament, no?, per part de la selecció, i això, clar, el pavelló es notarà.
2: Sí, no, això segur, ja ens ho han dit, que hi haurà molta gent, que estarà la gent animant i recolzant a la selecció, i això també, doncs, és un plus de motivació, no?, i de ganes de fer un bon paper davant de la nostra gent i aconseguir els objectius.
1: A més, és Saragossa, que està aquí al costat, per tant, pel que fa al teu entorn, segurament aniran en massa.
2: Bueno, algú anirà segur.
1: Parlem també de la teva temporada amb el Buc. Un any més, doncs, heu fet una gran temporada, heu estat campions de Lliga Nacional a la fase final que es va celebrar a Valladolid, us vau imposar a les semifinals al Granollers 51-25 i després a la final al Dragons de Sevilla 50-43, més ajustada aquesta final. Com valoreu aquesta temporada?
2: Bueno, ha sigut una temporada difícil perquè des del Buc ens vam quedar sense instal·lació on poder practicar els entrenaments. Al final vam trobar una instal·lació, però ens van reduir de dies d'entrenament, d'hores d'entrenament. Tampoc teníem on fer un precalentament, si solament teníem una hora d'instal·lació al dia, no? Dos dies a la setmana, i ha sigut complicat, la veritat. Hem tingut que fer mitjos entrenos fora de la instal·lació a la intempèrie, no?, passant fred, i la veritat que ha sigut molt dura, no?, aquesta temporada, però també a l'aconseguir aquesta lliga també li dona molt més valor, no? Hem tingut també moltes ausències durant les jornades i al final ens ha costat, però ho hem aconseguit un cop més.
1: Clar, ara anava a dir que sou l'equip més dominador de la competició, no, únicament heu perdut l'edició del 2018, que no us vau proclamar campions. Clar, podríem dir, doncs, no sé si fa molta il·lusió guanyar les lligues, però clar, davant d'aquestes, doncs, aquests hàndicaps que heu patit aquest curs, suposo que de les més celebrades.
2: Sí, no, sempre fa il·lusió, no?, perquè al final estàs tot l'any treballant per aconseguir aquest objectiu, i a sobre sempre tens a la resta d'equips i a tot el món que vol que perdis, no? De fet, aquest any és la primera vegada que hem tingut una derrota, no?, en lliga, que va ser en l'anterior jornada, no?, que ens van faltar diversos integrants i vam perdre contra Sevilla, precisament, i en aquesta final també teníem aquest punter de jugar la final contra Sevilla i poder, no?, donar una mica de vengança, no?
1: Quin és el secret d'aquesta gran superioritat del Buc?
2: El secret és el treball. Treball i molt treball. Som, jo crec, que l'equip que més hores entrena, que més dies entrena, i també ja tenim la sort, no?, de comptar amb el Mariano Hurtado, no?, que és el nostre entrenador, que té molts coneixements. Al final el Buc sempre ha tingut la sort d'anar al davant del resta d'equips a l'hora de tindre entrenadors o persones que tenien coneixements.
1: Suposo que la temporada que ve l'objectiu és tornar, no?, a guanyar aquesta lliga.
2: Sí, no, és l'objectiu de cada any. O sigui, al final, bueno, cada cop està més difícil. Aquest any Sevilla ho ha posat molt difícil i també això ens agrada, no? O sigui, el que volem és que la resta d'equips cada cop estiguin més forts, tinguin millors jugadors perquè tingui molta més emoció aquestes finals.
1: Clar, no? Suposo que també aquest creixement del Sevilla us motiva a intentar, no?, no relaxar-vos, no? Perquè clar, si al final sempre guanyes, algun any penses, bueno, això ja ho fem amb els ulls tancats.
2: Sí, sí, no, al final això és el que et motiva a millorar cada dia, o sigui, tindre rivals que et poden guanyar és el que et dona aquest plus, no, per donar més.
1: I tu aquesta temporada com t'has vist? Com t'estàs veient? Perquè encara no ha acabat a nivell individual.
2: Bueno, jo vaig començar la temporada, la veritat, una mica desmotivat a nivell general, no? Però sí que és veritat que, sobretot a nivell de selecció, amb la millora, no? O veient com els meus companys han millorat, s'han esforçat, també m'ha motivat molt més a millorar jo i veure que els objectius que teníem plantejats eren possibles.
1: O sigui, també una mica la teva idea era també arribar molt bé a aquest tram final de Lliga per afrontar, doncs, de les millors maneres l'europeu.
2: Sí, no, jo he augmentat les hores d'entreno fora de lo que és la pista també i sí que crec que arribo en el millor moment de la meva temporada i d'anteriors temporades.
1: Que has ampliat el teu horari d'entrenaments, d'això puc donar fe perquè hem coincidit al gimnàs i li dones canya.
2: Sí, sí, estem fent amb la Maria Encinas, que és l'entrenadora personal, estem fent, bueno, 2 dies per setmana de treball de força, que ara augmentarem també a 3 dies, i molt contents.
1: És clau aquest entrenament de força? Què et permet?
2: Bueno, al final és un esport que és molt d'explosiu, no? D'arrencada, frenada, i està tot, encara que el temps estigui parat, el joc continua i estàs en constant moviment. I el treball de força et dona, pues, molta més resistència.

0: al Campionat Internacional de Barcelona, que és també amb la selecció catalana.
1: Per tant, ara toca selecció catalana, que sí. En quines dates ens movem, més o menys?
0: El 5, 6 i 7 de juny de serà juny. El Campionat d'Espanya d'Autonomies i després ja descansarem fins
1: al setembre. Una mica de descans. Sí. Però després, al setembre, teniu també cita. Entenc que durant l'agost ja comença una pretemporada o almenys ja comences a posar-te les piles?
0: Sí, a mitjans d'agost començarem els entrenos, suposo, amb l'equip. Però bueno, l'entrenament individual, el que toca per part de cadascú, no pararà.
1: Doncs estarem pendents també d'aquest torneig amb la selecció catalana. Aquí les expectatives quines són? Com pinta?
0: Bueno, amb la selecció catalana hem estat invictes tots els campionats d'Espanya, o sigui que
1: pinta bé.
0: L'objectiu segueix seguint així, no?
1: Doncs anirem parlant ja quan s'apropi aquesta cita i a veure si també doncs, per fer balanç d'aquest europeu bé, un balanç positiu d'aquest triomf. Esperem de la selecció espanyola i que pugui aconseguir aquest ascens de categoria. Javier, gràcies per venir aquí al Prat Esports. Molta sort, que vagi molt bé aquest campionat i estarem molt pendents aquest cap de setmana. Recordem, del 27 al 31 de maig a Saragossa, d'aquest europeu B. Molta sort i a veure si almenys la final.
0: Moltes gràcies.

El Club Bàsquet Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens a segona FEB, que, recordem, es disputa del dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, un quart de dues de la tarda. El primer partit serà contra l'Horacia, el següent contra l'Uros de Ribes i l'últim contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto. I més coses, el Club Natació Prat es troba immers en el procés de renovació de la seva junta directiva. Avui dimecres és l'últim dia per presentar candidatura i des de l'entitat han fet una crida als seus socis i sòcies per fomentar la participació. Actualment, la junta està presidida per en Jordi Martí i acompanyat per l'Albert Barquero i en Miguel Castilla. Si es donés el cas que no es presentés cap candidatura, l'actual junta hauria d'actuar durant un temps limitat fins a resoldre la situació, en cas de no continuar tampoc al capdavant de l'entitat. El Club Natació Prat és una de les entitats esportives històriques de la nostra ciutat i per on s'han forjat grans esportistes del nostre municipi, com per exemple la Mar Sant Romà, exjugadora i exentrenadora de waterpolo que la vam tenir fa pocs dies aquí al Prat Esports. També altres figures destacades han estat presents en aquesta entitat, com Moisés Llopart, impulsor de la creació del club, seguit per un altre nom il·lustre com el d'Antoni Sobirana, alma mater de l'entitat durant els seus primers anys d'història. I pel que fa a la presidència, han agafat les regnes del club noms com Joan Castanyer, Salvador Pérez, Pare i Fill, Sant Romà, Lucio Santamaría, Xavi Fernández, Andrés Ramos, Marc Dolera o Víctor Dobaño, que actualment porta el Prat Triatló 1994. Estarem pendents de les darreres notícies al voltant d'aquest procés de renovació de la Junta del Club Natació Prat. I abans d'anar amb Fanzine 11, doncs avui us comentàvem aquest matí, no?, una molt bona notícia. El prometedor jugador del vòlei pretenc del Vikings, l'Àlex Pérez, ha rebut l'alta mèdica després de gairebé 300 dies fora per lesió. Per tant, la seva tornada a les pistes és qüestió de molts pocs dies. Una notícia, doncs, que ha estat de les més positives d'aquest dimecres 20 de maig. Repassada l'actualitat del dia d'avui, anem ja amb la secció de Fanzine 11. Escolta.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: break my heart.
1: Tota la música per a tu. 91.6.
2: Més música. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
2: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
2: Les tres Fs. Feo, fuerte y formal.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas. Hey, Fonsi.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Blat Ràdio, clàssics de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els...

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Brr, mira, ahí me coge ya. Isaac. Oh, oh, oh.
1: Dímelo, Win.
0: Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Dime, BK.
2: Baru. El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Tio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una pena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

res. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: chévere.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.